Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no me equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo,

músico romántico, Su camino i La estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: lugar.
1: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
0: Otro duerme junto a ti.
1: Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest, o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada el 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc, i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el 8è disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985. El seu cinquè àlbum.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola, Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta. Em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però, a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys amb quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla, en el seu mític programa Ràdio Escop. I el bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat, quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, amb pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, et cobro exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Però estava molt bé.
0: Estava
1: i me
0: les
1: vaig gastar amb un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa
1: sí,
0: avui,
1: sí,
0: que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que
1: sí,
2: no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que... estàs tu, està el Valle, estic jo... I quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No sí, però Pere, saps conviure. Que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència, saps què vull dir, Lolo?
2: Sí, el meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això estaria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí,
0: que et deu sonar la data...
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè
1: sí,
0: hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal, perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
1: Caimán, sí.
0: Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era, era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no, no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir,
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes vegades que va estar prohibida,
0: Ja, però amb aquella llista se'ls va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més, amb tot el caire de territori que hi pots dir. No? És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm-hmm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís, és que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio, i a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio, i als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: "Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però..." Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella. Ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91. I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Salut, amics i amigues. Què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega tres continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim tres continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
3: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom d'Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
2: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
3: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer en una sèrie de jornades, és a dir, en una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar, i un cop s'havia secat això, doncs ja no es podia pintar.
2: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
3: Per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
2: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del cap i casal comarcal.
3: Sant Josep de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Orant i també el cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
3: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, unes psicostes, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
2: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
3: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
2: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de l'Illet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
3: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80 i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
2: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
3: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
2: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
3: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè, si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i d'alguna forma doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra, no? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
2: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb V-, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
1: Sendes.
2: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
4: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
2: Cap on ens portes avui, aviam?
4: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
2: Molt bé.
4: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
2: Caram.
4: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
2: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
4: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Eixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest tossal gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines, i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la ruta del vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Eixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
2: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
4: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
2: Desnivell.
4: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
2: En quant de temps la farem?
4: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
2: Grau de dificultat de l'1 al 5.
4: 1 i mig sobre 5, només.
2: Referències a internet.
4: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, Ruta del vent d'un usuari que es diu Mr. Terry.
2: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
4: Salut i república.
5: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
2: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
5: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu vam baixar en una zona amb serveis, per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs, ens anaven perseguint. Llavors és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Sirigilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó, ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, a reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polonnaruwa. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes, on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuk-tuk, ho vam fer amb el tuk-tuk. Llavors, també va ser una experiència xula. Polo Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha la ciutat. De fet, hi ha algunes zones amb hotels. Us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuk-tuk. Vaig trigar una estona en arribar. Però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
2: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut, i que com sempre tingueu una molt bona ruta.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
3: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.
2: I és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El Caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al Castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que no falla mai l'Assumpta. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des del Unicorn Prides. No us ho perdeu, perquè jo de vosaltres, o sigui, és que és important.

0: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
1: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
0: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
2: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlades tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. En vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles.

0: Les roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de Ull de Serp o Roca de Pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
1: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
2: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
1: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
3: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i a Girona.
4: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
5: D'aquests mapes de cartró-pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
6: Han estat entre els 15 i els 20
4: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
6: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
4: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
1: Ara bé... Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: me llamo Dani y te llamas Jordi.
1: Pues claro que sí, Dani. Sí, el equipo lo está dando todo. Los actores se lo están currando muchísimo. Están ensayando un montón. Vamos a hacer la mejor película de la historia.
2: No, Jordi, a ver, que no me está respondiendo y estamos ya a menos 3 semanas,
1: que
2: tío.
1: Falta pasta, que vamos mal de tiempo, no sé, tío, no sé si vamos a conseguir, en serio.
2: No, Jordi, cancelar es lo último que se te pasa por la cabeza en estos momentos. No me puedes decir esto, Jordi.
1: Tienes razón, vamos a seguir para adelante con todo y esto lo sacamos, tío, claro que sí.
2: Para adelante, Jordi, después de un año, tío, ya está aquí, 2 semanas, tío, 2 semanas y empezamos.
3: A las 16:35.
4: ¡Deja de defenderse, joder! ¡Tiene que caer! ¡A esos cálculos no me salen!
5: Me diréis que no hay putas señales en el mundo, tío.
6: El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
7: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta 3 històries aparentment independents, un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
8: Gràcies a tu.
9: És un plaer.
7: Hem vist imatges, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
8: 5 cèntims no, te puc fer un euro.
7: Perfecte, em va bé.
8: Bueno, una mica la idea neix de mostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem. I també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
9: Hòstia, algo així, no?
8: La vieja del visillo.
7: Això,
8: la vieja del visillo.
9: No?
8: Pues la pel·lícula és una mica això, no? És com si poguéssim veure coses que no haurien de veure, situacions una mica fora de lo comú a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
7: En el dossier, o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carència humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material de les coses?
8: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
7: La piràmide mítica, sí.
8: Correcte. Doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat. No pot ser que pues la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide, sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i demés, i al final estigui l'autorealització, quan els nens petits, quan neixen, els posem a dalt de tot de la piràmide, els hi donem menjar, els hi donem amor, els hi donem seguretat, i quan van creixent és quan van caient, no?, aquesta piràmide, i després quan són adults es troben que han de tornar a pujar aquella piràmide perquè els han acostumat a estar allà dalt. En canvi, un sense sostre és un exemple d'una persona que pot estar vivint al carrer, que no té cap d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, però es pot sentir autorrealitzat perfectament. Aleshores, aquesta pel·lícula intenta una mica criticar aquest concepte i portar-lo a l'actualitat, que sí, que actualment jo crec que tenim, per no dir tothom, no?, una dependència material o... Bueno...
7: No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa més.
9: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí, sí. Econòmicament, socialment... és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí. Sí, sí.
7: La pel·lícula està estructurada en tres actes molt diferents. Parlàvem abans, el rodamón, la família i l'empresari. Què representa cadascun d'aquests mons dins d'aquesta piràmide humana que plantegeu i que precisament ara parlàvem de la piràmide de Maslow?
8: Bueno, tot està una mica definit també per el que ve sent... És que és una pel·lícula molt concepte, no? Però el principal també que intenta tocar és... doncs, no sé si coneixes l'arquitecte Vitruvio de l'antiguitat,
7: sí,
8: que va ser un arquitecte de l'antiga Roma, i després Leonardo da Vinci va ser qui va agafar les seves...
7: Les regnes.
8: Sí, exacte, no? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes, que són la bellesa, la firmesa i la utilitat. Uh-huh. Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però... adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat cedir davant de situacions que inclús ja veureu a la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen molt dures. I l'acte 3 pues, mostra la utilitat, no? El que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho agafo. Jo vull resoldre aquest problema, doncs vaig i el resolc, sense donar-li masses voltes. I crec que són les tres formes en les que una persona pot resoldre un problema. Pot dir, no, jo vaig a intentar buscar la forma creativa de resoldre'l, no, jo no em moc de la meva situació, o no, jo faré el que faci falta per resoldre aquesta situació.
7: Sí. Ernest, no sé si vols afegir alguna cosa més...
9: Amb aquestes coses, jo és que... ell és el guionista i és el que ha parit la història i és un crac explicant-ho.
7: Ho té més clar, no?
9: És així. Jo, si vols, parlo de temes tècnics
7: ara
9: i de traducció.
7: Ara en parlarem, perquè... Sí, ho tenim home... preparat. Aquest home ja el té aquí molt estructurat.
9: Volem fer-li, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
7: I no hi hauria problema, totalment, no?, d'omplir un parell d'horetes, potser. Visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentàvem. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no?, també fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
9: Tècnicament és un merder. Sí.
8: Bueno, és per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, dir, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final... quasi que ni pestanyeges, no?
7: Estàs
8: allà en tensió veient a veure quan tallen la càmera.
7: Sí, què passarà, no?
8: I això et permet també tenir l'espectador molt concentrat. Però després el que no et direm, però que t'ho diré igualment,
7: no.
8: És que tenim els diners justos per rodar durant una setmana. Per tant, sí. Si vols rodar una pel·lícula en una setmana...
7: És caríssim, no?
8: O la fas tota del tirón, o busques la forma de tenir més pressupost. Aleshores, pues, també vam aprofitar i vam decidir fer el pla seqüència aquest per poder estalviar dies de rodatge, que també ens ha donat un munt de feina de preproducció, d'assajos i de proves, però ens permet doncs, anar una mica més tranquils després de metratge.
9: És així, és així.
7: Ni més ni menys.
9: Sí.
7: A nivell tècnic, suposo que... doncs, serà una mica complicat, com comentàvem abans, no?
9: Però portem...
7: els riscos tenen els seus perquès, no? I jo crec que una mica ens ho acabeu d'explicar.
9: Sí.
7: I Ernest, des del punt de vista de producció a nivell més tècnic, quin ha estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
9: Fer una criatura d'aquestes és complex. Vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal. Mm-hmm. És un merder. Ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal. És complex. És un repte. És una pel·li que val... tots els esforços que estem fent, perquè realment ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la peli, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem fer... perquè la pel·li estem convençuts que és una pel·li que ha d'anar als màxims i estem convençuts que hi anirà, sí.
7: Molt bé.
8: Sí, Sí, sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és fer una pel·lícula en pla seqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en pla seqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en pla seqüència, doncs estava fallant-me també una mica, no? Sí. I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga,
9: va.
8: Som-hi.
9: Sí.
7: Que bo. Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda.
8: Uh-huh. Però m'estan copiant tots.
7: T'estan copiant. Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
9: Ja està molt xulo.
7: Sí, i és un programa fet tot en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
9: M'encanta més el programa, l'entrevista, o sigui, la post-entrevista que l'entrevista. Com ho han muntat, és una passada.
7: És tremendo, la veritat.
9: Sí.
7: Parlem del càsting que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
8: Naturalitat. Al final, molt
7: ni més ni menys.
8: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és, de veritat, qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
7: Pim-pam.
8: Sí, sí. De dir,
7: vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
8: Per suposat. Sí.
7: Molta gent no s'ho creu, però és així.
9: Hi ha hagut actors revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, fem un max mix, eh? Tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt, cony, que promet moltíssim.
7: Aquest també és important, eh? Donar oportunitats a gent, doncs, que vol també tenir el seu espai, que també vol tenir la seva oportunitat, no?
9: Sí.
7: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla, veure?
9: Hòstia, això has tocat un tema molt filosòfic, eh? No ho sé.
7: Sí, és que m'ha fet pensar aquesta pel·lícula, clar, no? En molts aspectes. És que
9: també
7: és una pel·lícula que té un fons
9: però una
7: molt
9: cosa
7: potent.
9: Una cosa és el que penses, una cosa és el que...
7: Exacte, aquí està.
9: O sigui, ja és com que a vegades molts de cops presentem... O sigui, notem coses, no? Hi ha moltes històries. Aquí podem filosofar quasi com els mèdiums que heu portat aquí, no? De dir, hòstia, realment tot està ja lligat? O sigui, podem fer alguna cosa que surti de lo que ja està encaminat o no? Jo crec que, evidentment, aquesta pel·li posarà sobre la taula moltes coses que donaran de pensar a la gent sobre aquestes filosofades que tenim tots i totes.
7: Ni més ni menys.
8: Sí. Al final, jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diguem vida, o d'aquest tren, si queda més maco, però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre.
9: Sí.
8: Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava, o pot ser que, com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves.
9: Sí.
8: Però també sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu... en la teva línia correcta de... Bueno, correcta, no? Això és molt relatiu. Però quan estàs en el teu camí, jo crec que ho notes. Jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
9: Exacte.
8: I això el cos t'avisa.
9: Sí. Sí, perquè el destí, al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara hi ha, jo què sé, sí, hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però l'important és que fem durant aquest camí i aquesta pel·li parla molt de com es pot torcer una cosa o no, o sí, o...
7: Mm-hmm.
9: És molt interessant, això.
7: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web, que és elcasovitruvio.com, no?, i allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
9: Gràcies.
7: Caso cerrado, això, saps allò?
9: Ho hem d'agrair aquí un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció
7: que
9: i amb la pàgina
7: aquí,
9: web.
7: Si avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
9: Està amagat.
8: És tímid.
7: Si vol parlar, però no, avui no vol. Eh? Ens ha apartat el micro. Eh? Ell està aquí avui
9: en plan
7: de
9: suport. És un crac.
7: Suporter. Sí. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
9: Correcte.
7: Fem un parón en l'entrevista per dir-ho, perquè és important, explica una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer, endavant.
8: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny, i de formes pues, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat pues, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes, però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema, però també estem amb els dubtes de, ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
7: Exacte, correcte. Qui sap? Qui sap?
9: Qui sap? No, jo no deixaria perdre el Verkami, eh? Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
7: No costa res. I, escolteu-me, la gent que participi, home, jo crec que té molts incentius aquí, eh? Vull dir que està molt bé, ara ho estem passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming, i està molt, molt bé.
9: Sí, home, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, estem... O sigui, tu, des de fora, poses res, 5, 10, 20 euros, i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
7: Home, és un curro, això, nois?
9: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible, i a més
7: com
9: estem...
7: Com el pack de tinta i sudor.
9: Epa! Sí. Interessant.
7: Home, atenció, eh?
8: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients, que si volen conèixer l'Octavi Pujades, o si volen conèixer el Marcos Franz, o algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada, i a més veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
7: Brutal. A més, tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor executiu és important. La veritat és que, a més, les fotos estan molt cuidades. És un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidat. Sí. I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia. Sí, ho heu cuidat. i això també s'agraeix i es veu.
9: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes, i avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent i estem fotent canya, sí. Sí, sí.
7: Comentar-vos també que ara al juny arrenqueu ja. No? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més directa.
9: Tots els rodatges.
7: No? Arrenqueu amb rodatges, una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
9: I tant.
8: Sí, bueno, la idea és comencem a rodar ara, el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el Castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
7: Sí. No tothom pot gravar allà, tampoc.
8: No.
9: Allà ha gravat Juego de Tronos, per dir-ho.
7: Poca broma,
9: I
8: deixa de comptar, no?
7: Sí, sí. Es du aviat.
8: Sí. Després rodem doncs, un parell de dies més a Barcelona, Badalona, i ja està. O sigui, el rodatge dura una setmaneta.
7: Pim-pam.
8: Sí.
7: Per el que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
8: Clar, perquè...
7: És que l'equip... Quin equip moveu, més o menys?
8: Més de 60 persones.
7: Bo!
8: I volem fer un projecte oficial... legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant, no és un projecte d'escola que li podem dir, vine, i et donem 5 euros així.
7: No,
8: volem que tot sigui oficial perquè el presentarem a premis com els Goya, els Gaudí, a festivals. De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que...
7: Està aquí ja. El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
9: Sí.
7: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de, bueno, pressió, una mica així com afegida, no? Una pressió afegida, que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar, i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Sí. Presentar paperassa i tot això... És un curro, això, eh?
9: És una liada. Si això,
7: i
9: són
7: quan
9: dies
7: no demanen
9: de...
7: una cosa, demanen una altra.
9: Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens falta això, ara l'altre està malalt. És un merder. Estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo.
7: Un meset potent,
9: sí, sí,
7: no?
9: Sí, sí, sí, sí.
7: Ja és això, ja és això.
9: Sí.
7: Escolteu-me, la moneda que parla de la història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi Albert Camus pot aconseguir, que això és molt xulo també, doncs, de tenir aquesta moneda a les teves mans. La moneda passa de mà a mà unint persones que no es coneixen. No es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, no? I estan aquí units, sí, per una simple moneda.
8: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow, que és el tema que parlàvem al principi. Sí. Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia justament és que aquesta moneda no és una moneda normal. Mm-hmm. És una moneda que té 6 braços a l'home de Vitruvio.
7: Exacte.
8: I en principi l'home de Vitruvio en té 4. Aquests dos braços extra que li hem posat representen les mans del capitalisme, no? Que per dir-ho així.
7: Correcte, que dèiem, comentàvem abans.
8: Llavors, és un fil invisible que nosaltres tracem i que qui vol el veu, cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma, potser algú diu, ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre mira la pel·lícula i diu, ah, no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim. I un altre et diu, ah, no, el que ha passat és per, jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
7: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? De la història. Uh-huh. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allà ficat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i hi ha gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment? Com està tot? Ja sabem com està el món audiovisual, no?
9: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí... I, a més, amb una... No sé si dir-te, un boom. Nosaltres, des de Common, rebem guions cada setmana. Vull dir, propostes de coses xules arriben cada 2x3, però no sé... És si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre, i nosaltres, amb la gent amb la que hem parlat, en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa o más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè diferent. Ho dic en sèrio, és rebem moltíssimes, moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil
7: de vendre. Que el sector s'està movent, i això és important.
9: Sí, sí, sí.
7: I que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc
9: i que
7: està molt bé que tinguin aquesta oportunitat de poder sortir a la llum. Jordi, i si vols, Ernest, també pots contestar, ets molt jove, ja presentes una obra amb una mirada molt filosòfica i social. Quins directors, pel·lícules o influències t'han marcat més?
8: Molts. El que sempre dic que és el meu director preferit, per dir-ho d'alguna manera, seria el Paul Thomas Anderson, que just aquest any ha guanyat l'Òscar a millor...
7: Ni més ni menys.
8: A millor pel·lícula amb la de Una batalla tras otra, i ara està en boca a tothom, però és curiós perquè fins fa poc era un director que tampoc era tan reconegut.
7: Tampoc tenia un reconeixement tan gran.
8: Però ell té un estil molt concret, com per exemple passa a Magnolia, o passa a pel·lícules com Boogie Nights i de més. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que jo què sé, a Pozos d'Ambició, també.
3: Correcte.
8: Ell fa pel·lícules molt corals, no hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos, i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. Mm-hmm. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
3: Inacabable, no?
8: Sí.
9: Bons apoyo, noms. Apoyo la emoció en total.
3: Sí, sí, sí, sí.
9: Que, jo és que vaig, jo sí? Soc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
3: Molt bona, sí.
9: O sigui, m'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
3: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
8: Jo, per començar, m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
3: Que bona aquesta.
8: Perquè vivim en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls. Sí. I molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca. I no et dones compte que una d'aquestes monedes, pues una és una moneda, potser és especial. Potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
9: És bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant les monedes, a loco.
3: La gent ja no comprarà metàl·lic, ara,
9: sí.
3: Ja.
9: Jo crec que si la gent surt del cine o d'on sigui que hagi vist la peli i li dona una miqueta el tarro, jo ja estaré content, perquè crec que donarà de pensar, i, a més, jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida, sí. Sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
3: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, que el teniu en marxa. Podeu entrar a elcasovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami, i sobretot recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra, que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si, a més, doncs, com a mínim, tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs, què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
8: Per part meva, només agrair a unes quantes persones de l'equip que porten des del principi donant suport, com el Dani Arrom, l'Adrià Rodríguez, l'Edi Ferreira, gent que, com ben dit, estan suant sang i estan donant tot el que tenen per fer possible això, jornades de més de 12 hores d'oficina, trucades a totes hores i coses d'aquestes.
3: Sí, sí,
9: sí.
8: I res, pues, infinites gràcies, perquè estan fent que una cosa que era un somni i que era una simple idea, doncs, estigui ara materialitzant-se. I bueno, per mi agrair a Common tot el suport des del principi, també. I no sé, que si segueixo em poso un motiu.
3: Molt bé, agrair, també va bé.
9: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Mm-hmm. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses i que... Agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom. I a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
3: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre el caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres, i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El caso Vitruvio, una abraçada.
9: Gràcies.
8: Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso. Anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants. A veure... Toni, que estàs aquí! Toni! Toni, què tal? Ai, ai, ai, que no surt. Ai, Toni, Toni!
1: Què tal, la gent de la Caixa Torta? Soc Antoni Rovira i tu, que estem endavant, amb la caravana de l'amor.
0: Bueno,
1: la caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornio Sprite. A Roquetes estem.
0: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está. Ahí está. Con el tiburón todos. Ahí está. Ahí está todos. Ahí se la llevó el tiburón, el tiburón. No pare, chingue, chingue, no pare, todos, todos, arriba, vamos. Os falta fuerza, más fuerza, vamos, va, venga, calidad, va, Miskiana, va, al centro, Miskiana, al centro, vamos, Miskiana. Una super vedette con cuatro brillos. Y lo demás, al aire libre, Kiana.
3: ¡Besitos para todos!
1: A ver cómo mueven las cadenas. ¡Uh! De arriba abajo, va, dadala, va. Todos, va. Va, va. Va, va, va, va, va, va, va. David, estás súper gordito, pero... Ven, a ver cómo te mueves, diles.
4: Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes. En l'Unicorn Sprite.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No hi entenc. Va, va, va, va. El Carlos Guant també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa amb un mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa. I aquí ballant amb Miskiana. Balla, balla. El tiburón.
5: Un petó per la Caixa Tonta.
1: El tiburón canta.
5: No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue.
3: No pare, sigue, sigue.
1: A veure, a veure, a veure, a veure. Dóna més volum. Més volum a la veu. La bruixa Lola. Què fa la bruixa Lola?
6: Hola, què tal? Qué bien lo estamos pasando.
1: Aquí vols mossegar avui.
6: A todo el mundo.
1: Té ganes de mossegar. A veure, puja la música. El Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón. Hola, hola, hola, hola, Paco.
7: Ah, ¿cómo estamos? Aquí hay un follón que uno nos aclara con este chivantesco, excelente chivarrio de coña.
1: Pues, camarero, ¿dónde está lo que lleva?
7: Ah, bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo a la brasa.
1: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
8: Hola, jo sóc la Maria Espatec, et volia fer unes preguntetes.
1: A mi unes preguntes per bolet.
8: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorn Sprite Ebre.
1: Estem sortint per la xarxa, eh? Per el programa La Caixa Tonta, eh? Ho compartim,
8: sí?
1: O no?
8: I tant, que sí, sense problema.
1: Com te dius, perdona?
8: Jo, Maria Espatec, la de Casa Tarradellas.
1: Maria Espatec, la de Casa Tarradellas, què vols dir?
8: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
1: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida, és el que fem cada dia Toni Rovira i tu. I vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat. A on no hi ha edat, a on no hi ha mides, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure, n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
8: I tant, superimportant.
1: I edats, jo ja sóc gran, ja gent gran.
8: I tant, com ha de ser, com ha de ser.
1: Qui t'ha pintat aquesta cara tan guapa?
8: Jo mateixa.
1: Jo mateixa? És pintora?
8: Sí, i tant.
1: Doncs, digue'm.
8: Gràcies, Toni, aquestes són les seves superparaules.
1: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Records a la Casa Tarradellas.
2: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
1: Bé, a tu. Paqui, demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
9: Yo aquí estoy dándolo todo y...
1: No vas a perder el ritmo ni nada.
9: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
1: ¿A qué vienes?
9: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien como siempre.
1: Más diversidad y color no puede haber.
9: No, esa es la mejor que tenemos.
1: Bueno, això de que és la millor. Mira quina que baixa, les vedets a dalt, homes vestits de vedets. Baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa? Però què passa?
9: No passa res.
1: La veig enfadada, aquesta dona. Què et passa, noia?
9: Jo no. Le he dicho si quiere el abanico.
1: Les coses de família, que som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
10: La bruja Lola. Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, qué mal iríamos.
1: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
10: Una puerca.
1: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat. I nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat ni les mides que té cada un. No busquem només doncs, models que tinguin la talla que es desitja per ser model, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornius Pride, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, si veiéssiu l'abogat, va en pandilla. De qui vas?
11: Vaig del més mejor del mundo mundial!
1: De qui vas, sisplau? En quin personatge t'inspira?
11: M'havia de vestir el Tiquili 4, al final he fet un mix.
1: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Tiquili 4 i he acabat pintat. Bueno... Pintat com un pierrot.
11: No sé de què.
1: Una mica trans,
11: Però bé, no?
1: Xavi Prats, l'abogat, avui va de trans.
11: Destrans total.
1: Trans total. Mare de Déu. No us imagineu això el que és tota gent aquí mirant-se i això que encara no ha arrencat la carrossa, Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem i que gaudim de la festa. Tu, som la carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida, que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van alçar la bandera.

Doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorn Sprite, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, eh? Ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hi ha otro amor, de Verónica Romero, juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: Entropia.
1: Vale, però vols provar això de fer una frase o no?
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva secció de la història de la tele. I el racó del Toni Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram... Busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: 하는데.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comença amb una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'ho hauré de ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé.
1: Sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, ¿vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi, aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple. Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Molt plan.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro, Tierra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, tant, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el Tom, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, tant, imagino que potser podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
0: Exacte.
1: Resulta que al final sí que ho és, perquè, doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó

0: No recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els dos tres.
0: Ah, sí, llavors sí.
1: Pot ser flashbacks, com Berlín, no?
0: Però que bé. Bueno.
2: Molt bé.
1: Però res, fins aquí, pues, la meva actualitat.
2: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
2: Absentia, amb Estan a Càtic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Estan a Càtic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
2: I... Uah! Déu-n'hi-do. O sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
2: Està molt bé. És bastant una mica així, com psicològica, però... Xula, m'agrada.
1: Molt bé. Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
2: Ja, això va ser la meva resposta.
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
0: Jo li vaig dir...
1: Quina eufòria.
0: Quina eufòria, exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys. Però... I amb les trames típiques, també t'he dic, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
0: Zendaya en té 29 d'anys.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
0: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que està, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però bueno, doncs això.
0: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
0: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem...
2: Sí.
0: Sí. Jo he vist... com es diu aquesta de la Victoria Martín?
1: De Movistar. Alguien tiene que
0: se
1: morir.
0: Tiene que morir,
1: se
0: mucha
1: tiene
0: gente.
1: Que morir mucha gente.
0: La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
0: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
0: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de La Balear.
1: Ah, sí?
0: Uah, que bones.
1: Sí?
0: Molt bé.
1: Molt
0: bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
0: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre, versió original, HBO.
1: En català.
0: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament... I vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic. Tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
2: I tant.
0: Molt bé, vis. Doncs això.
2: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
0: Perdona, al ser en català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Mira, li podien haver dit així des del principi.
0: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
0: Per tant,
1: sí,
0: ara
1: sí.
0: Ho confirmo, Rabalear sí, és en català, en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que ho vam rabalejar.
0: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per
1: raó. Bueno, sí, aquí a l'oest.
0: Rabalejar, però rabalear en castellà.
2: No ve sentint mai rabalear.
0: Bueno,
1: pues de Raval,
0: és, clar, no? És de Raval.
1: Representa. Com el participi de Raval. No sé si és el participi.
0: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
0: Rabalear, rabaleant, rabaleat. No? Seria el participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDB, cosa
1: molt
0: que no s'ha fet malament. I un 3,1 a... Sense cine, perquè vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No
0: sé per què ho diu això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
0: Ah, i a Movistar pots entrar i
1: a Movistar, com que estan tenen ara aquest conveni amb HBO...
0: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO? Que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
0: En fi...
2: Molt bé, doncs com dèiem, avui toca primera escena de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.
4: Jag tror du kände mina föräldrar.
5: Hugo.
4: Jag vet.
5: Det var så länge sedan vi kände varandra.
6: Jag vet

0: så mycket jag minns.
1: Hur fungerar det? Trio.
2: Hörrni, det här är Hugo, vår nya inneboende.
3: Ja, visst är det.
2: Det här är Tora.
3: Du är inte så romantisk av dig, va?
4: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
3: Jaså? Hur då?
4: Den slutar aldrig längre.
5: Oj!
6: Quan Lugosch en la seva edat adulta és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Thora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
7: No, no estava rient ningú, eh? Que estàvem molt seriosos, eh?
6: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà per fi a recuperar tot el que va perdre?
7: Ah?
6: Una mica...
7: Pues mireu la sèrie i ho sabreu.
6: Una mica massa condescendent, eh? aquesta no tenim tràiler, però AMC arriba a Xasloca Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam, a la que s'incorpora un nou agent, un home sec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
8: Cal Termans, seria.
6: Cal Termans.
7: Oh, mira.
6: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
9: Wow, det var hammergodt.
10: Det lyder helvede til. Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
11: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
12: Hey, have you ever played your cello naked?
11: No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhørende erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
12: Jeg skal gøre mit bedste. Gør du det billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
11: Nu skal jeg altså lige igennem her.
13: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
14: Han har fucking brækket min mund.
15: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
16: I min datters klasse, der har de det, de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
17: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
6: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros però sobretot vibratos.
7: Oh, que ben portat això.
8: Sona ben clarinets, jo,
6: A mi Borgen reconec que em va costar, és a dir, és molt bona sèrie però em va costar, però...
7: Ah, sí?
6: A mi va costar.
7: Que és espessota o què?
6: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va ser una superavorrida. Però
8: A mi sí m'agrada.
6: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. I això, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
7: no.
6: Aniràs, vamos. En 10 minuts t'hauràs de dormir.
7: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
8: Orquestra Simfònica de Copenhague, Molt bé.
6: Sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
18: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto el lobo de Wall Street?
19: La nueva. Ven aquí.
18: Tengo que dar una buena impresión.
19: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
18: ¿Hace manualidades?
19: ¿Tengo pinta de que me gusten?
18: No.
19: Correcto.
18: Ahora eres la asistente de un estilista de famosos.
20: ¿Me mirabas el culo?
18: ¿Qué? No.
20: Qué pena.
18: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
6: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar És a dir, no, el...
8: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 a cada setmana.
6: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb el seu, amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
7: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
8: He fet números. 9 capítols té aquesta temporada.
6: Ah,
8: perquè són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
6: Està bé.
7: Perfecte.
6: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
8: N'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling, aquesta.
7: Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
8: N'ha creat més d'una.
7: Sí, segurament. I de fet, a The Office era guionista, també, amb el Vijay Novak.
8: Tots s'anaven tornant, no?
7: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes en aquesta sèrie.
6: Molt bé.
8: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
7: Ai, doncs ja...
8: Sí, ja mai menja l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
7: Sí, correcte.
8: N'hi ha 9.
6: Bueno, va.
8: Ja està, això ja està fet.
6: Con la vall.
8: Sí.
6: És que Showtime arriba en Morfeo.
0: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zabitany. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb. Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Bańka to za ciało. A za straty moralne.
6: En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piot Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenent ben bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
8: Bueno, no estava escoltant.
6: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeo, però no sé.
8: De pels somnis i la son,
6: sí,
8: i tal i qual.
6: Sí. Netflix, no, què ruc.
7: Que escoltàveu el sueño de Morfeo vosaltres,
6: sí,
7: o què?
6: Sí, jo sí.
8: Però Morfeo no és el dels somnis.
7: Sí, però...
6: Hòstia, no ho sé. Un déu, era?
8: Claro, no? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
6: No ho sé, o si m'esperava algo diferent. Com és per l'amor? Potser estic confonent déus.
8: Morfeo també era el de Matrix.
7: Sí, és veritat, és veritat.
8: No, segur que era el del son.
7: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
6: Sí, és el del son, és el del son.
8: Claro, és veritat, fas una secció de mitologia.
6: El Benet em matarà.
7: Més sèries.
6: A Netflix, vinga, a Netflix.
8: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
7: Home, pues...
6: Hosti, no.
8: No és una bona comparativa?
7: No.
8: Home, jo crec que sí.
7: La literatura d'aquella època, bueno.
8: Jo crec que sí.
6: Home, a veure...
8: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
6: No distrets,
8: era un punt d'entreteniment...
6: Sí, sí, això és veritat.
8: Era l'entreteniment de l'època posterior.
6: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
8: Bueno, si bueno, te'n vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes,
7: no,
8: també se'n poden...
7: No cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
8: Molt bé, també el generalisme derivant.
7: Jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
8: Però crec que la comparativa se pot entendre,
6: sí,
8: la que he fet.
6: Sí.
8: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
6: És veritat.
8: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
6: Sí, això és veritat, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
1: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
5: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
21: How's Alex doing, Andre?
22: Has Alex spoken yet?
23: If Alex is the only witness, he's in danger.
24: He'll be safe here.
23: And am I supposed to just trust you?
25: When have you had the boy yet?
26: Do you remember what the bad man was doing?
23: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
6: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
8: Vale.
6: Pot estar bé.
8: Pot estar bé.
6: Però
8: és Netflix i només hi ha sexe, segons arriben.
6: Home, jo crec que...
7: I crimen, aquí... crimen hi ha, dit assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errores. Netflix?
8: D'errores i de sexe.
7: Seguim.
6: Escolta,
7: no tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, perquè...
8: No.
7: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
8: I menys quan es parla de sexe.
7: No, ara.
6: Vinga, va. Apple TV, arriba en Cape Fear.
2: Let me ask you a question. What is your worst fear?
3: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
4: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
9: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too.
1: Are you afraid of me?
2: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
3: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
4: És veritat que em sona haver-la vist d'aquesta sèrie anunciada.
5: Apple TV, eh?
3: Sí.
4: Molt bé, sempre està bé Apple TV.
5: Bueno, jo quan està con el nom de la plataforma és perquè...
3: Ah, perquè t'agrada.
5: Perquè és un segell de qualitat, en aquest
3: sentit.
5: O sigui,
3: tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
5: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho, això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que en altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no ha d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
4: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
5: correcte,
4: de molta qualitat.
5: Només estic parlant de volum, correcte. Mm-hmm. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la.
3: Això,
5: en aquest sentit, amb el meu gust, eh?
4: Sí, està bé.
3: Sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arriba és a Si aprenderás.
4: Oh. Ah, no.
6: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que me diga quién es. ¿Tú?
7: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
8: Respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
7: Puede estar tranquilo. La UPD siempre lo protegerá.
8: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPD...
7: A ver, un segundo.
8: Jamás descansará.
9: Como inspector de la oficina...
3: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
4: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
3: No, però què pugui passar?
4: Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
3: A Movistar Plus, arriba Dear England.
10: Dear England. What I want to speak about is much bigger than football.
11: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
12: Gareth, simple question, really. Do you think you're up to this?
13: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
14: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
10: Come help fix England with me.
15: This is Dr. Pippa Grange. She's a psychologist.
16: Awkward silence.
14: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
17: Press foaming at the mouth.
18: England expects.
3: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
5: Com de futbol,
4: Tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit les altres amb normalitat.
5: Que no va ni de sexe ni d'assassinats.
4: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé.
3: Bressol del futbol.
4: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no Anglaterra.
3: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
4: Molt bé.
3: Quan Gareth Southgate...
4: Va ser seleccionador fa uns anys.
3: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit. Mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma, eh?
4: Ei. L'idea li van que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie... Bàsicament perquè estem a...
5: Prèvi al Mundial.
4: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 100 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és... Bueno, entenc que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
5: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat. I com que les produccions a dia d'avui...
4: No, però fa temps, que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra. O sigui que... Per això me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
5: 3-4 anys, potser?
4: No, menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
5: Vale, pues res. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale.
3: Yeah.
5: Molts episodis de Covid va passar això,
4: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
3: Ah, molt bé, fa un any.
5: Pues és possible que entres en aquestes dates, no?
4: Clar, però no, me sorprèn emetre-la ara.
5: O sigui, si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
4: No, pues fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar. No passa res. No,
5: això faran els anglesos. Sí,
4: I tant. Problema seu.
3: Sí, sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
1: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
19: Oye, perdona. De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
20: Tu nuevo compañero.
19: Yo soy Mateo Calatrava.
21: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
22: O le devuelves el libro o te lo comes.
21: Tienes que aprender a defenderte.
23: A mí se me apagan los tíos, yo no tengo fuerza ya.
21: Tú tienes fuerza, yo te la doy.
22: Voy a sacarte de aquí, no tengo todo pensado.
24: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
25: Calatrava no mataría ni a una mosca.
24: Los remordimientos...
3: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la policia autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que no passa.
5: Per què et fas enterrar així?
4: No, que se li està acabant l'aire.
3: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
5: Pues escolta,
4: aquí no has dit aquella de la presó.
3: Ai, per favor.
4: Això va de la tal de tal de la presó. Claro. Home.
3: Tenim una...
4: Pell molt fina.
3: Sí.
5: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant o no? M'estic confonent, sí, l'actor aquest que t'estava dient.
3: Sí.
4: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Prieto, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
5: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
4: Sí, sí, correcte, correcte.
5: Policia o militar o una cosa així, li mana l'olla.
4: Sí, sí, sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
5: No. Jo el tràiler...
4: Perquè parla de la pinta, de casa nostra.
5: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
3: Sí?
5: Sí.
4: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
3: Això, no descarto que... No m'agradi.
4: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, eh? O sigui, no és ni una docu-sèrie, ni...
3: No, si diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
5: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
4: Però vull dir que hi haurà ficció, ben entesa, eh?
5: Sí.
3: Sí.
4: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
3: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo. El vampiro, arriba... El vampiro L...
5: El vampiro l'Estat.
3: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, a Liz i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
5: Aquesta em parla molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
3: Dulces Magnolias a Netflix. Aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
4: Normalet, eh?
5: Sí, aquest
4: ja
5: mes...
4: passa, juny, juliol, i acostumen
5: ja, ja
4: a ser...
5: Ja arriba l'estiu.
4: Juny, juliol, agost...
3: Ara és quan hem
4: complica.
3: De mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
5: Clar.
4: És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
5: Jo començo a Eufòria, que només té 25 capítols.
4: Bueno. O posar-te al dia de sèries que amb això, de que tens pendents.
5: El Atasco?
3: Sí.
5: Van per la quarta temporada ja.
3: Molt bé.
5: Bueno, molt bé, jo no...
3: Quin Atasco, com el seu Barcelona.
5: Sí, jo no, però no, crec que cada... Crec, diria jo, que cada temporada és un Atasco, però no me... Sí. No me truques perquè no l'he mirat.
4: Faran una quillella d'aquí a poc.
5: Però bueno, Pepe perquè... Villuera, aquesta temporada.
3: Clar,
5: com estem. Sí, em fa gràcia la trama... Tenim molt de temps?
3: No.
5: Vale, però res. Em fa gràcia la trama aquesta del papamòbil, eh? Ells dos porten un papamòbil.
4: Home!
5: Pepe Villuera i David Lorente.
4: Que bé, que ho porto també.
5: I es queden atascats al mig del...
4: Que ho porto, parlar del papamòbil. T'imagines
5: per
4: què
5: això...
4: passa això? No s'ha de teletreballar, diuen.
5: No, però el papamòbil està buit, eh? L'han de portar cap a Roma des de Madrid i llavors es queden atascats.
3: Ah, veus, molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, noi.
5: Adéu.
3: Que vagi bé.
4: Adéu.
3: Fins aquí. Això en sèrie, l'espai de sèries d'Oblida Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era una escena de La núvia de Frankenstein, una de les millors versions cinematogràfiques que s'han fet basades en la novel·la Frankenstein o el modern Prometeu de Mary Shelley. Mary Shelley serà, de fet, la nostra protagonista d'avui, commemorant els 175 anys de la seva mort. 175 anys. Havia nascut el 1697 i va morir el 1851, als 53 anys. Una edat que avui, als 53 anys, seria molt jove. En realitat es deia Mary Goodwin. El cognom Shelley era el cognom de casada que va tenir després. I era filla del filòsof William Goodwin i també de la filòsofa i activista feminista Mary Wollstonecraft. En realitat, Mary Shelley no va arribar a conèixer la seva mare perquè va morir just 11 dies després d'haver-la infantat per culpa d'una infecció del part. La mare, Mary Wollstonecraft, tenia només 38 anys, però va deixar un llibre que és una obra importantíssima del feminisme, Vindicació dels drets de la dona. La filla, Mary Shelley, va seguir les seves passes, va adoptar els seus principis i va ajudar econòmicament algunes dones que havien patit discriminació social. De joveneta, amb poca formació escolar, no podia sospitar que un dia escriuria una història que es mantindria viva al llarg dels segles, fins al punt que l'any 1915 el cinema mut ja es va interessar per Frankenstein. De tota manera, va ser el director James Whale qui va fer dos films sobre el tema que han esdevingut clàssics. Frankenstein, el 1931, ja sonora, i que era, per cert, una colpidora obra mestra, una obra mestra del gènere de terror, i tot seguit La núvia de Frankenstein, el 1935, que era una altra obra mestra. Totes dues amb Boris Karloff en el paper del monstre. Recordem que Frankenstein no és el nom del monstre, sinó del metge que el crea, el doctor Victor Frankenstein. El monstre no té nom, i això el perjudica perquè no li permet ser vist amb rostre humà. Escoltem ara una escena del film gòtic de Ken Russell que no se centrava en l'obra de Frankenstein, sinó a la reunió d'amics que va propiciar la concepció de la novel·la. Ara en parlarem. En aquesta escena, Mary Shelley explica que va tenir una criatura setmesona y que va a morir.
1: Bien, conjuremos todos los espíritus.
2: En ocasiones no les entiendo. Algunas veces...
3: Es fácil entenderles, doctor. Tienen en mente resucitar a los muertos.
2: ¿Puedo traerle algo?
3: Algo para el miedo, si es que existe algo.
2: ¿El miedo?
3: El miedo a los muertos. No, lo siento.
2: No, no, por favor, dígame.
3: Mi esposo, Shelley, tiene demasiados miedos como para soportar los míos.
2: Oh, quizás si no tuviera ya una esposa en Inglaterra, estaría casado con usted.
3: Hubo un tiempo en que fuimos muy felices. Nos conocimos en la tumba de mi madre. Él me escribía poemas de amor. Nos besábamos y nos jurábamos amor eterno. El año pasado, en marzo, tuvimos un hijo. Nació prematuro y murió.
2: Oh, lo lamento.
3: En mis momentos de ocio sueño que mi bebé vuelve otra vez a la vida. Que solo se había quedado frío, que le calentábamos delante del fuego y que sobrevivía. Mi miedo, doctor, es que daría cualquier cosa para devolverle la vida a ese niño.
0: Una escena de gòtic, de Ken Russell. El paper de Mary Shelley l'interpretava Natasha Richardson. Julian Sands feia el paper del seu marit, Percy Shelley, i Gabriel Byrne, el de Lord Byron. El film situava l'acció en la trobada que va tenir lloc a Ginebra, a prop del llac Leman, l'estiu del 1816, en una mansió llogada per Lord Byron, que va ser l'escenari d'on va sorgir la idea, una idea competitiva, que cadascun dels convidats escrivís una obra de terror. Gòtic, però, la pel·lícula, era un film expressionista que es prenia moltes llicències perquè utilitzava la pèrdua d'un fill de Mary Shelley per tractar-la de mig boja, cosa que no és certa. El que sí que és cert és que aquell repte competitiu entre amics a Ginebra, Mary Shelley va començar escrivint el seu Frankenstein com si fos un relat curt, i a mesura que anava escrivint es va adonar que el tema donava per a molt més. Tot i així, no és pas un llibre gruixut, Frankenstein. Una de les traduccions que se n'han fet al català ha estat la de Quim Monzó. I hi ha un film, que és més nou, del 2017, que aborda la persona de Mary Shelley. El va rodar la directora d'Aràbia Saudita, Haifa Al-Mansur, basant-se en una novel·la de l'escriptora australiana Emma Jensen. És un film que dona al personatge de Mary Shelley una entitat feminista. Mary Shelley s'adonava dels privilegis professionals de què gaudien el seu marit o Lord Byron, pel sol fet de ser homes, mentre que d'ella, pel fet de ser dona, no se n'esperava gaire cosa.
4: Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Una mujer no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas.
5: ¿Qué te ocurre?
4: Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario.
5: ¿No reconoces a Víctor Frankenstein?
6: Esto no es un cuento de fantasmas. Me ha dejado temblando. Debes conseguir que publiquen tu historia, Mary.
7: Curioso tema de discusión para una damita.
6: ¿Está insinuando que la obra es del señor Shelley? ¡Es mi historia! Y se atreve a cuestionar la capacidad de una mujer para experimentar la pérdida. La traición. La muerte. Si no hubiera aprendido a superar la angustia, no habría encontrado esta voz. Mis elecciones me hicieron lo que soy y no me arrepiento de nada.
0: Mary Shelley, una visió feminista d'aquesta autora en un film que va protagonitzar l'actriu nord-americana Elle Fanning. L'any 1922, Percy Shelley, el marit de Mary Shelley, va morir ofegat en aigües italianes, atrapat en una tempesta, quan navegava amb el seu veler. Tenia només 29 anys, i amb ell van morir també tots els ocupants de la nau. Per sort, Mary no anava amb ells. Mary Shelley és universalment coneguda pel seu llibre Frankenstein, però no és autora d'un sol llibre. En va escriure més, i algun està traduït al català, com Matilda, una novel·la curta amb molts elements autobiogràfics, traduïda per Marta Pere Cucurell. Passa, però, que Frankenstein, o el modern Prometeu, és una novel·la tan potent, tant que ha eclipsat els altres escrits de Mary Shelley. Per exemple, L'últim home, una novel·la de ciència-ficció, on va aparèixer on ella feia aparèixer el seu marit després d'haver-se ofegat. O també La vella vídua, una novel·la en favor de la igualtat entre homes i dones. A la darrera etapa de la seva vida, que va ser curta, Mary Shelley va tenir problemes de salut. Quan tenia 42 anys, va començar a tenir molts mals de cap i paràlisi en algunes parts del cos, que no la deixaven escriure, ni tan sols llegir. Després es va descobrir que patia un tumor cerebral, i l'1 de febrer de 1851, quan tenia 53 anys, va morir. Ella havia demanat ser enterrada amb els seus pares, però el seu fill va considerar que era un cementiri molt lleig. Aleshores va fer exhumar la tomba dels pares i els va enterrar a tots tres al petit cementiri d'una església. A l'escriptori de Mary Shelley, on ella treballava, hi van trobar cabells dels seus fills morts i la pàgina d'un poema del seu marit. Nosaltres, recordant els 175 anys de la mort de Mary Shelley, li hem dedicat aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Ayman Trickey a les vies de so, i que ara tancarem amb la cançó Putting on the Ritz, que Irving Berlin va compondre l'any 1927. Ho farem amb aquesta cançó perquè apareix a la banda sonora del film El jove Frankenstein, del 1974, de Mel Brooks. De pel·lícules que, de prop o de lluny, hagin abordat el mite de Frankenstein, n'hi ha moltíssimes. La darrera, de moment, la de Guillermo del Toro, del 2025, però El jove Frankenstein, que era una divertidíssima paròdia en blanc i negre, ho va fer de manera magistral. El mite de Frankenstein ens parla del bé i del mal, dels límits de la ciència i del perill de travessar aquests límits, però sobretot de l'ambició i de l'arrogància humanes. Víctor Frankenstein no és un ésser malvat, és només l'antítesi del que ha de ser un bon científic. És un pobre home que aspira a trobar la glòria jugant a ser Déu. Mary Shelley va dir una vegada: cap persona tria el mal perquè és el mal. El confon amb la seva felicitat. Fins la setmana vinent, amics.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giner.
3: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta primera setmana de juny amb noms importants a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
4: Jag tror du kände mina föräldrar.
3: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem Trio. La sèrie segueix un home adult que coneix a la filla dels dos grans amors de la seva infantesa. En aquest moment es veu transportat al passat, al punt en què es va veure involucrat en una dinàmica complexa i apassionada que va canviar el rumb de la seva vida per sempre. També des d'aquest dilluns a Disney hi arriba El médico del fin del mundo. Un cirurgià plàstic amb una vida perfecta dona un gir quan el destinen a la sanitat pública d'una desconeguda illa. Per ell no es tracta d'un simple lloc aïllat envoltat de mar, sinó un recordatori constant d'un trauma passat que li provoca un pànic enorme a l'aigua.
5: Hola, Jeppe.
6: Todos estamos divorciados.
7: ¿Mamá? ¿Qué ha pasado?
6: Nos han roto por dentro.
3: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de La Orquestra.
8: ¿De qué hablabais?
9: Decíamos que Simon se tira a tu madre.
10: No hablábamos de eso.
3: Arriba la segona entrega del gran èxit de la televisió danesa que posa entre les cordes el a priori tranquil univers de la música clàssica de primer nivell.
11: Mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto el lobo de Wall Street?
3: També des d'aquest dimarts s'estrena No aptos para el trabajo a Disney.
12: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
11: ¿Hace manualidades?
13: ¿Tengo pinta de que me gusten?
11: No.
13: Correcto.
3: La història gira entorn a cinc joves a la vintena, obsessionats amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i, si els queda temps, la felicitat personal al barri més glamurós de Manhattan.
14: Poi c'è il sogno. Per te c'è un sogno di una vitenya.
3: Encara aquest dimarts s'estrena Morfeo a Sky Showtime.
14: Musíš spravadzit ciało i urzadzit pogrzeb.
3: La sèrie segueix un advocat que, després d'un gir tràgic del destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup criminal que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, ben aviat queda clar que el protagonista encaixa a la perfecció al brutal món del crim.
15: Nada, es solo que me recuerdas a alguien.
16: ¿Y a quién?
15: Bucky.
16: ¿Eres una cutie?
15: Dime, ¿qué acaso no tienes fe en el destino?
3: Aquest dijous a Netflix s'estrena Fans del Tiempo Completo.

0: Dos superfans del K-pop passen de ser millors amigues a rivals quan l'oportunitat de veure el seu grup preferit a Corea posa a prova els límits entre la devoció i l'obsessió.
1: Un dia, siendo niño, salí a pasear con mi madre. Y ella no volvió a casa.
2: El asesinato brutal de una madre joven ha roto hoy la calma de una de las zonas residenciales más ricas de Londres.
0: També aquest dijous, encara a Netflix, hi trobem El Testigo.
3: Si Alex es el único testigo,
4: corre peligro.
5: Aquí están a salvo.
6: Y tengo que creerlo sin más.
7: Hemos hablado con el chico.
8: Alex, ¿recuerdas lo que hacía el hombre malo?
0: La parella d'una dona assassinada intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim, durant una investigació plena d'errors. La sèrie està basada en fets reals.
9: Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
0: Divendres, l'estrena de la setmana a Apple TV, Cape Fear.
10: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
11: Fuiste su abogada, ¿no?
0: Inspirada en la pel·lícula del 91 de Martin Scorsese, la sèrie segueix una família d'advocats amb una filla adolescent que es veu immersa en una pel·lícula de terror quan un cèlebre assassí, el que ells mateixos van enviar a presó, surt al carrer a la recerca de venjança.
12: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dreams.
0: També des d'aquest divendres a Movistar s'hi estrena Dear England.
13: Difficult time. Press foaming at the mouth.
14: Gareth, do you think you're up to this?
0: A Anglaterra, bressol del futbol arrossega dècades de derrotes que pesen com una llosa. Quan un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa: reconstruir la identitat emocional de tota una selecció.
15: No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idéntica a nuestra casa.
0: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les darreres estrenes de Disney. Parlem de la seqüela del Cuento de la criada de Margaret Atwood, Los Testamentos.
15: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean son monstruos.
0: Ambientada anys després del final de la sèrie original, lluny d'estar tocada per la rebel·lió d'anys enrere, Gilead es mostra més ferma i rígida que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
16: Nos reunimos aquí esta noche
17: para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
0: Al centre de la trama hi tenim a dues joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto, com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
18: Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
19: Tenemos que destrozarlo todo.
18: No teníamos ni idea de lo que éramos capaces.
0: Ben aviat veurem, però, que la segona jove treballa per la resistència, per Mayday.
20: Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
21: El mío es peor, como de recién levantada.
0: Los Testamentos és, sens dubte, una versió juvenil del Cuento de la criada, però alerta, perquè la joventut de les seves protagonistes no resta pes al missatge crític de l'autora a una visió distòpica d'una societat ultrapatriarcal.
22: Agnes Mackenzie, esta es Daisy. Que hagas que se sienta cómoda.
23: Daisy, ¿de dónde vienes?
24: Canadá.
22: Me imagino que Canadá será muy distinto.
0: Així doncs, de nou, l'operació, la revolució i la recerca de llibertat centren la trama d'aquesta nova ficció. Fins i tot, Elizabeth Moss hi té un paper aquí més secundari.
25: Tengo que salvar a esas chicas.
26: Tú acércate a ella.
27: Has cambiado desde que llegué.
28: Y eso no puede ser bueno.
29: ¿Pero por qué tenéis la piel tan fina?
0: La sèrie va increscendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
30: A nadie le importa lo que queremos. Así es nuestra vida.
31: Llega un momento en el que hay que entrar en acción. Y tienes que elegir tu propio destino.
0: És inevitable fer comparacions amb la sèrie d'Elizabeth Moss, però hem de tenir en compte que les dues ficcions, tot i partir del mateix concepte i temàtica, tenen un to totalment diferent.
15: Algunes muñecas estaven sempre ocupades. Otras siempre andaban encargándose de lo importante.
1: Había una muñequita, una niña.
15: Soy yo.
0: Mentre El cuento de la criada presenta una atmosfera cruel i angoixant des del minut 1, a Los testamentos, tot i tenir el mateix rerefons, hi veiem pinzellades d'esperança i innocència adolescent.
15: Cosa que hace preguntarme, ¿para qué viniste?
0: Menció especial mereixen les actuacions de les dues joves protagonistes que han representat força dignament els personatges de Margaret Atwood.
15: Había llegado el momento de cambiar las cosas.
0: En fi, que si trobàveu a faltar la distopia de Gilead, aquesta sèrie és per vosaltres. Per tant, aquí us deixem un fragment perquè comenceu a gaudir-la.
2: ¿Qué has caso?
3: Hulda, ya está bien. La justicia divina es bella.
2: Perdón, tía Vidala.
3: Amigas, ¿sabéis qué crimen cometieron estos hombres? Sí, Shunammite.
2: Violación. Por eso tienen la X roja, tía Vidala, por violar.
3: Alabado sea. Amigas, estos hombres, estos terribles hombres, estos
2: violadores. Se dice violadores.
3: Violadores, sí. Gracias, Shunammite.
2: No violantes.
3: No lo sabía. Amigas, es una historia espantosa. Estos hombres secuestraron a una joven muy parecida a vosotras. Aquella joven era de las que le gusta ser el centro de atención. Muy vivaz. Una niña de las que a menudo se ganan un final violento. Alabado sea su juicio.
2: Alabado sea su juicio.
3: Estos hombres vieron a la niña y sus impulsos tomaron las riendas. Acudieron de noche y se la llevaron de su propia cama.
2: ¿Y sus guardianes qué?
3: Algunos de ellos eran sus guardianes. Los impulsos masculinos son algo terrible y hay que contener dichos impulsos. Esa es la carga que Dios os ha impuesto personalmente a todas.
15: El mero hecho de existir nos convertía en un peligro mortal para hombres que eran de conducta intachable. Eran incapaces de resistirse a nosotras. Incluso a nosotras, las hijas de los comandantes, las niñas más devotas.
4: Llega el autobús.
15: Si yo era una preciosa flor, ¿por qué me sentía a veces como un cerdo de concurso?

0: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
3: Comencem una nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. I, com sempre, començarem amb la previsió del temps, amb Carlos Lara, de Meteosap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: intervalos de nubes bajas, pero muy poco importantes, y estas nubes bajas se forman precisamente por la estabilidad, el tiempo anticiclónico y esa humedad ambiental, por eso son más probables por las mañanas y a últimas horas. Pero claro, con este ambiente más soleado, pues las temperaturas ya subirán hoy de forma clara, volviendo a valores próximos o incluso ya hoy ligeramente por encima de los 30 grados. Y el resto del fin de semana, tanto sábado como domingo, pues seguiremos con el mismo tiempo tranquilo, estable y con claro dominio del ambiente soleado. La nubosidad será muy escasa, como mucho cruzando el cielo algunas bandas de nubes altas en algunos momentos. Pueden dejar el cielo con aspecto algo velado, pero poco más. Las temperaturas, después del ascenso de hoy viernes, todavía subirán un poquito más el fin de semana, situándose en valores en torno a 32, 33 grados, tanto el sábado como el domingo, mientras que las mínimas pues se moverán entre los 19, 20 grados aquí en San Andreu.
1: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana, per tant, no ens hem de preocupar, Carlos.
0: Por la lluvia, no, por el calor un poquito más, porque a mediodía pues esos 32-33 grados no son temperaturas exageradas, más bajas que las que tuvimos, pues como comentábamos al principio esa semana de mayo, así que bueno, calor vamos a decir, pero sin excesos, pero sí, preocupación porque llueva o cosas de estas, nada de nada.
1: Tenim la Festa Jove, tenim la Fira del Vi, la Fira del Vermut, altres activitats també programades al llarg d'aquest cap de setmana a l'aire lliure, per tant, no hem de patir.
0: La meteorologia
1: no farem connexions d'urgència.
0: Exacto, tampoc, a la meteorologia no nos va a echar la culpa a nadie de que se estropeen los actos porque no tiene ninguna pinta.
1: Doncs, Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, com sempre, gràcies per acompanyar-nos i bon cap de setmana.
0: Igualmente, hasta la semana que viene.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies a un augment del 38,9%, convertint-se a la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la

part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas, fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris en força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la Barca inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat. Els darrers dies s'han presentat diferents projectes de ciutat. El divendres passat, el del Teatre Núria Espert es presentava davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca el projecte de la nova pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que, o ha presentat aquest projecte al, al Club d'Atletisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació de l'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de practicar esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs, que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu a la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu a la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperant que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país, i amb molts pocs equipaments. I ens deia la presidenta de la federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A més de la presentació del projecte de la pista d'atletisme, aquesta setmana hem conegut un altre projecte, la remodelació del Parc Central. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, del barri, del parc, perdoneu. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no?, de Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
3: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat, en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora aquest art en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda i, per tant, això és una, jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
3: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa de més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
3: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant, ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. Per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
3: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
4: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol, aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
3: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest Parc Central?
4: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals, i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podrà transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir, repeteixo, enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
3: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
4: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una de les altres de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
3: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
4: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema que sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè el demés és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja diguem-ne de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
3: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
4: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb, que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sadó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn, que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
3: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
5: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua i, per tant, modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
3: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat, perquè hi ha forats, i passarem a un parc central obert al barri.
5: Doncs sí, el parc s'obrirà perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
3: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
0: La remodelació del Parc Central, una de les informacions que hem conegut aquesta setmana i que hem informat a través de Ràdio Sant Andreu, una setmana on també hem parlat amb Anna Serra, regidora de barri de Can Prats, i és que aquesta setmana s'han anunciat doncs, la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. Can Prats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Can Prats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu Abarca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Can Prats, Anna Serra.
6: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs, sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs, sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
3: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
6: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs, preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
3: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
6: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs, ja podrem donar més informació de la data concreta.
3: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
6: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
0: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anunci important el de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. Ha anunciat que es planten, que les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació, amb el Departament de la Generalitat de Catalunya. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent.
2: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
3: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
2: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
3: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada, parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
2: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
3: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
2: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
3: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
2: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
3: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
2: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
3: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
2: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
3: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
2: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
3: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
2: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
1: No deixem de banda l'educació perquè aquesta setmana la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha parlat del nou contracte de les escoles Bressol. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
4: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: procedents de diverses denominacions d'origen catalanes i estatals. Els visitants podran descobrir els vins de Badal, Colbaix i Exhibis, representant de la DO Pla de Bages, protagonista enguany a la Fira del Vi, Jean León, l'Alpical, Oriol Rossell, Canals Simoner i Ramon Canals, vinculats al Penedès, o al món del Cava, així com també referències de Terra Alta, Montsant, Priorat, Rioja, Navarra, Somontano o Ribera del Duero. Entre els expositors també hi haurà Herència Altés, Otto Bestué, Pago de Circus, Mata Romera, Va de Uves, Vicalis i Obiti Wines, entre altres distribuïdors especialitzats que oferiran una àmplia selecció de vins i d'escomosos. A més, en aquesta edició, com dèiem, incorpora una novetat important, la presència d'una proposta de vins sense alcohol, una iniciativa que respon a les noves tendències de consum i també a la voluntat d'ampliar el públic de la fira. La tercera edició de la Fira del Vermut, diumenge, comptarà amb 12 elaboradors especialitzats, entre les marques participants destacant Padró, Dos Déus, Martínez La Cuesta, La Madre, Valmiñor, Cooperativa Falset Marçà, Musogorri, així com també Canals i Moner, que combinaran les seves propostes de vermut amb vins i caves. L'oferta també es complementarà amb les cerveses artesanes del Cabo, els productes d'Estones i diverses referències de vermut a Premium i Artesà. També s'hi sumarà una innovadora proposta de vermut sense alcohol, una de les grans novetats també d'enguany. Si els vins i els vermuts seran els protagonistes, la gastronomia local també hi serà present, tant dissabte com diumenge, amb l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell, El Teu Cafè o les empanades argentines La Original. I la música també serà present amb la Lola Band, activitats infantils amb el taller de Anna i més espais d'ombra, a més d'una oferta gastronòmica reforçada i la participació de desenes de productors i de restauradors. I és que Santander Abarca tornarà a reivindicar aquest cap de setmana la seva aposta per la cultura del vi, el vermut i la gastronomia de proximitat. Per facilitar el funcionament de la fira, tant les degustacions de vins, vermuts, caves i cerveses artesanes com les propostes gastronòmiques es gestionaran mitjançant un sistema de fitxes moneda. Els assistents podran adquirir fitxes als punts habituals dins del recinte o de manera anticipada a la botiga d'associació Rubins. El preu de les fitxes destinades a les begudes serà de 3 euros, mentre que les fitxes per les degustacions gastronòmiques tindran un cost de 3,50 euros. Cada celler indicarà el nombre de fitxes necessàries per degustar cadascun dels seus vins, caves o vermuts. Els visitants també podran adquirir una copa serigrafiada oficial de la fira amb un cost de 2,50 euros, imprescindible per participar a les diferents degustacions. A més, l'organització posarà a disposició dels assistents 2.500 portacopes gratuïts per facilitar la mobilitat dins del recinte i millorar també l'experiència durant les degustacions, tant dissabte com diumenge. Tota la informació sobre la nova edició de la Fira del Vi i la Fira del Vermut, disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com les xarxes socials de l'emissora municipal, Facebook, X, Instagram, a més del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. I la denominació DO, en Pla de Bages, és la protagonista d'enguany de la Fira del Vi. De fet, el dilluns es realitzava en el Teatre Núria Espert un tast de vins amb DO Pla de Bages. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i l'obrador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
1: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que sigui una DO convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final DO Pla de Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
0: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
1: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, estan present.
0: Quins són els principals valors que diferencien la DEOPLA de Bages?

0: d'altres denominacions d'origen català?
1: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra, i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, l'amandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
0: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
1: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
0: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
1: Bé, a la DO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
0: Per tant, tenim el futur assegurat?
1: Jo crec que el Bages és una zona que d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
0: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
1: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
0: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
1: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
0: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
1: Pel que fa al canvi climàtic, ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
0: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
1: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que puguem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
2: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009 que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
3: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la sumoll i la mandó, dues varietats que tots els cellers de la DO Pla de Bages estem treballant. i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé, és una varietat internacional nouvinguda que ara ja és nostra, eh? Jo ja no diria que, jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc, el meu pare era andalús i jo estic aquí i ja soc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins el Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'exhibis.
0: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
3: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això, hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la del Pla de Bages, tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi i d'alguna manera, la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, i però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
0: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
3: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem 4 vins i jo crec que els 4 són 4 públics diferents, no? La Valentina, que aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un tant Francesc Serra i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenc un parèntesi, és un vi blanc fet de Macabeu i Picapoll blanc i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines, és el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, el nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que seria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són 4 vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè vins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificada en Joan Soler, doncs tenim 4 vins que representen 4 públics diferents.
0: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
3: Sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava. I tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa. No? Avui estem a Sant Andreu.
0: Estem a prop.
3: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
2: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no?
1: Correcte.
2: Aquesta història, no?
1: Correcte. El Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacassis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs dins de la DO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres, Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit, com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte de, a tots nivells, per un celler, doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent, sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no, si s'acabaria l'ampolla o no. Però davant del dubte, sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen, però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura. Doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant, entrat a l'octubre, per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor, doncs, a l'última pupilla Exhibis li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Falou de Líder, que es venien cabernets, merlots, cirats, xardoners, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu. Segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, em seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, o un gust, o un sentit, o un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb rovins de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país, hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses onda molt fort després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesà, no?
3: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, per canviar el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com soc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més fa molta il·lusió perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I anem amb d'altres qüestions. Aquesta setmana el Papa Lleó XIV ha estat a Catalunya, concretament a Barcelona i també a Montserrat. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques què opinaven de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Ha preguntat el nostre company Joel Carrasco.
2: La visita del Papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, alguns destaquen la importància simbòlica de la figura del Papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
3: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
2: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
3: A veure, a la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el va recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofília que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
2: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
3: No.
2: Quina és la teva opinió sobre el paper del Papa i de l'Església en la societat actual?
3: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equipara una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto veient el Papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posar èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
2: Si poguessis fer una pregunta al Papa, què li diries?
3: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
2: Què significa per vostè la visita del Papa?
4: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del Papa, sincerament. Si vol vindre el Papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
2: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en
4: no,
2: Déu, no?
4: No, no, No, sóc laic.
2: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
4: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
2: Què li sembla que el papa, aquest nou papa que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
4: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Vull dir, tots els temes socials i tal es van abocar. I l'Eglésia? Ja, per mi és un muntatge, això.
2: Què opina vostè de la visita del Papa a Barcelona?
5: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
2: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
5: Perfectamente, sí.
2: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
5: Toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
2: ¿Fe le ayudó?
5: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en Papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
2: ¿Qué cree que representa hoy en día, en el siglo XXI, una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
5: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
2: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
5: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tantas cosas, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
2: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
5: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
2: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
6: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como, porque es un jefe de Estado.
2: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita del Papa?
6: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro estado.
2: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
6: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
2: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
6: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
2: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
1: La visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i també a Barcelona. Doncs hem fet les preguntes als santandreuencs i les santandreuenques sobre aquesta visita i ens han donat la seva opinió, una opinió que també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest divendres torna la Festa Jove a l'Ermita de Santa Madrona.
2: Aquest divendres 12 de juny torna una de les cites més esperades pels joves de Sant Andreu de la Barca, la Festa Jove de l'Ermita, a Terra de Nou, a l'emblemàtic espai de l'Ermita del Palau, a partir de les 22 hores de la nit, amb una programació carregada de bona música. Els DJs locals Gabriel Grau i DJ Josep seran els encarregats de fer ballar el públic fins a les 3 de la matinada, amb sessions que prometen energia i varietat de sons actuals. L'organització a càrrec de l'àrea de joventut de l'Ajuntament manté la fórmula que tant va agradar en les edicions anteriors. Entrada gratuïta i la possibilitat que cada jove porti el seu sopar per gaudir d'un ambient distès i festiu a l'aire lliure. El regidor de joventut, Javier Romero, assegura que han sigut els propis joves que els han reclamat que torni aquest esdeveniment quan abans millor. Romero ens explica per què, per a molts, és tan especial aquesta festa.
7: Doncs mira, perquè és ja la tercera edició d'aquesta festa jove que inicialment doncs, la posem al calendari de joventut com per inaugurar el bon temps, no? La primavera, i fer una oferta lúdica pels nostres joves, i que estava prevista per realitzar-se el 9 de maig, però malauradament per la pluja es va haver de moure, però teníem clar que tot i que fos una mica més tard volíem tenir aquesta activitat perquè ha estat molt ben rebuda les edicions anteriors i doncs vam veure perfecte incloure-la dins del programa del Sabarca Fest, no? És molt important doncs, perquè els nostres joves ens demanen espais d'oci i de socialització als nostres carrers i que per tant doncs, portar aquestes festes són espais pensats perquè gaudeixin.
2: Per qui no la conegui encara, ens pots explicar per què la Festa Jove de l'Ermita la recupereu any rere any?
7: Doncs perquè va ser una proposta que va néixer des de l'Espai Jove i com dic ha tingut molt bona rebuda en les edicions anteriors. Intentem que sempre estigui d'alguna manera arrelada a talent jove de la ciutat i en aquest sentit en la primera edició vam comptar amb un grup de música local, en la segona edició vam tenir també un artista drag local i enguany l'aposta ha estat per introduir DJs joves locals, no? En concret bé, la programació de la festa va amb un inici a partir de les 10 de la nit amb un bingo musical que hem replicat durant els 3 anys i és una activitat que ha tingut molt bona rebuda sempre. És quelcom que no es reprodueix en altres espais en el calendari de joventut, és un bon moment i sempre ha estat molt ben valorat i a partir d'aquí després a 11:45 iniciem els DJs i comptem primer amb Gabriel Grau i a partir de la 1 amb DJ Josep, que van ser dos dels concursants doncs, del concurs de DJs locals que vam engegar des de l'Espai Jove.
2: L'últim DJ comença a la 1, a quina hora conclou?
7: Conclou a les 3. Tindrem un espai també per comprar refrigeri i és una activitat oberta, gratuïta per la ciutadania. Sí que recomanem, doncs, disposarem d'una zona de taules i cadires perquè abans del bingo musical la gent ja pugui apropar-se i sopar, vale? Recomanem que porti cadascú el seu popar per ser sopar, per fer una mica sopar popular i després ja doncs començarà l'activitat musical.
2: En aquest sentit, anava a preguntar per això pel sopar, que una de les coses més originals és que la gent ha de portar el seu sopar. Quin ambient es crea amb aquesta proposta de portar el teu sopar a l'Ermita del Palau?
7: Doncs el que busquem és un ambient de germanor, que al final és el que hem vist durant aquesta primera fase de la Festa Jove en les darreres edicions, en l'estona del bingo musical, que s'hi respira un ambient lúdic, un ambient festiu, però també un ambient una mica més de caire familiar en el sentit de tot i que ser una activitat enfocada al públic jove doncs que et fa com estar amb el teu grup d'amics xerrant, passant-ho bé i després ja ve com l'estona més de ball, no?
2: Què els diries als joves que encara dubten de venir aquest divendres 12 de juny a les 10 de la nit?
7: Doncs que no s'ho pensin, perquè al final, com sempre dic a Ràdio Sant Andreu, les activitats que promovem des de joventut són activitats pensades únicament perquè les nostres joves tinguin aquests espais d'oci i perquè gaudeixin. Nosaltres sempre hem estat obertes a la participació dels nostres joves a la presa de decisions i en aquest sentit, com també m'agrada sempre recordar, moltes de les propostes del Sabarca Fest venen arrel de les que els joves ens van fer arribar a través de les jornades Parlem, així com l'any passat. però tot i que aquestes jornades ja hagin finalitzat, nosaltres sempre estem obertes a escoltar noves propostes, no? Ens va saber molt de greu haver de cancel·lar l'edició d'aquest any de la Festa Jove, però els joves també es van dirigir a nosaltres per demanar-nos que la tornessin a reprogramar, perquè la vivien amb molta expectativa, i així ho vam haver de fer.
2: Com a regidor de joventut, què significa per tu organitzar aquest tipus d'esdeveniments pels joves al municipi? Donar-los un oci nocturn, que normalment és una de les coses que més reclamen.
7: Doncs efectivament, com bé dius, i així ho hem també constatat durant els espais de l'alcalde dels instituts el passat mes de maig, que molts joves venen reclamant-nos aquests espais d'oci que, malauradament, almenys fins al moment, fa molts anys que la ciutat no té, a través del negoci privat, no? Ens manquen pubs, discoteques on els joves es reuneixin, es trobin i sociabilitzin, no? I si bé això sempre ha de ser quelcom que es gestioni des dels privats, com a ajuntament tenim també el deure d'omplir els nostres carrers de vida i que no siguem una ciutat dormitori on els nostres joves hagin de traslladar-se a altres municipis a fer aquest oci, no? I per això ens agrada poder dotar del calendari d'activitats amb aquestes festes, doncs perquè és això, tenim el deure de cuidar els nostres joves, i els nostres joves ens estan demanant poder gaudir de festes així.
2: Per acabar, quin és el missatge final que vols llançar als joves que ens escolten ara mateix perquè no es perdin la Festa Jove de l'Ermita d'aquest divendres?
7: Doncs que no se la poden perdre, perquè és una activitat pensada, com dir, perquè la gaudeixin amb DJs d'aquí, amb talent jove, i que han demostrat que segur farà una festa ben xula, que vinguin a passar-s'ho bé, que gaudeixin amb responsabilitat i seny, però que al final el que volem és això, és trobar-nos a les places amb ells i que gaudeixin i puguin passar-s'ho d'allò més bé.
2: Aquest divendres 12 de juny, l'Ermita del Palau acollirà una nit plena de música, diversió i ambient jove, amb una entrada gratuïta, i la proposta Porta el teu sopar.
1: Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe. Tornem a més informació el proper dilluns. Atents també a la celebració de la Fira del Vi del Vermut de Sant Andreu de la Barca a través de radiosantandreu.com. Tota aquesta informació també disponible en xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana, i dilluns tornem a ser aquí.

0: Catalunya Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu. Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Darrerament s'han presentat diferents projectes de ciutat. El passat divendres, l'alcalde Marc Giribet explicava el projecte de la pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca. Ho feia davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que van celebrar la festa de fi de curs en el Teatre Núria Espert. Ràdio Sant Andreu va poder entrevistar l'alcalde Marc Giribet parlant d'aquest projecte.

0: La projecció de la futura pista d'atletisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista d'atletisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats, com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme

0: aparcament l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
1: Ha parlat que o ha presentat aquest projecte al Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
0: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
1: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
0: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de practicar esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments de la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds, que la ciutat es mou i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
1: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
0: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu de la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu de la Barca, perquè és un esforç que...
2: JD Vans s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui a Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un foc que ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
3: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
2: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues

0: i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre les flames estaven actives i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers Martí Rosell.
1: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
0: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi uneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. I és que aquest ha estat un cap de setmana de calor, amb platges plenes i amb algunes piscines que ja han obert temporada. Però el litoral català arriba a aquest punt amb un problema que es repeteix massa a estius. Diverses morts abans d'obrir oficialment la temporada de bany i platges sense vigilància en plena ocupació. Fa 8 anys que els socorristes denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. A mitjans de la setmana passada, ocupaven la plaça Sant Jaume per fer-ho visible. Avui en volem parlar amb Nacho Ibáñez Cornet. Ell és portaveu de SOS Socorristes i delegat de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya. Nacho Ibáñez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Què tal? Bon dia, com estan? Gràcies per l'espai.
0: En les últimes setmanes hem tingut diverses morts al litoral, ara ho explicava, abans d'obrir oficialment la temporada, i vostès ja es van manifestar a la plaça Sant Jaume la setmana passada per denunciar-ho. De moment el panorama continua igual, a no ser que vostè em digui el contrari. Què vol dir això per a l'estiu que ja tenim a sobre?
2: El problema sigue exactamente igual que el año pasado y que el año anterior. Está relacionado con lo que ustedes estaban hablando también respecto de bombers y del calor que está haciendo, porque el cambio climático está transformando la realidad de todo el litoral catalán. Antes, Protección Civil comenzaba la temporada de baño, como tú bien comentabas, el 15 de junio. Ahora está claro que para miles de usuarios y de usuarias de las playas desde Tarragona hasta Girona, la temporada de baño no empieza el 15 de junio, ni empieza el 1 de junio. Ya a partir de Semana Santa hay muchísima gente bañándose en el litoral catalán, y eso lo hemos visto con la gran ocupación, con los chiringuitos funcionando, con la capacidad hotelera del litoral catalán plena de funcionamiento, y la contracara de eso es que no hay servicios de salvamento y socorrismo. Entonces, frente a esa situación, ya hemos tenido que lamentar este 2026, como el 2025, como el 2024 y así para atrás, muertes en playas de bañistas donde no había servicio de salvamento y socorrismo. Entonces, ¿qué estamos planteando desde la plataforma sindical? Algo tan sencillo como que necesitamos de forma urgente una regulación que diga: si la playa está abierta, si tiene el chiringuito funcionando, si la gente se está bañando, si el clima invita a las personas a ir a la playa, y no solamente el clima, sino también la administración pública, porque se abren pasarelas, se coloca un boyado, se permite la explotación económica, también tiene que haber un servicio de salvamento y socorrismo, y ese fue el reclamo que llevamos el jueves pasado a la Plaza San Jaume y que seguiremos llevando a cada ayuntamiento y a la Generalitat de Cataluña hasta tanto consigamos esta legislación y esta normativa que establezca mínimos de servicio para tener condiciones dignas de trabajo las y los socorristas y para garantizarle una seguridad a la ciudadanía que se baña en el litoral catalán.
0: Nacho Ibáñez, en el seu comunicat vostès afirmen que la precarietat mata. Quines són les condicions concretes d'infraestructura, de temporalitat, de recursos que avui fan que una platja catalana sigui menys segura i que, segons vostès, poden acabar en més morts?
2: Bueno, a nivell de temporalitat, concretamente hoy, 15 de junio, con el calor que está haciendo, hay ayuntamientos del litoral catalán que no tienen salvamento y socorrismo. No tienen presencia hoy, ni la tendrán mañana, ni pasado. Entonces, la temporalidad es muy precaria. Luego, la precariedad tiene que ver con la infraestructura en la que trabajamos. Hoy por hoy, hay socorristas que están trabajando en módulos, en enfermerías, donde debemos realizar curas, en condiciones donde ni siquiera hay agua corriente, por ejemplo. Entonces, el socorrista o la socorrista no puede ir al baño, y ni que hablar de tener asepsia para poder realizar tareas sanitarias. Después, no solamente en la enfermería sin agua corriente, sino que hay ayuntamientos con socorristas donde no existen torres de vigilancia y tienen que estar caminando por la arena bajo 35 grados de sol, las 8 o 9 horas de la jornada laboral, y hay ayuntamientos donde no hay una torre de vigilancia según lo dispone el Departamento de Empresa y Trabajo de Cataluña, que nos proteja del sol, que nos proteja, por ejemplo, de la radiación UV, en donde el Hospital Clínic ya dice que las y los socorristas estamos expuestos al cáncer de piel, y tenemos que vigilar en unas sillas muy precarias de madera que no cumplen con ningún PRL, que no nos protegen del sol, del viento, de la lluvia. Y además de estos problemas de infraestructura y de temporalidad, el tercero que marcamos, que nos parece fundamental y que pedimos que se solucione con una legislación, es el ratio de socorristas. Porque claro, hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas. Claro, los ojos no dan para poder vigilar, y menos que menos para poder desarrollar nuestra tasca fundamental, que es la prevención. Entonces, resumiendo para que la ciudadanía lo pueda entender, pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales: una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia, y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
0: Nacho Ibáñez, denúncia feta. Gràcies per explicar-nos-ho. Queda aquí feta. Veurem què fan les administracions i què passa aquest estiu. Gràcies, bon dia.
2: Muchas gracias por el espacio y seguiremos activos y activas las y los socorristas de todo el litoral catalán hasta que esta solución se solucione.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: I més descontents encara els que us expliquem quan falten 10 minuts per arribar a dos quarts de nou. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no va avalar el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
4: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
5: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
4: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
6: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions. La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
4: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però ja ho heu sentit, el conflicte continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvis, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central. La necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió aquí al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. És llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social i vocal del Consell, el Consell d'Educació de Catalunya. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però que no s'està cuidant els docents.
7: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar, i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torno i és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
0: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
8: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dica Mem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
2: Demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final, i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada, perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
3: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça, i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
4: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, als que apareixen davant les càmeres, però també als que les carreguen sota la calor de la plaça, als que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vas patir per amor.
2: Era tan bonic el vincle.
3: Després és com et tracta aquella persona.
2: Hi ha moments que m'han fet sentir
4: així. Passa el dia parlant.
2: No era culpa seva.
1: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entre mig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Estats Units i l'Iran han tancat un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes, avui, de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida analitzarem les implicacions d'aquest acord de pau. Ho farem en conversa amb Tika Font, presidenta del Centre d'ALAS d'Estudis per la Pau. Abans, repassem més titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Pons a la Noguera i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja a la Segarra, que ha calcinat unes 48 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts al Notícies en xarxa.
8: Pedimos una legislación y una normativa con 3 puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
7: Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Efren Carbonell, ha destacat al Notícies en Xarxa l'arrel dels dèficits que veu en la implementació de l'escola inclusiva.
4: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja ho pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
7: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada sis pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
9: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja està produït, sinó també en la prevenció.
7: Dels esports, destaquem que el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, a més d'una dècada, posant en valor les retransmissions de les Diades castelleres, els ha valgut a la Xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
7: Ho destacàvem suara en els titulars. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que, a partir d'aquell moment, en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. A l'espera, doncs, de conèixer, com dèiem, la lletra petita d'un acord encara preliminar que s'haurà de ratificar divendres a Suïssa, i amb un escenari ple d'incerteses, volem entendre realment què hi ha realment en joc. Ens acompanya la Tica Font, que és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Bon dia, Tica, i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
7: Per què hem de ser optimistes aquesta vegada, després que Donald Trump ho hagi anunciat fins a 40 vegades, deien l'altre dia?
10: Bueno, Estats Units necessita que s'obri l'estret d'Ormuz. No que arribi la pau a l'Orient Mitjà. Necessita que s'obri, que el petroli circuli, perquè, si no, ara al novembre les eleccions les pot perdre, que igualment al millor les perd, però que està en una situació de molt baixa popularitat per al que pugen els preus del petroli, pugen els preus dels aliments, i tot això afectarà la votació. Ell té pressa. Els iranians també els interessa, perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. Mútuament tenen interessos. Ara, jo recalcaria algunes cosetes sobre les que s'han dit. L'obertura immediata, bueno, lo de immediat depèn de com vulguem entendre-ho, però no s'obrirà fins que s'hagi signat. Per tant, l'immediat va a posteriori del divendres. No en el dia d'avui, sinó que serà l'apertura del divendres. També això significa que s'ha de començar a desminar l'estat d'Ormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret, i per tant la capacitat de moure els vaixells també és menor. També haurem de saber, en la lletra petita, perquè Iran ha dit públicament en la televisió que ells es queden al control de l'estret. En canvi, els nord-americans ho neguen. Haurem de veure què diu el memorando que han firmat. També alguns diuen que aquest memorando contempla que es descongelaran 12.000 milions de dòlars que hi ha en actius. Però hi ha altres coses que sabem que s'han quedat fora ja, segur, malgrat declaracions d'altres polítics europeus. El tema nuclear es deixa per futures negociacions, no entren en aquest. I el tema dels missils de llarg abast que arriben a Israel també queden per més a llarg abast, per després d'aquest memoràndum.
7: Tica, i què passa amb Israel? Netanyahu s'ha desvinculat completament d'aquesta negociació i hores abans de l'acord, recordem-ho, bombardejava Beirut fins al punt que Trump sortia a renyar-lo. Fins a quin punt Israel pot fer descarrilar aquest alto el foc?
10: Pues és el que intentarà Netanyahu. Mentre que Trump diu això, doncs, per exemple, el president del Parlament fa tres dies, just abans de la signatura, el president del Parlament posava en qüestió si Trump o els Estats Units tenen la voluntat de parar o no a Israel, o la capacitat, que d'alguna manera estan posant que no tenen clar si és una qüestió de voluntat o de capacitat, és a dir, que no poden en el Netanyahu. L'estratègia de Netanyahu serà bombardejar aquests acords, i ho estarà fent. Encara que el divendres se signi, ells de tant en tant intentaran minar, petar o trencar aquests acords amb l'Iran, perquè no volen sentir-se atrapats per uns acords que firmi Estats Units i que els inclou a ells. Com ha estat, l'acord inclou que les operacions militars en el Líban s'acaben. Doncs veurem.
7: Veurem. Tica Font, una vegada més t'agraïm l'anàlisi, que ens ajudis a entendre una mica aquesta situació tan complicada. Que vagi bé i estarem pendents. No descartem haver de parlar amb tu una altra vegada. Que vagi bé.
10: Vale, gràcies. Adéu.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
7: Quatre minuts per arribar a 9:15, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 20 dotacions per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un incendi que ja està estabilitzat, això sí, des d'aquest diumenge a la tarda, i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb la que treballen.
11: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
7: Els bombers que han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i també per refredar punts calents per contenir possibles revifades. Ara mateix queden 3 dotacions a la zona. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès que han extingit aquesta nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí i mentre les flames eren actives, la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que van aconseguir controlar ahir diumenge. Les flames van afectar 48 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb molta més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, del Segrià, de l'Urgell, de la Noguera, de l'Anoia, del Solsonès i de la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat. Ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
12: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
7: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i amb infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix amb les queixes dels socorristes que tornen a denunciar precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Pedimos una legislación y una normativa con 3 puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
7: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
13: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamant un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
14: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
13: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
15: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern no la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions. La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
13: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
7: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, ja ho hem sentit, però el conflicte continua ben obert i entre les demandes que tornen a emergir n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, a més de comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però no s'estan cuidant els docents.
4: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torno i és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
7: Les jornades d'habitatge social 2026 que engeguen avui a Barcelona presentaran les diferents iniciatives i projectes que s'estan desenvolupant a Catalunya amb l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials. El programa s'articula en quatre taules rodones que debatran com ampliar aquest parc de pisos protegits. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona on s'està celebrant aquesta trobada. Bon dia, Anna, explica'ns.
16: Bon dia, Elena. Sí, precisament des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es debatrà el gran repte contemporani, que és l'accés a l'habitatge. I amb Carles Donat, ell és codirector de l'Observatori de l'Habitatge Metropolità. Carles, bon dia.
17: Hola, bon dia.
16: Volem conèixer de què aniran aquestes jornades que comencen avui i que reflexionen al voltant de com construir més habitatge social.
17: Sí. Mireu, les jornades que fem avui, que són de dos dies, les fem aquí en el marc de la Universitat Internacional Méndez Pelayo, les organitzem l'Observatori Metropolità de l'Habitatge i GHS, i el que volem debatre és sobre les diferents formes que hi ha per incrementar el parc d'habitatge assequible o social. I és important que tinguem present que hi ha diferents formes. Una d'elles és la construcció, lògicament, però també hi ha d'altres que són l'adquisició o la cessió d'habitatge, no? I aquestes tres formes d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials és el que estructura i vertebra aquestes jornades durant aquests dos dies.
16: I a més, unes jornades que s'emmarquen dins el gran enunciat polític del president Salvador Illa en el sentit de la construcció de 50.000 pisos socials en els propers anys.
17: En efecte, una de les, com us deia, una de les eixos de les jornades és la producció d'habitatge, i un dels instruments, l'instrument més potent que tenim en aquests moments a casa nostra, és l'anunci que es va fer del Pla 50.000. Doncs bé, en una de les taules, precisament el que farem és un balanç del Pla 50.000. Ara fa un any just vam fer aquestes jornades també, ens van explicar com teníem previst que funcionés. Ara farem un any de balanç i els diferents agents, tant públics com privats, com del tercer sector i les institucions, debatrem per veure què està funcionant i què pot millorar.
16: Carles, i quins són els rols, quins papers, quins agents intervindran en aquestes jornades?
17: Doncs això, actualment en el món de la producció, de l'increment del parc destinat a polítiques socials, és molt important el rol que tenen tots els agents. I de fet aquí intervenen això, tant els agents públics, lògicament, però també els agents del tercer sector, cooperatives i agents privats que també tenen un paper important a l'hora de finançar l'increment del parc destinat a polítiques socials.
16: Carles, arrenquem la setmana amb una mica d'optimisme. Ets capaç de posar un escenari? Això s'accelera, la construcció de pisos socials?
17: Efectivament s'està accelerant. El que passa és que produir un habitatge, com bé sabeu, requereix molt de període, molt de temps. No és produir una nevera o un cotxe fins i tot, no? Es requereix bastant de temps i diguem, anirem veient resultats dificultats, però la inèrcia i el canvi d'inèrcia que s'està produint en els darrers anys a Catalunya jo crec que és positiu, i una de les coses que debatrem és si és suficient per tantes necessitats que estem tenint, no? Però, bueno, jo crec que s'estan ficant les bases perquè augmenti el parc destinat a polítiques socials.
16: Carles Donat, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, a pocs minuts per a l'inici ja d'aquestes jornades aquí, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
7: I els esports a aquesta hora, com sempre, ens els porta la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
18: Bon dia.
7: El Barça, que s'ha erigit com a campió de la Champions d'handbol.
18: Sí, ha aixecat el trofeu que l'acredita com el millor equip del continent per 13a vegada a la història. L'equip blaugrana va superar el Füchse de Berlín a la final per 37-34, un partit que jugava a Colònia. Emil Nielsen, el porter, va ser un dels homes destacats amb 14 aturades en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols marcats per Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blas Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 de 7 títols possibles i guanya la 50a Champions de la història del club entre totes les seccions. Dicamem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen que què els ha conduït cap al curs perfecte.
19: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre... Siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
20: Demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom lo ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
18: El Joventut ha quedat eliminat de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de semifinals. Els verdinegres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però els van fallar les forces en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per la final en què s'enfrontarà al Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat 5-1 contra Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la primera final que disputa. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jime Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. Doncs felicitats al Vila-sana, que tenia altres títols, però no aquesta Hockey Lliga. Ara ja la tenen.
7: Doncs endavant, a la vitrina.
18: I a celebrar-ho.
7: Això mateix, Cristina.
18: Vinga, que vagi bé.
7: Que vagi bé, fins demà. Doncs més d'una dècada posant en valor les retransmissions castelleres, li han valgut a la xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. D'aquesta manera posem punt final al Notícies en Xarxa d'avui dilluns. Demà hi tornem a les 7, us espero. Gràcies per fer-nos confiança. Que vagi bé.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Este es un mensaje del Arrigo, tu sacerdotisa de confianza.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, a dia 15 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milán, al capdavant del programa del Via Directa. Avui, especial Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, una Fira del Vi que va finalitzar aquest diumenge amb la tercera edició de la Fira del Vermut. Dissabte es va celebrar la novena edició de la Fira del Vi i durant tota una setmana es van realitzar diferents activitats al voltant de la cultura del vi. Avui a Ràdio Sant Andreu repassarem doncs la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milián.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I comencem el repàs dels actes de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, precisament amb l'acte central, el que es va celebrar el passat dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal, novena edició de la Fira del Vi, més de 21 cellers que hi van participar. Un centenar de referències. Més d'una vintena de cellers i també distribuïdors i milers de visitants són algunes de les xifres de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal. En els dies previs, diferents activitats al voltant de la cultura del vi i sobretot de la DO Pla de Bages, que ha estat la gran protagonista d'aquest any. Una Fira del Vi que també s'ha complementat amb la part gastronòmica, amb la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, perquè si el vi ha estat el gran protagonista de la novena edició de la Fira del Vi, la gastronomia local també ha tornat a jugar un paper important i fonamental amb l'èxit de la convocatòria. Al llarg del cap de setmana els visitants han pogut complementar els tastos amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar amb les diferents referències presents a la fira. També la part musical amb Lola Band, també la màgia del mag Xavi Medina i també l'escola de pintura del taller d'Anna, que també ha participat amb diferents tallers infantils. Una Fira del Vi que tornat a ser un èxit, com dèiem, la DO Pla de Bages protagonista aquesta Fira del Vi, on hem parlat amb el vicepresident de la DO Pla de Bages, amb el Josep Maria Claret.
2: Bé, la veritat és que és un orgull haver participat aquí com a DO convidada, tenir protagonisme aquí a Sant Andreu de la Barca és molt interessant per nosaltres, i una mica agrair doncs la col·laboració i l'aposta per aquestes deos que són tan properes i a la vegada una mica un xic desconegudes.
1: Deos, a més, amb molta història, eh? Ja ho hem anat comprovant al llarg de la setmana.
2: Sí, evidentment, són deos que venen la història. La constitució d'aquestes deos va venir a la randa de la cultura de la vinya i el vi, i que van fer néixer en un moment determinat el Consell Regulador.
1: Varietats molt característiques del Pla de Bages, també.
2: Les varietats més representatives actualment tots més o menys ens sonen, com la Picapoll Blanc i després la varietat negra, la Mandó.
1: Més avui aquí a Sant Andreu de la Barca, en aquesta Fira del Vi aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb diferents cellers de DO Pla de Bages.
2: I tant, al final som una bona representació, crec jo, dels vins del Bages, que estem en un territori comú, però que a la vegada fem una gran diversitat de productes perquè tenim unes condicions que ens fan diferents també.

0: La Fira del Vi celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal ha estat la jornada central i el punt culminant d'una setmana d'activitats que ha inclòs tastos comentats, concursos de tast per parelles, xerrades divulgatives i trobades amb elaboradors. Una programació que ha volgut acostar la cultura del vi tant als aficionats habituals com aquells que s'hi apropen per primera vegada. L'alcalde Marc Girbet, a Ràdio Sant Andreu, comentava que la ciutadania ha respost molt bé a aquesta edició de la Fira del Vi. També hem parlat amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs sí, i molt contents perquè, francament, la ciutadania està responent super, super bé. Jo crec que tenim l'esplanada, diguéssim, amb una afluència molt xula. I, a més, que l'oferta, precisament, de diferents restauradors, fins a 22 expositors que ens acompanyen a aquesta Fira Vi, i jo crec que li donen cada cop més entitat i Sant Andreu de Barca se situa, jo crec, en aquest circuit de grans fires. I com a element important, que crec que és el que queda a la ciutat, és aquesta dinamització, és aquesta vida social, és aquest poder trobar-nos i no haver de marxar de Sant Andreu, perquè ho tenim tot aquí.
0: Malgrat el canvi de dates, la fira termina aquí l'esplanada a tope.
1: Jo crec que hem encertat. Durant tot aquest temps hem anat modificant diferents ofertes que l'Ajuntament feia i tirava endavant, i jo crec que cada una d'elles hem anat trobant un punt òptim i estem molt contents de la resposta, però sobretot també del que queda, no?, a la ciutat, i és el que això que comentava, és aquesta activitat, és aquesta manera de trobar-se els veïns i veïnes i que sigui amb bon vi i amb cultura.
0: Sobretot aquestes activitats que s'han fet al llarg de la setmana potenciant la cultura del vi.
1: Exacte, que és important perquè no és només veure, sinó que és també entendre què hi ha darrere de tot el sector vitivinícola, que és importantíssim, i jo crec que en aquest sentit hem fet una bona feina per dir no només bec, sinó que conec que estic bevent, conec també la cultura i la tradició, i jo crec que és important aquesta feina.
0: Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica. Bé, parlant d'aquesta Fira del Vic avui aquí en aquesta esplanada, que està plena de gent, plena de cellers, de varietats, unes més de 150 varietats. Per tant, aquí tothom pot triar el que més li agradi, fins i tot 20.

0: amb les activitats que hem tingut al llarg de la setmana, que algunes d'elles han estat també no enfocades al consum directament del vi, sinó també a la cultura i a la divulgació del món del vi.
1: Hem parlat amb algun dels cellers i ens parlaven d'aquests canvis que hi ha, que els cellers que s'han d'adaptar també als gustos actuals, que intenten també que la gent jove s'acosti a la cultura del vi amb vins amb menys graduació, que és una de les tendències també que s'està portant en aquests moments i que serà important de cara als propers anys.
0: Sí, al final el client del futur és la gent jove, per tant... és molt important estar atents també al que demana aquest mercat, la gent jove que s'està incorporant, no?, diguéssim, en el consum del vi, i veure també, anar observant què és el que els hi agrada, què és el que demanen, i llavors ajustar també la teva producció, la teva oferta, el teu producte, doncs a aquests nous mercats, independentment que la resta de mercats continuïn aguantant, però sí que és cert que hi ha tendències i que no pots negar aquests canvis i aquestes noves demandes, diguéssim.
1: Satisfets des de l'Ajuntament, satisfets des de l'Associació Rubins amb aquesta Fira del Vi, aquesta novena edició?
0: Molt contents. Penso que cada any donem un passet més endavant, un passet més amb la qualitat, un passet més en intentar també ser un pol d'atracció per tot tipus de persones, aquelles que són amants del vi i que coneixen perfectament el producte i aquelles que potser no, però que volen apropar-se, volen començar a veure, no només a veure la copa, sinó a visualitzar i a entendre què és el món del vi, per conèixer-lo, per apropar-te al món del vi, no només com a tast individual, sinó també amb el maridatge, amb la vinculació amb la gastronomia, etc. I, per què no, també començar a treballar i a parlar sobre la cultura que hi ha al darrere, que és apassionant del món del vi, i que sempre tenim oportunitat per aprendre, no només en aquesta edició, sinó en futures.
1: I sobre edicions futures de la Fira del Vi, l'imminent farà 10 anys de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Des de l'associació Rubins també es valora de forma molt positiva. N'hem parlat amb Paco Pozo.
2: Pues com no podia ser d'altra manera, la nostra valoració és que està sent una fira molt ben acollida al poble, amb molta participació. Ara que ja s'ha amagat una miqueta el sol, començarà a animar-se més. Fins ara havia una miqueta de xafogó, que és típica al mes de juny, però que de seguida ja s'omplirà tota la plaça si ja és que no està plena.
1: Venim de tota una setmana plena d'activitats, al voltant de la cultura del vi i amb la DO Pla de Bages com a protagonista.
2: Sí, sí, ha estat una setmana molt intensa, hem fet activitats cada dia de la setmana, hem intentat també obrir la fira d'altres espais, com l'Espai de la Igualtat. Hem fet tastos, hem fet un concurs de cata per parelles, hem fet debats, taules... Bueno, ha estat molt intens i amb molta participació i estem molt contents i orgullosos.
1: Tenim la part gastronòmica, tenim la part dels vins, més de 150 varietats, que són moltes.
2: Sí, sí, enguany tenim 21 cellers, gairebé ha estat representat totes les zones del territori espanyol, però bàsicament hi ha moltíssima, més de la meitat és d'aquí de Catalunya i especialment la DO Pla de Bages, on tenim 4 bodegues emblemàtiques d'aquesta DO i que de fet ha sigut el leitmotiv de tota aquesta setmana.
1: 9 edicions, l'any vinent la desena.
2: L'any vinent la desena i esperem que sigui a l'abril, perquè està clar que el mes de juny diguem-ne que fa una miqueta de caloreta, però bueno, veurem l'any que ve, però serà la desena, intentarem fer-ho millor i, bueno, superar-nos cada any. Què passa?
1: Una fira per tot tipus de públic, fins i tot amb vins sense alcohol.
2: Sí, aquest any hem fet una aposta, hem portat una bodega, Matarromera, que és de Ribera del Duero, i allà a Valladolid tenen una sèrie de vinyes que les dediquen a desalcoholitzar el vi, i, bueno, es diu Wincero. Hi ha una oferta d'espumosos i de vins negres sense alcohol i, bueno, és una cosa que ens demanda molt la gent, sobretot gent que no pot beure alcohol o que realment li senta malament o embarassos. Bueno, hi ha gent que ens demana aquest tipus de vi sense alcohol.
1: I parlant de vins sense alcohol, hem visitat l'estand del grup Matarromera, que han presentat una gamma de vins sense alcohol.
3: Ivan Samà, soc delegat comercial de Matarromera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
1: Bé, explica'ns una mica

0: aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen? Com són?
1: Va, són super saludables, no tenen gens de sucre. Al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió. Som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins. Som el celler que més gamma ofereix de tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove. I el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Matarromera, que això és garantia de qualitat i de...
0: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu de Barca? Mira, no vull beure alcohol.
1: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vol prendre una copa d'una beguda saludable, com a la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com deia abans, de disfrutar de gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc, i ja et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Matarromera darrere.
0: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
1: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en els últims 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
0: Primera vegada que Sant Andreu de Barca o no?
1: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
0: Que no sigui l'última, no?
1: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.
0: La DO Pla de Bages ha estat la DO protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, també present entre els cellers participants de la Fira del Vi de dissabte, com el celler Exhibis, que també va fer tastos de vins al llarg de la setmana, el celler Abadal, com també el celler Collbaix.
2: Soc la Mercè del celler Collbaix de la DO Pla de Bages.
0: Bé, DO Pla de Bages, protagonista també aquest any a la Fira del Vi. Quines són les tres propostes que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, portem tres vins joves, un blanc, un rosat i un negre. El blanc és Picapoll i Macabeu, que la Picapoll és una varietat autòctona del Bages. El rosat és 100% Cabernet Sauvignon i el negre està, doncs, en un cupatge amb cinc varietats. Cabernet Sauvignon, Mandó, Garnatxa Negra, Ull de Llebre i Merlot.
0: I què suposa participar en fires com aquesta?
2: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
0: I el fet d'aquest any la Fira del Vi, doncs la DO Pla de Bages sigui la protagonista?
2: Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
0: Per donar a conèixer una DO, no?
2: Per donar a conèixer una DO, sí, sí. Perquè és una DO, la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
0: I a més una DO històrica, eh?
2: També, per moltes vessants, sí, sí.
0: Collbaix, un dels cellers de la DO Pla de Bages, com també ho és Abadal.
3: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, bueno, soc distribuïdor de la bodega d'Abadal, vale? I, bueno, he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta mandó, sumó i picapo i negre, i ho porta una mica de criança, tres mesos. He portat l'Abadal Alba, que seria un Sauvignon blanc, Chardonnay, picapo i blanc i una mica de macabeu. I l'Abadal Franc, que té una criança amb tres mesos i porta cabernet, mandó i sumoll.
0: DO Pla de Bages, protagonista d'aquesta Fira del Vi. De fet, ja veu fer un tast aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Per tant, a més, una DO molt propera a Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, bueno, estem molt a prop d'aquí, estem a costa de Manresa i, bueno, és una bodega amb 8 generacions. O sigui, al final ells treballen únicament amb les varietats autòctones de la zona, que sobretot és, doncs, són picapolls negres, sauvignons blancs, bueno, al final una mica d'això, no?
0: Què suposa participar en fires com aquesta?
3: Bueno, al final és marca, al final donar tastar a la gent que ve, sobretot, que no conegui gaire el món del vi i que vulgui, doncs, tastar, doncs, fins a la DO Pla de Bages i que, bueno, puguin començar a tastar vins de...
0: Vins, com es definiria amb aquests vins? Busquéssim una definició.
3: D'aquests tres vins?
0: Sí.
3: Bueno, és un tipus de vins que jo penso que són vins per tothom. Al final és un vi que és per gent jove, per la gent gran, però un vins de dia a dia, i són vins que són molt adaptables. El Nurba, dintre del que hi ha, pues és un vi nou, que sortit fa, és la segona anya de Gasur, i és un vi molt fresc, amb poca elevació alcohòlica, té més de 12 graus, té una mica de criança, però molt fresc, i després tens l'Alba, que seria com un... sense mirar més enllà, és com un verdejo, però és, al final, nosaltres ja els diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé. I l'Abadal Franc, doncs, bueno, és un vi que sorprèn. Per la qualitat que té, a més, és un vi que sorprèn moltíssim.
0: Hem volgut buscar també entre els cellers i distribuïdors participants quines són les tendències actuals en el món del vi. Ens ho ha explicat el Ricard Tenorio, de la distribuïdora Vicalis. Bé, què has portat aquest any? Quina és la representació que has portat? Bueno, veig una amb una guitarra elèctrica.
4: Sí, el viernes. És un Godello del Bierzo, un vi divertit, el primer vi que fan de Godello. És un vi jove, però molt fresc i amb una bona acidez, ideal per aquest temps.
0: Què més portes?
4: Mira, portem el Júlia, que és un rosat de la zona del Penedès, sense denominació d'origen, és una vinya petita, d'un senyor que fa dos vins, el Júlia, que és aquest, i el Laia, que és un blanc. Després portem un priorat, que és Mas d'en Bernat, de la Vilella Baixa, amb una miqueta de barrica, ideal per aquest temps, es pot servir estar una miqueta fresc, si vols. I després portem, anem a les Espanyes, i portem un Ribera del Duero, que és un Montabellón de 5 mesos, amb barrica. Una mica variat, no?
0: Mica variat. Portes ja molts anys que vens aquí a la Fira de Sant Andreu de la Barca. Sí. Has vist canvi de tendència, canvis del públic?
4: Bueno, mira, compte que l'any 2025, estem al 26, perdo una mica, el món es va veure més vi blanc que negre. La tendència és amb vins amb menys estructura, una miqueta més lleugers, menys graduació alcohòlica, molta fruita. També venim de treballs menys forçosos que fa anys, i això implica menjars menys contundents i vins més lleugers. També hi ha una tendència, vins sense alcohol, bueno, hi ha una tendència aquesta. I, bueno, les bodegues estan posant les piles, la veritat. Estan fent vins una miqueta més fruita, adaptant-se una miqueta a el que vol la gent.
0: Per tant, d'aquí potser a 5 anys, amb una fira com la de Sant Andreu de la Barca, veurem vins diferents, no?
4: Ja ho estem veient, ja ho estem veient, amb vins amb menys graduació, més lleugers, bueno, adaptant-se una miqueta a lo que és el públic. Públic jove també vol altres coses. És la tendència que hi ha.
0: No
4: hi ha
0: res més. Adaptar-se, no?
4: Sí, és el que hi ha.
0: Ser resilients, com se sol dir, no?
4: Sí, sí, sí, una miqueta. Sí, és la tendència que hi ha, eh? Vull dir, el mercat és això. És el que mana, al fin de comptes. Bueno, ja que veure una mica més de vi, això sí, eh?
0: Amb la proclama de Ricard Tenorio, de Vicalis, que s'ha de veure una miqueta més de vi. També hem parlat amb l'Albert Franc, de Viti Wines.
5: Bona tarda, em dic Albert Franc, venim de Viti Wines. Som una distribuïdora que es diu Aribau, que fem uns vins molt personals i diferents. Aquesta fira hem vingut amb la Descarada, que serà un Moscat Sauvignon i amb una mica de Bebus Traminer, que és el nostre producte estrella. Hem vingut amb una garnatxa blanca de l'Empordà, que es diu Tronat, i com a negres hem portat dues opcions, una del Montsant i una de Costers del Segre. El Montsant, garnatxa negra 100%, 4 mesos de barrica, fàcil, molt directe. I el Cargol Treubanya, amb 12 mesos de barrica, un criança de Costers del Segre. I això és la proposta d'aquest any.
0: Bé, vosaltres ja teniu ja experiència, eh? La fira d'aquí Sant Andreu de la Barca fa molts anys que veniu.
5: Sí, doncs tenim una mica d'experiència, som una mica ja veterans, i estem encantats de la vida de vindre a aquesta fira, perquè sobretot l'organització que fa Rubins és espectacular i estem molt contents i sumem i ajudem sense problema.
0: Has vist en aquests anys un canvi del públic que s'acosta a aquestes fires del vi, si hi ha un públic més jove?
5: Normalment el que denotem és que en aquestes fires sí que es mou una mica més el públic jove i prova el vi, i això és molt interessant, perquè estem veient una tendència que la gent jove està deixant de beure el vi. Estem una mica preocupats perquè no beuen tant vi. I aquestes fires el que fan és promocionar una mica que la gent jove el conegui.
0: Què és el que busca la gent jove o la gent que s'acosta a aquesta fira?
5: Bueno, sobretot la gent jove el que busca són vins blancs, frescos i fàcils, per començar. I això funciona molt bé. A partir d'aquí, la gent que ja està una mica més rodada amb el món del vi passa cap al negre. Però el blanc s'està veient que amb el canvi climàtic està canviant la tendència. Veu la gent més blanc que negre.
0: I tenint en compte el que estàs explicant ara, per això porteu aquests vins avui aquí, eh?
5: Sí, exactament. El que fem és que portem vins blancs perquè la gent jove pugui entrar en el món del vi i sigui tot una mica més comercial i s'emprenguin del món del vi. Si veieu el públic que ve, és gent jove.
0: El celler Herència Altés de la Terra Alta també han estat presents en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca un any més.
6: Hola, sóc el Jorge del celler Herència Altés i venim de Terra Alta, venim de Gandesa. I tenim totes les vinyes esteses entre Gandesa i Batea.
0: Explica'ns quines són les propostes que porteu aquí. Veig aquí unes ampolles molt ben treballades, eh? Decoració, eh?
6: Sí, sí, sí. Són imatges que parlen molt de la dona treballadora de l'època. serien els nostres vins de vila, que són els vins que expressem més, les vinyes més joves que tenim nosaltres, i viticultors de la zona, que també treballem amb ells. Són vins ecològics, treballem amb vinya en bas, tota la vinya és verema de mà, i treballem amb rendiments molt baixos. La proposta de vins que portem aquí són vins d'accés a tota la gent, fàcils de beure, i vins que ràpidament es poden beure l'ampolla sencera. No? Treballem en blancs, només treballem la garnatxa blanca, en el rosat és una garnatxa negra, i després portem dos negres, un negre molt fresc, que és de garnatxa negra 100%, i un cupatge de garnatxa xiraca i nyena. Més per un vi que necessites una mica de gastronomia, o vins una mica, per gent que li agrada un vi una mica més estructurat.
0: Per tant, vins aquí per propostes en una fira com aquesta de Sant Andreu de la Barca, no?
6: Sí, tant per tots els públics. Són vins versàtils per tothom, sobretot per la gent que li agradi beure vi.
0: Vins per un públic més jove?
6: No, per tothom. Són vins frescos, que són vins amables, vins per tot el públic, des de gent jove fins a gent gran.
0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca també ha comptat amb DOs a fora de Catalunya, com la de Oso Montano, amb el celler Otto Bestué.
7: Hola, soy Marina Otto, vengo de Bodega Otto Bestué, del Somontano. Hemos traído dos blancos, un semidulce que se llama el mielero, que es garnacha blanca y riesling. Luego una Alicia, 100% chardonnay. Luego un rosado pálido estilo rosé que se llama calabeso, que es garnacha. Y un finca rableros que es cabernet sauvignon tempranillo, que tiene 7 meses de barrica.
0: Si buscamos una definición de estos vinos, ¿qué nos dices?
7: Elegancia, joven, no sé.
0: Ahora que has hablado de joven, estamos preguntando sobre la tendencia de los jóvenes en el mundo o la cultura del vino. ¿Ves que va creciendo esa tendencia?
7: Pues no, o sea, la tendencia va a menos alcohol, vida más fitness y así. Entonces, por eso hemos como intentado llevar nuestros vinos, adaptarlos, y tenemos el calabeso rosé que te comento, es 12% de alcohol, que es poquito y así muy ligero, y un semidulce que tiene un 10% de alcohol, o sea, poquito. O sea, para
0: adaptarse a las tendencias.
7: Nos adaptamos un poquito alcohol, fresquitos y ya está.
0: ¿Cómo podíamos maridar esos vinos?
7: Wow. Eso sí, igual son más de copeo, en plan una copa suelta y así.
0: Tampoc ha faltat aquest any a la Fira del Vi la DO Navarra, amb el celler El Pago de Cirsus.
8: Marcos de la Lama, sí. Delegat comercial de Pago de Cirsus. Bodega que estem situats a la ribera sur de Navarra, molt a prop de Ablita, Ribaforada, als peus del Montcayo. Som una bodega que fem un vino de pago. Tenim una sola finca, 200 hectàrees. D'allà traiem tot el raïm per elaborar el nostre vi. I res, venim aquí un any més a participar a aquesta fira, a donar a conèixer els nostres vins i que la gent els gaudeixi.
0: Quines són les propostes d'aquest any?
8: Al?
0: Les propostes d'aquest any, quines són?
8: Les propostes no han canviat, són les mateixes de moment de cada any. És un negre, que és el nostre negre bàsic, que és el Vendimia Seleccionada, està fet amb tres varietats, que és la Tempranillo, la Merlot i la Cabernet. 12 mesos de criança, fusta roure francès, principalment una mica d'americà. Després un Chardonnay jove amb 3 mesos de criança sobre l'IES. Ara, recentment, en un concurs d'aquests internacionals francesos, ens l'han catalogat com el millor Chardonnay del món, junt amb dos Chardonnays més d'altres bodegues aquí a Espanya. I després el rosat, que està elaborat amb tempranillo xirà i fermentat 4 mesos amb fusta, amb fudres grans de fusta.
0: Per tant, si els vins funcionen, per què canviar-los, no?
8: Exactament. La gent, de moment, els ha agradat, són els nostres vins bàsics, amb els que entrem amb la gent, entrem als restauradors, tenim bona acollida, doncs continuem.
0: Felicitats.
8: Gràcies.
0: Cada vi té una història, però segurament que cap vi té la història del celler Jean León.
9: Soc Fede Mallofré, de Jean León.
0: Si parlem de vins d'història, el Jean León penso que és el vi amb més història darrere, no?
9: Tots els vins tenen una història, però la història de Jean León es mereix un capítol a part. Jean León, el seu nom era Ceferino Carrión Madrazo, va néixer a Santander i té una història espectacular i també els vins que va fer, perquè va ser un innovador, un visionari, i va fundar el 1963 Bodega El Penedès amb varietats, amb empels francesos, que ens han portat doncs, a dalt de tot, a games molt altes.
0: Vins de grans qualitats, d'una història del Jean León, que fins i tot va estar amb la flainata del Hollywood daurat, fins i tot va servir un dels seus vins a la toma d'investidura de Ronald Reagan, d'un president dels Estats Units, que abans era actor. Vull dir, una història darrere molt important, i dels vins del Jean León que has portat avui aquí, gama 30-50.
9: La 30-55, que era la seva matrícula de taxi quan va estar a Nova York. Hem portat el Charello, el Nativa, hem portat el Chardonnay, la Garnacha en Pinot Noir rosada i el Merlot Petit Verdot. Tot varietats franceses, tot fet aquí al Penedès, amb producció ecològica des del 2010, que hi ha la Mireia Torres com a directora d'innovació del celler.
0: Què us pregunta la gent quan ve aquí i us pregunta sobre Jean León o sobre els vins? Què us pregunten més?
9: Bueno, doncs, bàsicament, quedo sobtat de la gent que ha visitat el celler, quedo sobtat de la gent que ens coneix i doncs, una mica doncs, el Chardonnay és el buc insigne, però el Merlot, el negre així fresquet, amb aquesta calor que fa avui aquí a Sant Andreu, la veritat és que aquesta fruiteta enganxa molt bé.
0: Més de la DO Pla de Bages, una DO molt propera a Sant Andreu de la Barca, un altre celler proper a Sant Andreu de la Barca, que és el celler Cadavall, d'Olesa de Montserrat.
10: Bueno, soc Josep, vinc d'Olesa de Montserrat i bueno, soc del celler Cadavall.
0: Per tant, vins de proximitat, ben a prop de Sant Andreu de la Barca. Bé, quines són les propostes que has portat avui aquí?
10: Pues mira, hem portat uns vins d'aquí del Parc Rural de Montserrat, vale? On tenim dos blancs, dos negres, vale? Un vi blanc que és un macabeu xarero fruitadet, un blanc del mas que és un vi de finca de vinyes velles, i llavors tenim un vi que és una garnatxa jove i una ja que té més criança, és un vi ja més elaborat.
0: Com definiries aquests vins?
10: Bueno, pues són vins, de la veritat, molt ben treballats, perquè de cada referència no fem més de 1.200 ampolles, per la qual cosa ens podem controlar molt bé tots els processos de l'elaboració i fem un producte doncs, el més millor tractat possible. O sigui, el no tenir grans volums no se'ns descontrola res.
0: Bueno, veig que hi convideu tots els detalls, eh? El detall de l'ampolla.
10: Sí, fiquem l'acre, bueno, busquem fer un producte, diguem, una mica més exclusiu i no tan comercial.
0: Bé, que la gent sàpiga que a prop de Sant Andreu de la Barca també tenim aquests cellers.
10: Sí, sí, la gent sempre va a cellers més comercials, però bueno, això és una riquesa, no?, també pels voltants, per aquí les proximitats. De veritat, la gent, doncs, a poc a poc ens van coneixent, perquè fa com 4 o 5 anys que ja funcionem, i bueno, la gent tasta els vins, els agrada molt i bueno, ja, és veritat.
0: Una fira com aquesta, que és el que es pregunta la gent que s'acosta al vostre estar,
10: bueno,
0: què busca?
10: Pregunta, normalment hi ha gent que ja ens coneix, però la gent que no ens coneix, evidentment, doncs està en curiositat per saber exactament quins vins fem i moltes vegades demanen tastar-los, perquè clar, nosaltres no som cellers reconeguts i nosaltres bueno, els expliquem una mica doncs, totes les composicions dels vins, com els elaborem, i normalment ens agraden molt.
0: A gaudir de la fira?
10: Sí, a veure si baixa la calor i ve més gent.
0: I seguint passejant en aquesta fira del vi de Sant Andreu de la Barca, també vam poder descobrir altres propostes interessants d'altres cellers i distribuïdores.
11: Mira, som del celler Pical, del Baix Penedès, de Llorenç al Penedès, i bueno, estem avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
0: Explica'm les propostes que portes avui aquí.
11: Sí, avui venim nosaltres amb 4 vins, que tot el nostre projecte està basat en varietats tradicionals del Penedès. El vividor és el vi blanc i negre, el blanc un xarel·lo amb el basí de Sitges, algú molt fresquet per un dia calorós com avui, una garnatxa negra així molt fresqueta també, i després un blanc amb bota, per qui vulgui algun més xitxa, i un rosadet, el Pedrito, algú nou d'aquest any.
0: Els noms, com heu escollit aquests noms?
11: Sí, mira, Vividors del Vi és una mica... És el nom fiscal de l'empresa, Vividors del Vi CL, i li vam donar nom a les nostres games joves més desenfadades. Al final és la filosofia de l'empresa, Vividors del Vi. I llavors després sí que Coi de la Sitja és el nom de la finca, d'una finca de vinya vella de Macabeu, i el Pedrito, perquè és el vi jove d'una finca que es diu Finca Can Pedro, a ser el jove de Can Pedro, el Pedrito.
0: Participar normalment en tipus de fires com la de Sant Andreu de la Barca, no?
11: Sí, aquestes fires ens agrada, que són molt vinícoles, ve gent especialitzada i no especialitzada, però que té ganes d'aprendre i disfrutar el vi.
0: Què és el que més us pregunta la gent quan s'acosta a vosaltres?
11: Sí, d'on som i escolten varietats. Que després els hi sonin o no, és una altra història, però sí que tenen cert interès.
0: Sí que es deixen aconsellar, no?
11: Ah, exacte, sí, correcte.
0: Públic jove?
11: Sí, de tot, jove i més maduret. Saps? Vull dir, bé, contents. I també jove ens agrada, perquè serà el futur client, vaja.
0: Si definim els teus vins, com els definiries?
11: Són vins molt varietals, molt frescos i amb molta fruita.
12: Hola, bona tarda. Mira, sóc el Carles Escarré, de les Caves Canals i Montner.
0: Què porteu avui aquest any? A més, vosaltres porteu ja molts anys venint aquí a Sant Andreu de la Barca, eh? Ja és casa vostra.
12: Això és quasi una parada obligatòria per nosaltres. Aquest cop portem com a novetat és l'Insígnia. És un gran reserva, és un 36 mesos, és un cava molt finet i és un cava que recomanem molt a tota la gent d'aquí de Sant Andreu de la Barca que el vingui a provar, perquè a nivell d'hostaleria l'estem venent molt bé i a les tendes de vins de tota Catalunya s'està venent molt bé aquest producte.
0: Maridatge en aquests vins, aquests caves?
12: Aquests caves és perfecte, doncs un arròs, amb una fideuà, inclús, per exemple, un pollastre a l'as, un bacallà a la llauna, perquè és un cava que és un brut gran reserva, és un cava envellit, i llavors ens demana productes que tinguin bastant de cos. És un cavall, ja dic, molt finet i té un color amb copa groguenc perquè, ja dic, ha estat quasi 4 anys envellit a la nostra bodega.
0: Final Simoner, porta ja molts anys, com dèiem abans, aquí a Sant Andreu de Barca, venint aquí en aquesta fira. Heu notat un canvi de públic?
12: Bueno, hem notat que un posicionament a nivell... Hi ha una sèrie de vins que són quasi fixes per la gent. Per exemple, el vi blanc és un vi que hem notat cada any que ha augmentat més la freqüència de demanar-lo. I el vi negre, que molta gent ha desconegut, també l'està demanant bastant. I, bueno, sí que és veritat que el cava potser costa alguna cosa més, però, bueno, també hem notat que a poc es anem posicionant millor.
13: Ignasi Benages, Badiola. El meu càrrec és de comercial dels vins del Ramon Canals.
14: Bé, jo sóc el germà de l'Ignasi, el Miquel. He treballat al celler al llarg d'un any i avui he vingut a donar-li un cop de mà.
0: Bé, expliqueu una mica què és el que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
13: Bueno, doncs avui portem el nostre producte estrella, que és el Violet, que tothom el coneix a Sant Andreu, perquè és el tercer any que venim. I, bàsicament, també portem una mica de cava, el Passió, que és un rosat molt bo, i el Ramon Canals, que és el Brunaturé per excel·lència.
0: Si heu vingut 3 anys és perquè la cosa funciona, no?
13: Sí. Sí, sí, la cosa funciona molt bé. Ja estem que l'any passat ens va ploure, però avui s'espera 4.000 persones, m'han dit. Així que, aviam.
0: Què tenen d'especial aquests vins i aquests caves?
13: Què tenen d'especial? Que estan fets amb molt carinyo per part de l'enòleg Xavier Benages, que és mon pare, i el Ramon Canals, que és el propietari. I els caves els posem en criança durant 2 anys, tots. I això fa que la bombolla sigui molt, molt elegant, molt fresca i producte de la casa.
0: Què suposa participar en fires com aquesta?
14: Bé, doncs, sobretot tenir l'oportunitat de conèixer nova gent, qui sap si noves oportunitats laborals, també, i de dur a terme el producte de la terra i de, sobretot, oferir vi joves a la gent jove, que a poc sembla que es vagi iniciant.
0: Ara que parles de la gent jove, com està la qüestió? Els joves s'interessen més per al vi?
14: Sí, jo crec que més cap al Penedès, diguéssim, mires les terrasses i la gent... Ja no veus que pren tanta cervesa, sinó ja es comencen a animar a posar copetes de cava i copetes de vi.
0: I aquest canvi? Potser vins amb menys graduació?
14: Bueno, elegància. Ara també està de moda sortir més a les tardes que a les nits i potser això també convida a provar altres alternatives.
15: Doncs mira, em dic Eduard Carné i vinc de Caves Buigues i Balsotillo, de la Ribera del Duero. Doncs mira, de Caves Buigues he portat l'alma mater de la bodega, que és el cava el Brunaturé Reserva, I dos blancs, a l'Udina, que és una garnatxa branca amb 4 mesos sobre l'Ies, i un xerero monovarital, un vi mica més jove.
0: Si et preguntem quines característiques tenen aquests vins i aquests caves que portes avui aquí, amb una definició, què ens diries?
15: Molt bé, doncs elegància. Sobretot amb Buigues treballa molt la varietat xerero. Tots els caves són el 50% de xerero, després ja m'acabeu parellada. I això com amb l'Udina, que és el blanc que tenim, és un 4 mesos sobre l'Ies i, bueno, i és el que ens dona el punt de força a la bodega.
0: Important participar en fires com aquesta, no? La de Sant Andreu de la Barca.
15: Oh, i tant. Com cada any és un èxit. I sempre pel tema del vi, doncs, és un punt molt important.
0: Heu trobat que ha anat canviant el públic que assisteix a aquestes fires?
15: Sí, jo crec que ara ve més gent jove i abans no venia tant.
0: De fet, al celler ho comenteu, no? Aquesta importància de que vingui el públic jove, que s'interessi per la cultura del vi.
15: Sí, i a part, per exemple, avui aquí al meu estant tinc 2 vins, que, per exemple, el vi negre de Balsotillo, el jove, que és un vi ideal per començar la gent que no entengui de vins.
0: Per tant, tenim vins per iniciar-nos, eh?
15: Sí, jo crec que sí. Avui, i aquí al meu estant encara més.
0: La gastronomia local també ha estat un dels grans atractius d'aquesta fira. Al llarg de la jornada, els visitants han pogut complementar els tastos de vins amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar les diferents referències presents a la fira. Hi han estat presents l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca, la presència d'empanades argentines La Original, El Teu Cafè o també la rosteria Ramírez. Hem parlat amb Josep Martín, del Palau Vell.
16: Doncs hem anat a buscar productes una mica de temporada, d'estiu, d'alguna de festa, de música, i hem fet una bomba de carn amb un alioli de xinatra, que és un alioli una mica picant, que té el seu gustet. Hem posat una bolognesa dintre la carn. Bueno, està molt xula, i a més és típic de Barcelona. Després hem fet un briós de pulled chicken amb uns brots d'herbes, i després hem acabat fent un milfuix de patata amb bròcoli i bolets, que és un milfulles que fem nosaltres al restaurant, que és totalment sense gluten i vegetarià. Vull dir, hem buscat tres opcions per tot tipus de públic, que així d'aquesta forma, amb un vinet i qualsevol tapa d'aquestes, s'ho passen de conya.
0: I un any més aquí participant, a la Fira del Vi.
16: Sí, a veure, ens agrada participar en coses del poble, sortim a fora, però per mi vindre aquí, passar una estona i veure el client que ens ve a veure al restaurant i trobar-me aquí amb un estant, per mi gaudeix.
0: Després de 9 anys, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha deixat de ser només una fira. S'ha convertit en un punt de trobada entre elaboradors i consumidors, en un aparador per als territoris vitivinícoles i una eina de divulgació que ajuda a entendre que darrere de cada copa hi ha molt més que vi. Hi ha paisatge, història, tradició, innovació i també futur. A més de les degustacions i activitats divulgatives, la novena edició incorpora també una programació paral·lela amb tallers infantils a càrrec de l'Escola de Pintura, el taller d'Anna, la màgia del mag Xavi Medina i sessions d'ambientació musical amb Lola Band, reforçant així la dimensió familiar i lúdica de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.

0: i de la celebració de la Fira del Vi el dissabte, el diumenge es va celebrar la tercera edició de la Fira del Vermut.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Més enllà de l'aperitiu, el vermut es reivindica com a patrimoni gastronòmic a Sant Andreu de la Barca. La tercera fira del vermut de Sant Andreu de la Barca ha refermat l'èxit d'una tradició que es reinventa entre vermuts, gastronomia i música en directe. L'esplanada del mercat setmanal s'ha convertit aquest diumenge a l'epicentre de la cultura del vermut amb la celebració de la tercera edició de la Fira del Vermut, un esdeveniment que ja s'ha consolidat dins el calendari gastronòmic i festiu del municipi. Ha reunit una dotzena de cellers i distribuïdors procedents de diferents a comarques catalanes, especialment de la Terra Alta i el Priorat, que han ofert als visitants una àmplia mostra de vermuts artesanals i elaboracions singulars. Els assistents han recorregut els diferents estants instal·lats a l'esplanada del mercat setmanal, convertida per unes hores en un punt de trobada per als amants de la gastronomia, el vi i una beguda que viu un dels seus millors moments, el vermut. Entre les propostes més singulars presents a la fira hi havia el celler Estones Vins, de Terra Alta. Sergi Montalà ha presentat el seu vermut Estones PX, elaborat a partir de les varietats de Pedro Ximénez, una varietat històrica, de la qual actualment només queden 2,5 hectàrees plantades a la Terra Alta.
2: Bueno, portem un vermut una miqueta especial, perquè és elaborat amb una varietat de raïm que es diu Pedro Ximénez. La Pedro Ximénez és una varietat que està autoritzada a, tant a la DO Cupriorat com a la DO Terra Alta, com a varietat històrica, però és una varietat que només a la Terra Alta en queden 2,5 hectàrees, i les 2 hectàrees en aquest cas són de gestió nostra. Llavors, a partir d'aquest raïm fem, per un costat, un vi tranquil, però... hi ha una part del raïm que acollim abans i destinem a, primer que tot, a fer un vi per convertir-lo en vi ranci, i després, al cap de 3 anys que estan ranciant, aquest vi ranci el convertim en vermut. Llavors és un vermut molt especial, amb més graduació alcohòlica com els que es feien abans, i sobretot doncs, que busquem aquest perfil més oxidatiu, més que ens recordi més aquestes terres més del sud, dels olorosos o dels palocortados, i que en aquest cas doncs, els botànics que hi macerem, que hi afegim, són botànics que entenem que realcen els aromes primaris de la veritat Pedro Ximénez. Per tant, és un vermut més complex.
0: Per tant, busqueu vosaltres la història, busqueu els orígens, eh?
2: Sí, bueno, nosaltres som vinaters, nosaltres no som vermuters. El vermut ha sigut un divertimento pel nostre celler. Nosaltres elaborem vins blancs a la Terra Alta i negres al Montsant, i el fet de fer vermut era perquè ens agradava, però llavors volíem ser molt fidels a la tradició. La tradició que diu, per començar, que els vermuts es fan amb vi blanc, això, o amb raïm blanc, més aviat, més ben dit. Per altre costat, que els vermuts històricament es feien amb vins rancis, fem un vi ranci, i per altre costat que els vermuts, a 15 graus actualment és la gran majoria dels vermuts que hi ha, i té una raó molt, molt lògica, menys graduació alcohòlica, pots veure una miqueta més, tot i que és d'alta graduació, però els vermuts tenien 17, 18, 19 graus, i el vam voler fer d'aquesta manera, amb 17, 18, 19 graus, en aquest cas és un vermut de 18 graus.
0: Què busca la gent en el vermut?
2: És difícil, perquè el vermut s'ha convertit en, més que en prendre el vermut pròpiament dit, en un acte social d'una hora concreta i, a més d'un dia en concret, o de 2 dies en concret, no? Que és quan més la gent, abans de dinar, doncs, fa aquest aperitiu que popularment se li diu anar a fer el vermut. Llavors, jo entenc que si és per aquest moment més tan concret, busca alguna que sigui molt més fàcil. Ara bé, és veritat que hi ha un perfil de públic, doncs, amant del vermut i que els agrada molt en aquest cas, que poden arribar a buscar doncs, aquests vermuts que són més complexos, que són vermuts, m'atreviria a dir, més vínics, no tan dolços. Una característica d'aquest vermut nostre, del vermut PX d'Estones, és que treballo amb molt poc sucre. Generalment, tots els vermuts estem parlant d'entre 100, 120, 130 grams de sucre per litre. En aquest cas, ben just són 70 grams. Per tant, diríem que és un vermut més sec, per dir-ho d'alguna manera. I hi ha tipologia de públic, no?, d'aquests. pots arribar a trobar que et diguin vull un vermut, i et poden dir blanc o negre, no? Doncs, bueno, en aquest cas, el vols més dolç o més sec? Doncs aquesta seria el nostre target, una miqueta.
0: Des del Priorat, a Toni Munts ha presentat els vermuts dos déus, elaborats íntegrament a matèries primeres pròpies. Una de les característiques principals dels seus vermuts és el treball amb la fusta.
3: Bueno, pues que principalment ho fem amb varietats blanques autòctones nostres. Totes les herbes aromàtiques que fem servir, els botànics, també són nostres. Fins i tot l'alcohol vini que fem servir també el destil·lem nosaltres. I bueno, treballem molt les fustes, tenim barriques de fusta, i aleshores tots diguem l'origen red, el negre normal nostre, ja té 8 mesos, és una reserva que té 8 mesos en barrica. Val? I després en fem un de molt especial perquè és fumat. Que el que fem és que les herbes aromàtiques que fem servir, en aquest cas, abans d'infusionar-les en el vermut, les fumem amb turba. I aleshores li aporta el rotllo fumat al vermut.
0: El fet d'elaborar un bon vermut és un procés complicat, laboriós?
3: Sí, principalment, a veure, tenim que partir sempre de que un bon vermut té que partir d'un bon vi base. Val? O sigui, si tens un bon vi base, que fins ara això no s'ha fet servir gaire, no? S'ha ficat qualsevol tipus de vi i vinga, aleshores, com comaceres amb herbes, doncs queda qualsevol cosa, no? Però si evidentment parteixes d'un bon vi base, que ja diguem la matèria prima principal és bona, val? Al final, evidentment, també serà molt millor.
0: Ha canviat molt el públic habitual del vermut?
3: Bueno, va canviant. Nosaltres també intentem de cada vegada més provocar que el vermut no es quedi amb l'horari aquest de les 12 del migdia, no? Sinó que també serveixi per ara pels famosos tardeos, no? I a qualsevol hora del dia. I fins i tot també anem provocant també el tema del maridatge amb menjar. Val? Que la gent també, per què no, s'acostumi a menjar coses amb, sobretot si tens un vermut, per exemple, com el nostre fumat, pues, bueno, pot maridar molt bé amb segons quin tipus de menjar, no?
0: Sí, que queda clar, i a més en fires com aquesta, que el vermut està aquí per quedar-se, eh?
3: Sí, no, totalment. Ara, últimament, ja comencem, ja portem uns anys amb un auge bastant important amb el vermut, i cada vegada més. I s'està reconeixent, a més, molt també el nostre, diguem, el nostre, vull refereixo, el d'aquí de Catalunya, a nivell internacional, cosa que és bo, és bo.
0: Una altra de les referències presents a la fira ha estat La Madre, elaborat a Baté. El seu responsable, Josep Maria Castillo, defensa que bona part del ressorgiment del vermut respon a una recuperació de les tradicions.
4: Bueno, és un vermut que està elaborat en una base de garnatxa blanca, 100% de la Terra Alta, i després, paral·lelament, bueno, tenim una selecció de 34 botànics molt, molt ben seleccionats, i això fa, bueno, pues que sigui un punt diferencial del nostre vermut.
0: Punt diferencial del vermut. Si hi ha alguna explicació al per què el vermut torna a revifar, què ens diries?
4: Bueno, no ho sé. Crec que potser hi ha diverses raons, no? Una potser és, crec jo, i el que estic veient és intentar de recuperar una mica, no, les tradicions, no, dels nostres avantpassats, no? Anys molt enrere el vermut tenia molta popularitat, no? Jo recordo el meu avi, que en pau descanse, de que sempre em deia, no?, de que això del vermut era un ritual, no?, que acabaven de sortir de missa a les 12 del migdia, el diumenge, i se n'anaven directament al bar del poble a fer un vermut, no? I, bueno, al final sempre acabam tornant a les arrels, no?
0: El vermut, entre els joves, com ho veus?
4: Increixendo, sí. Sí, sí. Jo crec que els nostres pares han sigut grans bebedors de vi, no? I al final, per inèrcia, que fa un fill? Que fa? Vol fer exactament el que no ha fet el seu pare, no? O no copiar els passos del seu pare. Aleshores, si el pare bevia vi, doncs jo beuré vermut.
0: Per tant, aquí hi ha aquesta diferència. I no sé si per captar...
4: Reflexió. Espero que els meus fills no facin el mateix que faig jo.
0: Amb aquesta reflexió que ara estàs fent, no sé si per acostar-se al públic jove, si ha canviat de com era el vermut d'abans al vermut que es fa avui en dia.
4: Bueno, jo crec que és en funció dels països o dels mercats, no? Jo crec que anys enrere els vermuts eren molt més intensos, les notes herbàcies eren molt més presents, i ara crec que s'elabora un tipus de vermut, diguem-ne, més suau, amb tocs més afruitats, els amargs en una mínima expressió, no?
5: Des de la Madre, no és la primera vegada que veniu aquí a la Fira del Vermut de Sant Andreu Barca, ja sou habituals.
4: Sí, de fet, des de quan ens ho vam proposar anys enrere, que crec que potser aquesta és la tercera o la quarta edició que venim, doncs, bueno, aquí venim a fer marca i a donar a conèixer els nostres productes en aquesta petita gran ciutat.
5: Això vol dir que us va bé, no, aquí, Sant Andreu de Barca?
4: Sí, no ens podem queixar, molt contents. Gràcies.
0: Contents de la participació a la Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca i també un vermut amb ànima solidària. I és que la vessant més solidària de la Fira ha arribat de la mà de Witty Wines, distribuïdora dels vermuts Musogorri i també Versolari. Ariana, representant de la marca, ha explicat que la seva presència a Sant Andreu de la Barca s'ha convertit ja en una tradició.
6: Clar, no podíem venir sense Musogorri. I després portem també el Versolari, que seria com el germà gran del Musogorri.
5: Com són aquests vermuts?
6: Doncs són vermuts fets aquí a la terra, no està fet a Reus i una a Tarragona, els dos amb varietats de vives autòctones de la Terra Alta, com és la Garnatxa Blanca, i després un porta més de 30 botànics i l'altre 40, que li dona un puntet més d'amargor.
5: El Musogorri continua sent un vermut solidari?
6: Sempre, sempre. Això no ho abandonarem mai. Sempre, com ja sabeu, cada 10 cèntims de cada litre es van destinats a la unitat de càncer infantil de Sant Joan de Déu, i això sí que no ho perdrem mai.
5: I un nom, Musogorri, que també té una història darrere, eh?
6: Sí, i tant. Sí, clar, bueno, és que l'explico cada any, no? Però sí, Musogorri vol dir galtones vermelles, no? Perquè, bueno, com hem dit, el director comercial va tenir una experiència llarga en aquella planta, va tenir que estar durant molt de temps, i llavors va detectar que els nens, tinguessin l'edat que tinguessin, després de rebre la quimio i a més, els donava com una pujadeta d'energia i se li reflexava sempre la carona, posant-li les galtes vermelletes. I bueno, van voler fer un homenatge, van pensar que era un nom divertit. I com ja anava amb la línia del Versolari, que també és un nom basc, que vol dir recitador de poesies, doncs vam buscar també un nom que s'assemblés en la línia i vam posar aquest nom.
5: Des de Witty Wines no us perdeu ni la Fira del Vermut ni la Fira del Vi del dissabte, tampoc.
6: Eh? Avui volíem portar vi, volíem portar la descarada i no n'hem pogut posar perquè es va acabar tot ahir, lo d'avui, o sigui que fantàstic.
5: Bueno, això vol dir que molt bé, no?
6: Això vol dir que l'any que ve hi tornem.
5: Aquí a Sant Andreu de la Barca.
6: I tant, moltíssimes gràcies.
0: La presència d'una dotzena de productors i distribuïdors de vermut ha evidenciat la riquesa i la diversitat del sector vermutaire català, des de projectes que recuperen varietats històriques fins a elaboracions envellides en bota, passant per iniciatives solidàries o propostes gastronòmiques innovadores. La tercera Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca ha demostrat que aquesta beguda viu un dels seus millors moments. També la part gastronòmica ha estat important un dia més, amb les propostes del Palau Vell Restaurant, El Teu Cafè, Empanades Argentines, l'Original i l'Associació Rubins. I la música a càrrec de la Lola Band i la màgia a càrrec del mag Xavi Medina.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La denominació d'origen Pla de Bages ha estat la gran protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca 2026. De fet, ha estat la convidada d'honor i, precisament, la DO Pla de Bages arrencava el dilluns, dia 8 de juny, amb un acte en el Teatre Núria Espert. L'acte va comptar amb la presència del vicepresident de la DO Pla de Bages i elaborador de Collbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret. També va comptar amb la presència de representants de la bodega Exhibis. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la Fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i elaborador de Collbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
7: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que sigui una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt en favor, perquè al final Déu Pla Bages, a nivell de proximitat, estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra. El Sant Andreu està molt a prop del Bages.
5: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
7: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, eh? I des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present, eh?
5: Quins són els principals valors que diferencien la Déu Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
7: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
5: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
7: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
5: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
7: Bé, a la DO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
5: Per tant, tenim el futur assegurat?
7: Jo crec que el Bages és una zona que sí, d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
5: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
7: Si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer en aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
5: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
7: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor i importància en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
5: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
7: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
5: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
7: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que puguem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
0: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els elaboradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas de Exhibis, un projecte de l'any 2009 que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels elaboradors actuals.
8: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tot, aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Pla de Bages estem treballant. I treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda, que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, sóc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins el Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
0: Quan parla d'aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
8: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la de Pla de Bages, tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, i però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Pla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
0: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
8: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que... Aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un tant Francesc Serra i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenc un parèntesi, és un vi blanc fet de Macabeu i Picapoll blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs, la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines, el nostre vi jove, que és un que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras del nostre vi clàssic, no? Aquell vi que un espera, no? amb aquella untositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'exhibits, que estaria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquen per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
5: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
8: Sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
5: Estem a prop
8: i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
5: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: I el dimarts 9 de juny el protagonista va ser l'enòleg Joan Soler, l'enòleg del celler Can Serra dels Exhibis, que ha reivindicat la identitat dels vins del Bages, la recuperació de les varietats històriques i també la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Lliçó magistral, la que va oferir l'enòleg Joan Soler en el Teatre Núria Espert a la segona de les jornades de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.

L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada

0: Relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca el nostre futur.
1: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Déu Pla de Bages, no? Aquesta història, no?
0: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacacis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, en ofici, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estandard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
1: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs dins de l'ADO Pla de Bages i des del celler a què porteu vosaltres exhibis?
0: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les varietats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
1: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
0: Mira,
1: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
0: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte a tots nivells, per un celler, doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
1: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
0: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen, però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la Lluna mou hectòmetres

0: pics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu véssim madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançar en la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant entrat a l'octubre per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera. I en honor, doncs, a l'última pubilla exhibis, li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs, per entendre'ns una mica més, el perfil godell, o com pot ser un xarel·lo o una garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Follow the Leader, que es venien cabernets, merlots, sirà, chardonnays. Doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa, doncs, té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula, que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit. És a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages, o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu. Segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
1: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu la Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
0: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, amb seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural. I va ser un professor, mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona, que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, o un gust, o un sentit, o un gaudi, com cap altre producte agrícola, doncs, dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
1: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
0: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el perquè, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
1: I una història.
0: I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
1: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
0: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola,

0: varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
1: En el marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca s'han pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
2: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb rovins de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses onda molt fort, després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
3: La segona etapa és un carpaccio de bou, amb una mica de rúcula i escames de parmesà, no?
2: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
3: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
1: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
2: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant rovins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
1: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
3: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual es pot combinar bastant bé.
1: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
2: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, per canviar el món del vi sempre m'ha agradat molt i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
1: Què suposa per vosaltres participar en una Fira del Vi?
2: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
3: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
1: Per tant, ja teniu experiència, no?
2: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt i pensem que, bueno, s'està bé. És una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
1: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
2: Pues sí, a més, fa molta il·lusió perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
1: I producte local, no?
2: Sí.
1: Molta proximitat.
2: Tot és de proximitat, sí.
1: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: El dimecres 10 de juny es va realitzar un concurs de tassa per parelles, una activitat que va posar a prova els coneixements i també les habilitats sensorials dels participants. Es va realitzar en el Teatre Núria Esperta en un ambient lúdic i distès. I el dijous, l'Espai d'Igualtat va acollir el taller divulgatiu El Vi per Dins, una proposta formativa pensada per aprofundir en el coneixement dels processos d'elaboració i les característiques dels vins. I el divendres 12 de juny, el protagonista va ser el celler Abadal. El celler Abadal ha reivindicat la identitat del Bages i també la força de la tradició familiar a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. De fet, el celler Abadal ha protagonitzat la darrera activitat abans de la celebració de la Fira del Vi de dissabte. Aquest any, els actes previs han permès conèixer algun dels vins més representatius de la DO Pla de Bages i apropar al públic la filosofia d'un projecte que combina història, territori, innovació i també sostenibilitat. Durant la jornada, Cristian Carné, director comercial del celler Abadal, ha posat en valor la trajectòria de la família Roqueta, vinculada al món del vi des de fa més de 8 segles, com una de les claus de l'èxit del projecte del celler Abadal.
1: Bueno, l'èxit sobretot és de la família. La família Roqueta és una família que porta elaborant vins i vivint del vi des de l'any 1199. Són 800 anys, 33 generacions d'una mateixa família elaborant vi com a principal activitat i dient-se Roqueta ininterrompudament durant 800 anys.
0: Quin és el valor diferencial que ofereix el territori del Bages respecte a altres zones de vins a Catalunya?
1: Sobretot la identitat. Nosaltres, a Badal en concret, però en general a Pla de Bages, tenim un terreny d'argila amb pedra seca. La pedra li dona caràcter i dona mineralitat als vins i l'argila transmet molt, molt bé tot aquest entorn que tenim de bosc a través de les arrels cap al vi, amb la qual la identitat de bosc és el que ens defineix. Els aromes de sotabosc, d'herba aromàtica, de romaní, de mentolats, balsàmics, etc.
0: Llavors, amb aquestes característiques podem dir que són uns vins únics.
1: Bueno, són
0: gairebé únics.
1: Són uns vins que nosaltres, des de l'any 90, el senyor Valentí Roqueta va voler recuperar la varietat Picapoll, que ja visualitzant una mica varietat. Bueno, primer la va recuperar com a però una mica per la història. El Bages feia 150 anys que era la varietat més plantada, blanca, i la va voler recuperar una mica per amor a la tradició. Quan als anys 90 el que estava de moda i el que la gent volia eren sobretot varietats internacionals. Ell se li va posar aquesta llei al cap i va promoure la Picapoll. Inclús la va posar una mica la va oferir a tots els cellers que volguessin de la DO Pla de Bages.
0: Per què és important preservar aquestes varietats, com per exemple el Picapoll?
1: Bueno, perquè són varietats que si fa 50 anys i més, i segles en anteriors, eren les que més plantades eren que s'havien aclimatat molt bé a la zona, vale? Amb la qual són varietats que donen una expressió del territori millor que cap altra.
0: El vi Abadal Picapoll Blanc és el que de fet es farà també el tast avui aquí. És un dels emblemes de Abadal?
1: Sí, sens dubte. Els dos vins més coneguts és l'Abadal Picapoll, és un Picapoll 100%, varietat autòctona nostra, i també potser el vi més conegut és l'Abadal 3.9, que és un vi de finca, i en aquest cas és un Cabernet Sauvignon. Nosaltres defensem tant varietats internacionals com varietats autòctones, però l'Abadal Picapoll és un dels més coneguts, dels més emblemàtics, i mira, aquest any, amb la nova anyada que sortirà d'aquí un mes, la 2025, seran 30 anyades a Abadal Picapoll.
0: Per tant, tradició,
1: Exacte, tradició i molt contents.
0: Tradició que remunta, com deies, abans, fet segles enrere,
1: Sí, de fet, fa un mes ens van donar... Hi ha una revista que a nivell internacional, doncs, que té... Bueno, és molt prestigiosa, que són els 50 cellers més admirats del món, vale? The Hardware, Admirated, International... Bueno, total, que aquí hi ha les millors cellers del món. Hi ha Penfolds, hi ha Vegas de Cielia, hi ha Marqués de Riscal, hi ha Bodegas Torres, bueno, espanyoles i internacionals, I a Badal estem al número 40. Hem entrat en aquest rànquing per segona vegada consecutiva. L'any és cada 5 anys, l'any 21 ja vam entrar, el 26 una altra vegada, i clar, estar dels 50 cellers més admirats del món, doncs per nosaltres és un gran honor. I sobretot es deu a, penso a nivell personal, que es deu a tota aquesta història familiar que és bastant única.
0: Molta feina darrere. No sé si la gent, quan veu una copa de vi o té davant una ampolla de vi,
2: si sap tota la feina que hi ha darrere fins a elaborar aquell vi que arriba amb aquesta ampolla i que finalment es diposita en aquesta copa i finalment es beu aquest vi.
1: Sí, home, realment hi ha molta feina darrere perquè, a part, primer es fa molta feina de camp. A més, la climatologia cada any és diferent, llavors tu t'has d'anar adaptant a la climatologia com et ve. Llavors, clar, hi ha molta feina durant tot l'any, sobretot per cuidar el terreny, la vinya i el subsol. Això és el que la família té més en ment, de que estigui el màxim de cuidada possible i el màxim de sana possible. I llavors hi ha tot el treball de l'elaboració i de com vol ser el vi, i sempre intentem, encara que les anyades siguin diferents, però fer el màxim de vi regular i de qualitat any rere any.
2: Una altra característica que té el celler Abadal és que ha estat reconegut amb el celler Fire Wine. Com es pot fer comptabilitzar com la producció del vi amb la protecció activa també dels boscos, que també ho té molt en compte en aquest cas el celler Abadal?
1: Sí, nosaltres Masia Roqueta, que és on viu la família i on hi ha el celler antic, bueno, ara també el celler nou, no? Doncs clar, estem rodejats de bosc i nosaltres fem un treball de sanejament de bosc, de consciència de bosc, de consciència de terreny, de la terra, i bueno, clar, evidentment és, la família ho té això molt arrelat. Nosaltres no certifiquem amb el CCPAE ecològic, però fa més de 30 anys que treballem en agricultura ecològica amb idees de biodinàmica i amb agricultura regenerativa. Agricultura regenerativa, fem una anàlisi de cada subsol cada any, com si tu fas una anàlisi de sang, per si hi ha algun terreny que necessita doncs una mica més de, no sé, plantar-hi mostassa o alguna herba aromàtica per compensar el subsol, doncs t'ho dona, no? Per què no certifiquem el CCPAE? Perquè tenim un terreny d'argila, que és fang. Llavors, el CCPAE marca unes quantitats de sofre i de coure molt, molt, molt mínimes per tota Europa. D'acord? Això està molt bé, però no té en compte ni el clima, ni el terreny, ni l'altitud, ni la varietat. Clar, nosaltres, si hem de passar el tractoret moltes vegades perquè ens entra el mildiu o l'oïdiu, el que fa és compactar el terreny i te'l carregues. Et carregues a la terra en 20 anys. Vam parlar amb CCPAE i de dir, escolta'm, això no té sentit. Perquè és que ens carreguem el terreny, no podem tenir aquest segell. I vam optar per tenir el segell orgànic. El segell orgànic que et diu que tu treballes amb ecològic, però en un moment determinat pots utilitzar algo molt, molt suau de químic. És un exemple molt, molt, molt característic, no? Tu estàs al Carib i et prens un suc de taronja cada dia i no et poses mai malalt. Doncs a Abadal, amb aquesta altitud de 450 metres i amb aquest clima quasi continental, t'hauries de prendre 40 sucs de taronja cada dia. Amb la qual, si tens una mica de febre, doncs prens un Halocatil. Per això no certifiquem, perquè la família no creu en el Abadal, eh? Després també tenim altres cellers, com la Fou, que sí que estem en procés i que, sobretot perquè ens ho demana Export, i Sallés Naveran, que també pertany a la família, que també és 100% ecològic, però concretament a Abadal, doncs pel terreny que tenim, no.
2: El canvi climàtic és un dels grans reptes dels cellers?
1: Sí, evidentment, el canvi climàtic és un dels grans reptes, i a més tenim, mira, el que dèiem de les varietats autòctones, l'Amandó, que és la varietat negra, i la Somoll i la Picapoll en blanc, doncs són varietats que s'estan adaptant molt al canvi climàtic perquè són varietats tardanes, amb la qual inclús l'Amandó és l'última que es cull ja a mitjans d'octubre, últimament ja a principis d'octubre amb el canvi climàtic, però la maduració del raïm, perquè al final el que tu vols és una maduració de la pell, una maduració polifenòlica perfecta, i en aquest cas doncs, i després també hi ha altres tècniques de el que deia del camp, de treball en el camp, però sí, clar, t'has d'anar adaptant i has d'anar fent les coses diferents de fa 30 anys.
2: Per tant, ja en aquests camps s'han d'adaptar a l'actualitat. Abans parlàvem de l'Abadal, però també a Sant Andreu de la Barca s'ha pogut tastar en aquesta fira del vi, en aquest pràcticament darrer acte, l'Abadal Nurba i també l'Abadal 5. Quines propietats tenen aquests dos vins?
1: Mira, l'Abadal Nurba és la segona anyada que traiem. És un vi rosat molt pàl·lid, només té una hora de maceració, una hora de maceració pel·licular, amb la qual és super pàl·lid. I està fet 100% en varietat autòctona, 60% de mandó, 25% de somoll. El somoll li porta molta acidesa, molta frescor, perquè sempre l'acidesa porta frescor, i un 15% de picapoll negre. Llavors, amb aquest vi, com que tenim acidesa, el que fem és 3 mesos de lia. La lia és el llevat que remenem per donar textura, i un 10% de barrica. si tu no tens acidesa no t'aguanta tota aquesta textura. Amb la qual cosa, els grans vins rosats al món, que són els de la Provença, el que tenen és textura i acidesa. I en aquest cas es diu Nurba perquè es va dedicar a la dona del Valentí, el Valentí Roquet, la seva dona es diu Núria, ella és pintora de quadres, i la seva firma tota la vida, quan ha firmat un quadre, ha firmat Nurba, de Núria i Valentí. I es va dedicar amb ella, ella va fer l'etiqueta i bueno, cada any hi posa l'anyada i bueno, se l'ha fet molt seu.
2: Tot bé, té una història.
1: Sí, i a la Badal 5 és 100% Merlot. Com et deia abans, també defensem les varietats internacionals que es van plantar als anys 80 el senyor Valentí. Són 5 parcel·les de Merlot, 2 parcel·les es van fer amb una Merlot de França, 2 amb una Merlot de Cabernet d'Itàlia i una de Califòrnia. Es vinifiquen per separat, vale? I llavors finalment es fa un cupatge. I està 12 mesos, també per separat, 12 mesos amb fer una criança amb barriques de 225, sobretot franceses i també centroeuropees. I al final es fa l'assemblatge de tot. És un merlot que madura molt bé per l'alçada que tenim i pel clima que tenim, que és mediterrani però bastant continental. Si no tens aquest clima i aquesta alçada, és molt difícil fer una merlot de qualitat.
2: Finalment, Cristian, si haguéssim de definir a Badal amb una sola frase, els vins de Badal, com els definiries?
1: Tradició i qualitat.
0: Tradició i qualitat, la definició de Cristian Carné, director comercial del celler Abadal, sobre els vins Abadal, els que s'han pogut tastar en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Un vins que s'han pogut tastar amb un maridatge d'Alícia Xarcutés. Hem parlat amb Toni Martínez de quin és el maridatge que s'ha preparat per aquesta ocasió.
3: Bé, avui les propostes són, en primer lloc, amb el vi blanc, farem maridatge amb formatge garrotxa, formatge de cabra, tendre, suau, aromàtic, molt, molt fi, que combinarà molt bé. Amb el segon vi, que és un rosat molt especial, el maridem amb pernil ibèric, en aquest cas espatlla de Huelva, del 50% ibèrica, d'Ansabail. I després, per últim, que ja és un vi una mica més potent i tal, farem un maridatge amb un xoriço natural de La Rioja.
2: Vosaltres ja porteu experiència fent aquest tipus de maridatge?
3: Sí, ja són uns quants anys, sí. La veritat és que és una trobada divertida, agradable, i bueno, si podem ser-hi, doncs agrada ser-hi.
2: És difícil encertar finalment amb aquest maridatge?
3: Bueno, jo penso personalment que avui no era gens difícil. També la bodega en aquest cas ha col·laborat molt, I penso que no era gens difícil. Està, diguem-ne, que anava molt, molt guiat, molt guionat, no? De vegades és més complicat, quan són vins molt especials o molta fusta, tal, ja és més complicat.
2: Aquí hi ha el repte, no?
3: Sí, clar, aquí és el repte i la diversió, clar.
0: També hem volgut fer balanç de totes les activitats prèvies de la Fira del Vi i ho hem fet amb l'associació Rubins, concretament amb la seva tresorera, l'Abigail Sánchez. Els actes previs a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca han tancat amb èxit i consoliden l'aposta per la cultura vitivinícola. I és que la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca arriba al seu cap de setmana central després d'una intensa setmana d'activitats prèvies que han registrat una notable participació i una excel·lent acollida per part del públic. Tastos guiats, maridatges, tallers divulgatius i concursos han convertit el Teatre Núria Espert i també altres espais de la ciutat en punts de trobada per als amants del vi i per a aquelles persones interessades a aprofundir a la cultura vitivinícola. Hem valorat aquestes activitats amb la tresorera de l'associació Rubins, Abigail Sánchez.
4: La veritat és que és molt bona, perquè ha tingut molt bona acollida, tant de personal, i la veritat és que el nivell de professionals que han vingut a donar els tastos han sigut molt bons.
2: Tots relacionats amb la DO Pla de Bages, que és la denominació d'origen protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, que es destacaria d'aquesta DO?
4: Doncs, bueno, és una DO que és bastant propera perquè està a la zona de Berga, Manresa. És una DO que, bueno, tot i que el raïm madura més tard, té una altitud bastant, bastant alta, però bueno, està en pla. Però bueno, és una DO que la veritat és que, bueno, els vins que ens donen és uns vins amb una característica bastant personal i, bueno, tenen un carisma, no? Tota la DO de Pla de Bages.
2: Ja vam començar el dilluns amb un plat fort, no? Amb un celler com és Exhibis, amb llarga història, llarga tradició, i a més també el dilluns vam tenir l'ocasió de comptar amb el president de, vicepresident de la Deopla de Bages. Va ser un bon punt d'inici, no?
4: Sí, sí, no, va ser xulo perquè va ser com una taula amb la que vam poder compartir, vam parlar i van exposar, i la veritat és que el nivell de totes les persones que van participar era un nivell molt alt.
2: Dimarts vam continuar amb l'enòleg Joan Soler, que va donar una lliçó, jo crec que magistral, no?, aquí a la sala del Teatre Núria Espert, amb un maridatge que també es va fer amb Creperia Essència. També s'ha fet els maridatges en aquest any de l'experiència del dimarts, del celler Exhibis, i en aquest cas amb l'enòleg Joan Soler.
4: Doncs jo ja li vaig dir a Joan Soler que no havia conegut mai cap persona que tingués una riquesa de vocabulari i sobretot d'adjectius per poder definir les característiques d'un vi com va poder definir ell tots els vins de Pla de Bages.
2: El dimecres vam tenir un concurs cada per parelles, suposo que és el moment més divertit de la setmana. No sé si també més difícil, no?, el fet d'encertar de quin vi es tracta.
4: Doncs sí, és difícil, però la veritat és que les persones que van portar el concurs, doncs també van intentar fer-ho molt proper perquè la gent pogués endevinar moltes coses. I va ser molt divertit, o sigui, tot i que la gent tenia un nivell no molt alt, però bueno, s'ho van passar molt bé i de fet han demanat fer-ho més sovint, aquest tipus d'actes.
2: D'actes, que també és un acte diferent, no?, aquest concurs.
4: Sí, sí.
2: El dijous es va traslladar, en aquest cas, a l'Espai d'Igualtat, per tant, es va canviar d'espai aquest acte, aquest taller divulgatiu, que també va funcionar molt bé.
4: Sí, sí, no, també va funcionar molt bé perquè va ser una mena d'iniciació com una cata, no? Doncs veure el color del vi, valorar l'olor, l'aroma, i aleshores sempre és important per quan a vegades la gent diu és que no tinc molta idea, bueno, doncs aquestes cates o aquests tallers t'ajuden molt a començar a entendre una miqueta el que és el món del vi.
2: I aquest divendres, degustació popular de vins del celler Abadal, un dels cellers també històrics i també importants de la Deopla de Bages.
4: Doncs la veritat és que Abadal és una de les meves apostes més bones de Pla de Bages per la història que tenen i per tot el recorregut que tenen com a celler, no? I la veritat és que la persona que ens ha acompanyat també ha pogut explicar des de zero a les persones que no entenen doncs com es fa el vi, no? Des del gra de raïm a com arriba a les nostres mans, no?
2: És important aquests actes previs per arribar bé, no?, de cara a la Fira del Vi del dissabte, com també de la Fira del Vermut del diumenge, per conèixer aspectes sobre el vi, no?, per entendre-ho una miqueta més, no?
4: Sí, sí, no, la veritat és que demà comencem ja a primera hora de la tarda i tenim molts cellers que venen a compartir, a gaudir. Tindrem també moltes apostes de maridatges, o sigui que serà una fira molt especial per gaudir, però per gaudir amb seny, no?, de lo que és la cultura del vi. No és per beure, no, és per gaudir de la Fira del Vi, perquè cada bodega hi haurà una persona que podrà explicar les propietats, les característiques del seu vi, i es pot aprendre moltíssim.
2: De fet, durant tota aquesta setmana, en els actes previs, es parla molt del que has comentat ara, no?, la cultura del vi, no?
4: Sí, sí, és que realment és una cultura, o sigui, tenim que pensar que a Espanya, bueno, Catalunya també, hi ha molta cultura de vi, però es té que aprendre, o sigui, no es tracta de beure i beure i beure, no, es tracta d'aprendre, no?, com les característiques de cada vi, les denominacions d'origen, els anys que tenen en barrica, els mesos que tenen en barrica, no?, si és barrica de roure, barrica de... doncs es té que aprendre, no?, i cada una té una característica diferent, no?, i tot això és molt important, i amb aquest tipus de fires és quan es pot aprendre més.
2: I fer un bon maridatge.
4: Home, i tant. Perquè si no mengem, el vi puja,
2: Amb aquesta bona resposta per part del públic i la qualitat dels ponents participants, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca enceta el seu cap de setmana, consolidant-se com una cita de referència per la promoció de la cultura del vi al territori.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Tota la informació sobre la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Continuem amb més informacions. El casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca iniciarà el curs 2026-2027 amb una oferta ampliada de tallers per fomentar l'envelliment actiu, saludable i també participatiu. La programació incorpora noves activitats. Les inscripcions seran a finals del mes d'agost, principis del mes de setembre, però ja avançarem alguns d'aquests tallers i també d'activitats avui a Ràdio Sant Andreu. És per això que comptem amb la presència de la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Tot i que són cursos que arrencaran el curs 2026-2027, per tant, el mes de setembre, sí que avancem ara alguns d'aquests tallers perquè tenim novetats. Entre aquests tallers tenim noves activitats com la ment activa o també el taller Connecta't.
6: Bueno, nosotros tenemos que planificar con mucho tiempo de adelanto, porque pensar que ahora los talleres que hacemos durante todo el año fijos acaban, como las escuelas, acaban ahora en el mes de junio, pero la gente mayor se quiere ir del casal sabiendo que el año que viene qué es lo que se va a hacer y cómo se va a tener que apuntar. Pensar que ellos, si se van a sus pueblos, se van de vacaciones, o incluso los que se quedan en el municipio, quieren saber, pues eso, qué días son los días de las inscripciones, qué talleres va a haber, cómo van a ser las inscripciones y, sobre todo, que no se queden sin plaza. Entonces, nosotros tenemos que prepararlo con mucho tiempo para que ellos y ellas puedan tener toda esta información y que puedan estar tranquilos.
0: El sistema que s'habilitarà és el mateix sistema que s'ha habilitat en el darrer any i que us va funcionar molt bé el fet de fer un sorteig.
6: Sí, porque teníamos siempre un problema muy grande y era que se hacía una cola inmensa que llegaba casi hasta el ayuntamiento desde el casal de la Gent Gran y era como muy inhumano y las personas cada vez se levantaban más pronto. Había personas ya a las 6 de la mañana para inscribirse en los talleres. Entonces decidimos que eso no era la forma de hacerlo y el año pasado decidimos crear un sistema nuevo, innovar, y lo que hicimos fue un sorteo. Entonces, todas las personas tienen un número, recogen un número y a partir del sorteo, el número que sale es el primero en inscribirse y a partir de ahí se van inscribiendo a los talleres. Los repartimos los números los días 31 de agosto y 1, 2, 3 y 4 de septiembre en el casal. Las personas pueden coger hasta dos números y es importante que esos números los tengan, los guarden y los conserven, porque el paso siguiente es que el 9 de septiembre se hace un sorteo oficial y se publica el calendario para que a cada persona se le da una franja horaria a partir del número en la que se puede ir a apuntar. Eso que evita, sobre todo, evita las esperas, que la gente esté largas horas en una cola, y ordena todo el proceso, y además da igual de oportunidades a todas las personas, porque no la que corra más, la que tenga más posibilidades, sino que todas las personas tienen las mismas posibilidades de apuntarse a los talleres.
0: Per tant, serà del 31 d'agost al 4 de setembre, que es repartiran aquests números en el casal de la gent gran. El sorteig es farà el dia 9 de setembre.
6: Exacto.
0: I després les inscripcions ja tenim del 14 al 22 de setembre.
6: Exacto.
0: On tothom, doncs, ja sabrà quan ha de fer aquestes inscripcions.
6: I el 28 de setembre publicaremos las listas definitivas de todas las plazas que, de cada uno a qué plazas está asignado y asignada.
0: Tenim diferents tallers, que són els habituals: l'agilitat mental, l'anglès, català, informàtica, ball en línia, el playback, boixets, pintura, gimnàstica, sardanes, sevillanes, teatre, etc. Però tenim noves incorporacions. Hi ha, en aquest cas, un taller que és el del ment activa i un altre del connecta't.
6: Bueno, tenemos 17 talleres en este momento funcionando. Siempre, cada año, La gent gran va cambiando, los intereses de las personas que se jubilan en la ciudad van cambiando en función pues de cada generación, y desde el Casal, desde el equipo de gent gran, estamos siempre muy preocupados por ir creando nuevas actividades para responder a los intereses. Por ejemplo, el año pasado se crearon muchas actividades, por ejemplo la del inglés, ¿no? Cada vez más pues la gente pues quiere seguir formándose. Este año tenemos dos talleres nuevos que tienen que ver con estas nuevas necesidades de la gente mayor, de la gente que se jubila, que es el de mente activa, que lo que hacemos es un taller de estimulación cognitiva, de aprendizaje, de lectoescritura, para determinados grupos que requieren un poquito más de acompañamiento, y por lo tanto es un taller con un número más pequeño de personas, y sobre todo estamos lanzando toda la parte que tiene que ver con lo digital. Cada vez más hay una necesidad de estar conectado a lo digital, y son generaciones que no han crecido con el ordenador, que no han crecido con los móviles y que todavía requieren de mucho acompañamiento para poder hacer toda una serie de trámites que cada vez son más importantes. Y en ese sentido hemos creado pues un nuevo taller que se llama Conectat, para aprender trucos útiles con el móvil, con la tablet, y para pues eso, poder hacer las gestiones más básicas. Y bueno, y seguimos ampliando actividades, mantenemos la ampliación de los grupos de gimnasia y creamos un taller especial que es un taller de carnaval. ¿Por qué? Porque el carnaval es una cosa que cada vez en el Casal interesa más. Este año ya fueron más de 50 personas las que participaron en el carnaval, y hemos decidido que es un buen centro de interés para también trabajar en esa línea. Pues se tienen que hacer los disfraces, tienen que hacer, que crearlos, eso implica pues toda la parte cognitiva, la parte de creatividad, toda la parte artística y todo lo que implica los vínculos y las relaciones y las amistades que se crean, ¿no? En lo que es construir el carnaval. Y en ese sentido pues hemos creado este taller de carnaval, que también va a tener pues un espacio en el Casal.
0: El fet del carnaval és segurament un dels grans objectius que hi ha en el Casal de la gent gran, no només participar de forma puntual en aquests tallers, sinó que és després d'aquests tallers doncs aquesta unió, no?, amb altres membres del Casal, no?
6: Bueno, yo siempre digo y me lo reconocen, ¿eh?, la gente que viene al Casal. Ahora estamos por más de 700 personas, que yo diría 700 familias de San Andrés de la Barca, ¿no?, que tienen una persona mayor que viene al Casal. El objetivo es cómo conseguimos que una vez que te jubilas tengas todos los recursos posibles en la ciudad para tener una etapa de vida activa, para continuar aprendiendo, para continuar relacionándote y para tener ilusión, ponerle ilusión a la vida, ¿no? Y en ese sentido, el Casal es una gran familia donde se hacen muchas amistades. Mira, continuamente, gente que llega nueva a la ciudad, que las familias la traen, ¿no? Pues para que ya no esté sola, que viva en el Hospitalet, que viva en Barcelona, ¿no? Se viene a la ciudad y una de las cosas primeras que hace es venir al Casal. Y una vez que se encuentra en el Casal abraza a todas estas personas, le da espacio, los hace sentirse incluidos y les hace participar ya no solo en todos los talleres, que son muchos, sino también en las excursiones, en los talleres puntuales que vamos haciendo, en todas las charlas. Tenemos talleres de atención emocional, de acompañamiento emocional para todas aquellas personas pues que eso, cuando se hacen mayores pues hay muchas pérdidas, vas perdiendo muchas cosas en la vida, no solo las pérdidas físicas pues de la familia, de los padres, amigos, sino también las pérdidas de capacidades, ¿no? Cuando pues te cuesta más, pues vas perdiendo visión, vas perdiendo agilidad, ¿no? Y tenemos grupos de acompañamientos en toda esta parte emocional, ¿no? Y en cómo, a pesar de las pérdidas, seguimos teniendo una vida muy activa, con muchas capacidades, y seguimos ilusionándonos y teniendo vínculos. Sobre todo el tema de de la soledad no deseada. Pues con todas estas pérdidas hay personas que se quedan muy solas, ¿no? Y el casal es un espacio de relación, de vínculos, de gente que te espera, que si no vienes te va a llamar por teléfono y te va a decir qué te ha pasado, de gente que, con la que compartes ilusión por hacer ese baile de fin de curso, por esa excursión de 3 días donde pues eso, vas a tener compañía. Y en ese sentido, buah, es, pone los pelos de punta ver todos los vínculos que se generan y toda la ilusión que se crea, ¿no? Y eso hace que la vida tenga un sentido importante. El otro día hablaba con una médica de cabecera, ¿no? De una médica de primaria que me decía, no sé muy bien lo que hacéis en el casal, porque me preguntaba, ¿no? Pero como que le está llegando a la consulta la ilusión de las personas mayores por todo lo que hacen. Y que me lo decía la médica de cabecera, ¿no? Que incluso que bajan la medicación y que le da un sentido, no solo una estimulación, pues es cognitiva, de, en cuanto a habilidades, en cuanto a tema físico, ¿no? Y bueno, la verdad es que es para sentirse muy orgulloso. Es uno de los casales con más actividad del Baix Llobregat y en ese sentido pienso que tenemos un tesoro en la ciudad.
0: Doncs són 17 tallers setmanals i diverses activitats complementàries obertes a tots els usuaris. Doncs s'ha presentat aquestes activitats per al curs 2026-2027 amb totes aquestes novetats. Recordem de nou les dates del 31 d'agost al 4 de setembre en el casal de la gent gran. Maria Aurèlia Campmany repartiran els números per al sorteig del dia 9 de setembre. Les inscripcions, segons l'ordre que dictamini el sorteig, es realitzaran de forma presencial del 14 al 22 de setembre i, finalment, les llistes definitives es publicaran el dia 28 de setembre. Per tant, aquells usuaris i usuàries del casal de la gent gran que ara, després de la festa de fi de curs, doncs, decideixin fer vacances del casal, doncs que marxin tranquils, perquè ja està tot programat a partir de finals del mes de, del mes d'agost, que per això aquest any s'ha anunciat d'aquesta manera.
6: Exacto, y que estén tranquilos, que hay muchísimas plazas, hay muchísimos talleres, y que hay una oferta para, toda, para que nadie se quede sin actividades en la ciudad.
0: Doncs Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies a vosotros, Jordi, como siempre, y nada, un abrazo muy fuerte a toda la gente que se que el año que viene va a estar ahí en ese supercasal de la Gent Gran de la ciudad.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Portes de Troia, arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
2: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
1: Vine a una nova gravació en directe del programa.
2: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
1: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
2: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex, Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial. I finalment, no? El tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida i bueno, si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden pues, gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error,
1: sí.
0: I no ens vol venir a veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran.
0: Història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no?, professors de història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser, però és de les millors assignatures.
0: Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya és també un tema molt xulo.
1: És un temazo, i de fet és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants. Però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, eh? Amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I

0: germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava formada per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
1: I com era per dins aquesta confederació germànica?
0: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats, eh? Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que viuen, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí? Que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí?, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però de moment el poder real continuava estant a les corts, sí?, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andreasi algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió. Sí, tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no? Uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssim estat, nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no, grandíssim projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir d'alguna manera.
1: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia, ja hi havia uns antecedents d'integració, oi, per Alemanya?
0: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí, hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era, bàsicament, la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats, vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria, i això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta a Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. Vale? Ferrocarril i unió duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, la

0: economista, l'economista, perdoneu, Friedrich List, ja ho teoritza, no? Que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no? Que és Anglaterra, en aquest cas.
1: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
0: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, vale? Perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions, sí? En moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és la de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta, eh? Fins llavors, recordem, que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no? Però el 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així, perquè ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Els carrers hi ha combats. De fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín. Però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix: constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades, que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
1: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
0: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland, que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud, dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no?, la petita Alemanya, no?, que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no?, aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no?, un model més protestant i més del nord.
1: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
0: Home,
1: que
0: sí.
1: Sempre
0: sí.
1: És millor... La mida importa o no?
0: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
1: En el cas d'Alemanya, gros o Klein?
0: O Klein. Clar, el problema del gros, de gros. La gros Deutschland...
1: És que clar, si és molt gros...
0: És massa gros.
1: Fa mal, a vegades...
0: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
1: I va fer mal, va fer mal.
0: Va fer mal inclús petita. O sigui que... Imagina't si hagués estat grossa al segle XX, eh?
1: Carai.
0: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi. El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, ¿vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys. Hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians... I Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'Assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit: d'acord, doneu-me la corona imperial. Però aquí el rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això. La gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga. T'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor,
1: És molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic
1: Adrià Primer.
0: Adrià Primer, molt bé. I això era per parlar de
1: la música
0: que ha sonat aquest tema ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton.
0: Aquest grup,
1: sí. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs, què millor, no?, que posar una cançó que porta el seu nom.
0: Qui era en Otto von Bismarck? En Botox.
1: Botox. En Botox
0: von Bismarck. Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. A la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu... bueno, del seu govern, no?, del seu... bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862... el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà, sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que és... val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit, i és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu: les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens les suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda, la realpolitik. En certs aspectes, de fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale? Molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de molt, de mitjans...
0: Ve de molt abans, no?
1: Era això? Molt abans. De mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per als mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho has fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no
0: sí, ara no recordo jo tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i
1: Patreon
0: escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tro.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat, i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck, el braç polític, i a Moltke, el militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes, i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament i llavors tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I, per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà. Anglaterra ja està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarquiana, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarquianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí, sí, sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: Com està per veure-la? Me l'has recomanat 2 o 3 vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin. Per això no l'he vist.
1: Et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: Home, no. Ja pagaré jo, Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Christian IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant, es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més, se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen en els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però, bueno, que ja en parlarem. El tractat de Viena del 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població. Un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en són gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al proper moviment. Una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. i Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès. Com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor. Per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra. Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas. Busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquest moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i, de fet, encara no tenia tots els territoris italians, que, de fet, els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima, va? És una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant...
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana, penseu. El que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, segur que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el Geissa, el fusell de Geissa, que comentàvem abans...
0: Que farem un Patreon d'això,
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga del 23 d'agost de 1866 no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud, que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar i comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Encara estem, ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara l'última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí? Aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Amadeu de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim, abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim, i pobre, la Amadeu de Savoia
1: va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant no veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín. I això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional i el 19 de juliol del 1870 Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià. Exactament el que Bismarck volia.
0: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
1: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització, va ser bastant caòtic, els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia, eh? Ja ho anirem veient.
0: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
1: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida «Visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem». I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví. No rei, perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem. No Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
0: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
1: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una Constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquest moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
0: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
1: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
0: Què passa amb França i Àustria?
1: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia-Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
0: I ara m'ho estava pensant que el francès Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Recordem, és el de Sissi. I és al·lucinant.
1: És veritat, sí, clar.
0: O sigui que, per cert, molt bona sèrie també, la d'Assassí Imperatriu, a Netflix, aquesta. Dos temporades.
1: Recomanada, eh?
0: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa la història?
1: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va en orris el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? Un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1919, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
0: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril. Moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
1: Moltes gràcies a tu,
0: digne Sergi. Per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre ens volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
1: Sí, els ajudem i els hi recordem la unificació alemanya.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
1: 26 de juny.
0: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
1: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
0: Qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 15 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui a l'InfoSap anunciarem una de les primeres actuacions de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca al setembre. Anunciarem el nom de la cantant, perquè és una dona, que actuarà el divendres de Festa Major. Escoltarem també fragments d'algunes de les seves cançons més populars. Avui, doncs, àmplies reportatges sobre la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, de la novena edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, amb la Déu Pla de Bages com a principal protagonista. Nou èxit d'aquesta Fira del Vi. El passat dissabte vam estar parlant amb els organitzadors, tant l'Ajuntament com l'Associació Rubins, i també vam estar parlant amb els diferents cellers i distribuïdors de vins per saber, doncs, quin és el futur i quina és la situació actual del món del vi. També parlarem dels actes previs que es van realitzar al llarg de la setmana per promoure la cultura del vi. I parlarem de castells, concretament dels castellers de la Droc, setmana que aquest cap de setmana han estat actuant a Andorra. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap. Comencem!

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenú arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant, coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien, oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenú actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenú a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert, en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenú serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Pròximament s'anunciaran més actes de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. I parlem d'altres informacions, i és que aquest cap de setmana Sant Andreu de la Barca ha celebrat la Fira del Vi. El dissabte i el diumenge la tercera edició de la Fira del Vermut. A continuació, ampli reportatge sobre la Fira del Vi celebrada el passat dissabte amb la presència de 21 cellers i també distribuïdors i amb la presència també de públic que va poder assistir i va poder assaborir aquests vins amb bon maridatge, maridatge amb la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Més d'un centenar de referències, més d'una vintena de cellers i també distribuïdors i milers de visitants són algunes de les xifres de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal. En els dies previs, diferents activitats al voltant de la cultura del vi i sobretot de la DO Pla de Bages, que ha estat la gran protagonista d'aquest any. Una Fira del Vi que també s'ha complementat amb la part gastronòmica, amb la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, perquè si el vi ha estat el gran protagonista de la novena edició de la Fira del Vi, la gastronomia local també ha tornat a jugar un paper important i fonamental amb l'èxit de la convocatòria. Al llarg del cap de setmana, els visitants han pogut complementar els tastos amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar amb les diferents referències presents a la fira. També la part musical amb Lola Band, també la màgia del mag Xavi Medina i també l'escola de pintura del taller d'Anna, que també ha participat en diferents tallers infantils. Una Fira del Vi que ha tornat a ser un èxit, com dèiem, la DO Pla de Bages protagonista aquesta Fira del Vi, on hem parlat amb el vicepresident de la DO Pla de Bages, amb el Josep Maria Claret.
2: Bé, la veritat és que és un orgull haver participat aquí com a DO convidada, tenir protagonisme aquí a Sant Andreu de la Barca és molt interessant per nosaltres, i una mica agrair doncs la col·laboració i l'aposta per aquestes deus que són tan properes i a la vegada una mica un xic desconegudes.
1: Deus, a més, amb molta història, eh? Ja ho hem anat comprovant al llarg de la setmana.
2: Sí, evidentment, són deus que venen la història. La constitució d'aquestes deus va venir a la randa de la cultura de la vinya i el vi, i que van fer néixer en un moment determinat el Consell Regulador.
1: Varietats molt característiques del Pla de Bages, també.
2: Les varietats més representatives actualment tots més o menys ens sonen, com la Picapoll Blanc i després la varietat negra, la Mandó.
1: Bé, avui aquí a Sant Andreu de la Barca, en aquesta Fira del Vi aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb diferents cellers de DO Pla de Bages.
2: I tant, al final som una bona representació, crec jo, dels vins del Bages, que estem en territori, en un territori comú, però que a la vegada fem una gran diversitat de productes perquè tenim unes condicions que ens fan diferents, també.

0: La Fira del Vi celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal ha estat la jornada central i el punt culminant d'una setmana d'activitats que ha inclòs tastos comentats, concursos de tast per parelles, xerrades divulgatives i trobades amb elaboradors. Una programació que ha volgut acostar la cultura del vi tant als aficionats habituals com aquells que s'hi apropen per primera vegada. L'alcalde Marc Girbet a Ràdio Sant Andreu comentava que la ciutadania ha respost molt bé a aquesta edició de la Fira del Vi. També hem parlat amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs sí, i molt contents perquè, francament, la ciutadania està responent super, super bé. Jo crec que tenim l'esplanada, diguéssim, amb una afluència molt xula i, a més, que l'oferta, precisament, de diferents restauradors, fins a 22 expositors que ens acompanyen a aquesta Fira Vi, i jo crec que li donen cada cop més entitat i Sant Andreu de la Barca se situa, jo crec, en aquest circuit de grans fires. I com a element important, que crec que és el que queda a la ciutat, és aquesta dinamització, és aquesta vida social, és aquest poder trobar-nos i no haver de marxar de Sant Andreu perquè ho tenim tot aquí.
0: Malgrat el canvi de dates, la fira termina aquí l'esplanada a tope.
1: Jo crec que hem encertat. Durant tot aquest temps hem anat modificant diferents ofertes que l'Ajuntament feia i tirava endavant, i jo crec que cada una d'elles hem anat trobant un punt òptim i estem molt contents de la resposta, però sobretot també del que queda, no?, a la ciutat, i és el que això que comentava, és aquesta activitat, és aquesta manera de trobar-se els veïns i veïnes i que sigui amb

0: propostes petites, altres més grans, propostes de vinicultors que fan un projectes molt, molt casolans i amb molt d'amor, i altres projectes doncs, amb més tirada, amb més producció, però al final és tenir aquest ventall, aquesta prova, no? Aquest tast, no? Del món del vi a casa nostra, Sant Andreu de la Barca, fins i tot, com tu bé deies, amb propostes ja de vins sense alcohol, no? Perquè el mercat, hi ha una part del mercat que està demanant, no? Vins de baixa graduació o bé directament sense alcohol, i aquí tenim justament una proposta de vins rosats, blancs, negres, sense alcohol, i és una de les novetats també d'aquesta fira, juntament amb les activitats que hem tingut al llarg de la setmana, que algunes d'elles han estat també no enfocades al consum directament del vi, sinó també a la cultura i a la divulgació del món del vi.
1: Hem parlat amb algun dels cellers i ens parlaven d'aquests canvis que hi ha, que els cellers que s'han d'adaptar també als gustos actuals, que intenten també que la gent jove s'acosti a la cultura del vi amb vins amb menys graduació, que és una de les tendències també que s'està portant en aquests moments i que serà important de cara als propers anys.
0: Sí, al final el client del futur és la gent jove, per tant... és molt important estar atents també al que demana aquest mercat, la gent jove que s'està incorporant, no? Diguéssim, en el consum del vi, i veure també, anar observant què és el que els hi agrada, què és el que demanen, i llavors ajustar també la teva producció, la teva oferta, el teu producte, doncs aquests nous mercats, independentment que la resta de mercats continuïn aguantant, però sí que és cert que hi ha tendències i que no pots negar aquests canvis i aquestes noves demandes, diguéssim.
1: Satisfets des de l'Ajuntament, satisfets des de l'Associació Rubins amb aquesta Fira del Vi, aquesta novena edició?
0: Molt contents. Penso que cada any donem un passet més endavant, un passet més amb la qualitat, un passet més en intentar també ser un pol d'atracció per tot tipus de persones, aquelles que són amants del vi i que coneixen perfectament el producte, i aquelles que potser no, però que volen apropar-se, volen començar a veure, no només a veure la copa, sinó a visualitzar i entendre què és el món del vi, per conèixer-lo, per apropar-te al món del vi, no només com a tast individual, sinó també amb el maridatge, amb la vinculació amb la gastronomia, etc. I, per què no, també començar a treballar i a parlar sobre la cultura que hi ha al darrere, que és apassionant del món del vi, i que sempre tenim oportunitat per aprendre, no només en aquesta edició, sinó en futures.
1: I sobre edicions futures de la Fira del Vi, l'imminent farà 10 anys de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Des de l'associació Rubins també es valora de forma molt positiva. N'hem parlat amb Paco Pozo.
2: Pues com no podia ser d'altra manera, la nostra valoració és que està sent una fira molt ben acollida al poble, amb molta participació. Ara que ja s'ha amagat una miqueta el sol, començarà a animar-se més. Fins ara havia una miqueta de xafogó, que és típica al mes de juny, però que de seguida ja s'omplirà tota la plaça si ja és que no està plena.
1: Venim de tota una setmana plena d'activitats, al voltant de la cultura del vi i amb la DO Pla de Bages com a protagonista.
2: Sí, sí, ha estat una setmana molt intensa, hem fet activitats cada dia de la setmana, hem intentat també obrir la fira d'altres espais, com l'Espai de la Igualtat, hem fet tastos, hem fet un concurs de cata per parelles, hem fet debats, taules... Bueno, ha estat molt intens i amb molta participació, i estem molt contents i orgullosos.
1: Tenim la part gastronòmica, tenim la part dels vins, més de 150 varietats, que són moltes.
2: Sí, sí, enguany tenim 21 cellers, gairebé ha estat representat totes les zones del territori espanyol, però bàsicament hi ha moltíssima, més de la meitat és d'aquí de Catalunya, i especialment la DO Pla de Bages, on tenim quatre bodegues emblemàtiques d'aquesta DO, i que de fet ha sigut el leitmotiv de tota aquesta setmana.
1: Nou edicions, l'any vinent la desena.
2: L'any vinent la desena, i esperem que sigui a l'abril, perquè està clar que el mes de juny, diguem-ne que fa una miqueta de caloreta, però bueno, veurem l'any que ve, però serà la desena, i intentarem fer-ho millor i, bueno, superar-nos cada any. Què passa?
1: Una fira per tot tipus de públic, fins i tot amb vins sense alcohol.
2: Sí, aquest any hem fet una aposta, hem portat una bodega, Mata Romera, que és de Ribera del Duero, i allà a Valladolid tenen una sèrie de vinyes que les dediquen a desalcoholitzar el vi, i, bueno, es diu Win Zero,

0: hi ha una oferta d'espumosos i de vins negres sense alcohol, i bueno, és una cosa que ens demanda molt la gent, sobretot gent que no pot beure alcohol o que realment li senta malament, o embarassos, bueno, hi ha gent que ens demana aquest tipus de vi sense alcohol.
1: I parlant de vins sense alcohol, hem visitat l'estand del grup Mata Romera, que han presentat una gamma de vins sense alcohol.
2: Ivan Samà, soc delegat comercial de Mata Romera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
1: Bé, explica'ns una mica, aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen, com són?
2: Són super saludables, no tenen gens de sucre, al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió, som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins, som el celler que més gamma ofereix de tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove, i el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Mata Romera, que això és garantia de qualitat i de...
1: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu de la Barca? Mira, no vull beure alcohol...
2: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vol prendre una copa d'una beguda saludable, com a la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com deia abans, de disfrutar de gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc, i et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Mata Romera darrere.
1: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
2: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en els últims 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
1: Primera vegada que Sant Andreu de la Barca o no?
2: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
1: Que no sigui l'última, no?
2: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.
1: La DO Pla de Bages ha estat la DO protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, també present entre els cellers participants de la Fira del Vi de dissabte, com el celler Exhibis, que també va fer tastos de vins al llarg de la setmana, el celler Abadal, com també el celler Collbaix.
3: Soc la Mercè del celler Collbaix de la DO Pla de Bages.
1: Bé, DO Pla de Bages, protagonista també aquest any a la Fira del Vi. Quines són les tres propostes que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
3: Sí, portem tres vins joves, un blanc, un rosat i un negre. El blanc és Picapoll i Macabeu, que la Picapoll és una varietat autòctona del Bages. El rosat és 100% Cabernet Sauvignon i el negre està en un cupatge amb cinc varietats. Cabernet Sauvignon, Mandó, Garnatxa Negra, Ull de Llebre i Merlot.
1: I què suposa participar en fires com aquesta?
3: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
1: I el fet aquest any la Fira del Vi, doncs la DO Pla de Bages sigui la protagonista?
3: Molt bé, està molt bé.
1: Per donar a conèixer una DO, no?
3: Per donar a conèixer una DO, sí. Perquè és una DO, la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
1: I a més una DO històrica, eh?
3: També, per moltes vessants, sí.
1: Collbaix, un dels cellers de la DO Pla de Bages, com també ho és Abadal.
4: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, soc el distribuïdor de la bodega d'Abadal, ¿vale? I he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta Mandó, Sumó i Picapó i Negra, i ho porta una mica de criança, tres mesos. He portat l'Abadal Alba, que seria un Sauvignon Blanc, Chardonnay, Picapó i Blanc i una mica de Macabeu. I l'Abadal Franc, que té una criança amb tres mesos i et porta Cabernet, Mandó i Sumoll.
1: A DO Pla de Bages, protagonista d'aquesta Fira del Vi. De fet, ja veu fer un tast aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Per tant, a més, una DO molt propera a Sant Andreu de la Barca.
4: Sí, som molt a prop d'aquí, estem a costat de Manresa. I és una bodega amb 8 generacions. O sigui, al final ells treballen únicament amb les varietats autòctones de la zona, que sobretot són picapolls negres, sauvignons blancs, al final una mica d'això, no?
1: Què suposa participar en fires com aquesta?
4: Bueno, al final és marca, al final d'una tastada de gent que ve, sobretot que no conegui gaire el món del vi i que vulgui pues, tastar pues, fins a la de Pla de Bages i que, bueno, i que puguin començar a tastar vins de... vins.
5: Com es definiria amb aquests vins? Busquéssim una definició.
4: D'aquests tres vins?
5: Sí.
4: Bueno, és un tipus de vins que jo penso que són vins per tothom. Al final és un vi que són per la gent jove, per la gent gran, però un vins de dia a dia, i són vins que són molt adaptables. El Nurba, dintre del que hi ha, pues és un vi nou, que surt i fa, és la segona anya de Gasur, i és un vi molt fresc, amb poca graduació alcohòlica, només té 12 graus, té una mica de criança, però molt fresc, i el Festensa de l'Alba, que seria com un... sense mirar més enllà, seria com un verdejo, però és, seria el, nosaltres ja li diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé, i l'Abdal Franc, pues, bueno, és un vi que sorprèn, per la qualitat que té, i a més, és un vi que sorprèn moltíssim.
1: Hem volgut buscar també entre els cellers i distribuïdors participants quines són les tendències actuals en el món del vi. Ens ho ha explicat el Ricard Tenorio, de la distribuïdora Vicalis.
5: Bé, què has portat aquest any? Quina és la representació que has portat? Bueno, veig una amb una guitarra elèctrica.
6: Sí, el viernes. És un Godello del Bierzo, un vi divertit, el primer vi que fan de Godello. És un vi jove, però molt fresc i amb una bona acidesa, ideal per aquest temps.
5: Què més portes?
6: Mira, portem el Júlia, que és un rosat a la zona del Penedès, sense denominació d'origen, és una vinya petita, d'un senyor que fa dos vins, el Júlia, que és aquest, i el Laia, que és un blanc. Després portem un priorat, que és Mas d'en Bernat, de la Vilella Baixa, amb una miqueta de barrica, ideal per aquest temps, es pot servir estar una miqueta fresc, si vols. I després portem, anem a les Espanyes i portem un Ribera del Duero, que és un Montabellón de 5 mesos, amb barrica. Una mica variat, no?
5: Mica variat. Portes ja molts anys que vens aquí a la Fira de Sant Andreu mica, de la Barca. Sí. Has vist canvi de tendència, canvis del públic...
6: Bueno, mira, compte que l'any 2025, estem al 26, perdo una mica, el món es va veure més vi blanc que negre. La tendència és amb vins amb menys estructura, una mica més lleugers, menys graduació alcohòlica, molta fruita... També venim de treballs menys forçosos que fa anys... i això implica menjars menys contundents i vins més lleugers. També hi ha una tendència, vins sense alcohol... Bueno, hi ha una tendència, aquesta. I, bueno, les bodegues estan posant les piles, la veritat. Estan fent vins una miqueta més fruita, adaptant-se una miqueta al que vol la gent.
5: Per tant, d'aquí potser a 5 anys, amb una fira com la de Sant Andreu de Barca, veurem vins diferents, no?
6: Ja ho estem veient, amb vins amb menys graduació, més lleugers, bueno, adaptant-se una miqueta a lo que és el públic. El públic jove també vol altres coses. És la tendència que hi ha. No hi ha res més.
5: Adaptar-se, no?
6: Sí, és el que hi ha.
5: Ser resilients, com se sol dir, no?
6: Sí, sí, sí, una miqueta. Sí, és la tendència que hi ha, vull dir, el mercat és això. És el que mana, al fin de comptes. Bueno, ja que veure una mica més de vi, això sí,
1: Amb la proclama de Ricard Tenorio, de Vicalis, que s'ha de veure una miqueta més de vi. També hem parlat amb l'Albert Franc, de Viti Wines.
7: Bona tarda, em dic Albert Franc, venim de Viti Wines. Som una distribuïdora que es diu Aribau, que fem uns vins molt personals i diferents. A aquesta fira hem vingut amb la Descarada, que serà un Moscat Sauvignon i amb una mica de Gewürztraminer, que és el nostre producte estrella. Hem vingut amb una garnatxa blanca de l'Empordà, que es diu Tronat, i com a negres hem portat dues opcions, una del Montsant i una de Costers del Segre. El Montsant, garnatxa negra 100%, 4 mesos de barrica, fàcil, molt directe. I el Cargol Treubanya, amb 12 mesos de barrica, un criança de Costers del Segre. I això és la proposta d'aquest any.
5: Bé, vosaltres ja teniu ja experiència, La fira d'aquí Sant Andreu de Barca fa molts anys que veniu.
7: Sí, doncs tenim una mica d'experiència, som una mica ja veterans, i estem encantats de la vida de vindre a aquesta fira, perquè sobretot la... l'organització que fa Rubins és espectacular i estem molt contents i sumem i ajudem sense problema.
5: Has vist en aquests anys un canvi del públic que s'acosta a aquestes fires del vi, si hi ha un públic més jove?
7: Normalment el que denotem és que amb aquestes fires sí que es mou una mica més el públic jove i prova el vi, i això és molt interessant perquè estem veient una tendència que la gent jove està deixant de beure el vi. Estem una mica preocupats perquè no beuen tant vi. I aquestes fires el que fan és promocionar una mica que la gent jove el conegui.
5: Què és el que busca la gent jove o la gent que s'acosta a aquesta fira?
7: Sobretot la gent jove el que busca són vins blancs, frescos i fàcils per començar, i això funciona molt bé. A partir d'aquí, la gent que ja està una mica més rodada amb el món del vi passa cap al negre, però el blanc s'està veient que amb el canvi climàtic està canviant la tendència. veu la gent més blanca negra.
5: I tenint en compte el que estàs explicant ara, per això porteu aquests vins avui aquí, eh?
7: Sí, exactament. El que fem és que portem vins blancs perquè la gent jove pugui entrar en el món del vi i sigui tot una mica més comercial i s'emprenguin del món del vi. Si veieu el públic que ve, és gent jove.
1: El celler Herència Altés de la Terra Alta també han estat presents en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca un any més.
8: Hola, sóc el Jorge del celler Herència Altés i venim de Terra Alta, venim de Gandesa i tenim totes les vinyes esteses entre Gandesa i Batea.
5: Explica'ns quines són les propostes que porteu aquí. Veig aquí unes ampolles molt ben treballades, eh? Decoració, eh?
8: Sí, sí, sí. Són imatges que parlen molt de la dona treballadora de l'època. Serien els nostres vins de vila, que són els vins que expressen més les vinyes més joves que tenim nosaltres, i viticultors de la zona, que també treballem amb ells. Són vins ecològics, treballem amb vinya en vas, tota la vinya és verema de mà, i treballem amb rendiments molt baixos. La proposta de vins que portem aquí són vins d'accés a tota la gent, fàcils de beure, i vins que ràpidament es poden beure l'ampolla sencera. No? Treballem en blancs, només treballem la garnatxa blanca, en el rosat és una garnatxa negra, i després portem dos negres, un negre molt fresc, que és de garnatxa negra 100%, i un cupatge de garnatxa xiraca i llena, més per un vi que necessites una mica de gastronomia o vins una mica, per gent que li agrada un vi una mica més estructurat.
5: Per tant, vins aquí per propostes en una fira com aquesta de Sant Andreu de la Barca, no?
8: Sí, sí, sí, tant per tots els públics. Són vins versàtils per tothom, sobretot per la gent que li agradi beure vi.
5: Vins per un públic més jove?
8: No, per tothom, per tothom. Són vins frescos que són vins amables, vins per tot el públic, des de gent jove fins a gent gran.
1: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca també ha comptat amb DOs a fora de Catalunya, com la d'Oso Montano, amb el celler Otto Bestué.
9: Hola, soy Marina Otto, vengo de Bodega Otto Bestué, del Somontano. Hemos traído dos blancos, un semidulce que se llama El Mielero, que es garnacha blanca y Riesling. Luego una Alicia, 100% Chardonnay. Luego un rosado pálido estilo rosé que se llama Calabeso, que es garnacha. Y un Finca Rableros, que es Cabernet Sauvignon Tempranillo, que tiene 7 meses de barrica.
5: Si buscamos una definición de estos vinos, ¿qué nos dice?
9: Elegancia, joven, no sé.
5: Ahora que has hablado de joven, estamos preguntando sobre la tendencia de los jóvenes en el mundo o la cultura del vino. ¿Ves que va creciendo esa tendencia?
9: Pues no, o sea, la tendencia va a menos alcohol, vida más fitness y así. Entonces, por eso hemos como intentado llevar nuestros vinos, adaptarlos, y tenemos el Calabeso Rosé que te comento, es 12% de alcohol, que es poquito y así muy ligero, y un semidulce que es tiene un 10% de alcohol, o sea, poquito. O sea, para
5: adaptarse a las tendencias.
9: Nos adaptamos un poquito, poquito alcohol, fresquitos y ya está.
5: ¿Cómo podíamos maridar esos vinos?
9: Wow. Eso sí, igual son más de copeo, en plan una copa suelta y así.
1: Tampoc ha faltat aquest any a la Fira del Vi la D.O. Navarra, amb el celler El Pago de Cirsus.
10: Marcos de la Lama, delegat comercial de Pago de Cirsus, bodega que estem situats a la ribera sur de Navarra, molt a prop de Ablita, Ribaforada, als peus del Montcayo. Som una bodega que fem un vino de pago. Tenim una sola finca, 200 hectàrees, d'allà traiem tot el raïm per elaborar el nostre vi. I res, venim aquí un any més a participar a aquesta fira, a donar a conèixer els nostres vins i que la gent els gaudeixi.
5: Quines són les propostes d'aquest any?
10: Les
5: propostes d'aquest any, quines són?
10: Les propostes no han canviat, són les mateixes de moment de cada any. És un negre, que és el nostre negre bàsic, que és el Vendimia Seleccionada, està fet amb tres varietats, que és la Tempranillo, la Merlot i la Cabernet. 12 mesos de criança, fusta, roure, francès, principalment una mica d'americà. Després un Chardonnay jove amb 3 mesos de criança sobre l'IES. Ara, recentment, en un concurs d'aquests internacionals francesos, ens l'han catalogat com el millor Chardonnay del món, junt amb dos Chardonnays més d'altres bodegues aquí a Espanya. I després el rosat, que està elaborat amb Tempranillo Xirà i fermentat 4 mesos amb fusta, amb fudres grans de fusta.
5: Per tant, si els vins funcionen, per què canviar-los, no?
10: Exactament. La gent de moment els ha agradat, són els nostres vins bàsics, amb els que entrem amb la gent, entrem als restauradors, tenim bona acollida, doncs continuem.
5: Felicitats.
10: Gràcies.
1: Cada vi té una història, però segurament que cap vi té la història del celler Jean León.
11: Ah, soc Fede Mallofré, de Jean León.
5: Si parlem de vins d'història, el Jean León penso que és el vi amb més història darrere, no?
11: Tots els vins tenen una història, però la història de Jean León es mereix un capítol a part. Jean León, el seu nom era Ceferino Carrión Madrazo, va néixer a Santander i té una història espectacular i també els vins que va fer, perquè va ser un innovador, un visionari, i va fundar el 1963 Bodega el Penedès amb varietats, amb empels francesos, que ens han portat doncs, a dalt de tot, a games molt altes.
1: Vins de grans qualitats, una història del Jean León, que fins i tot va estar amb la flainata del Hollywood daurat, fins i tot va servir un dels seus vins a la toma d'investidura de Ronald Reagan, d'un president dels Estats Units, que abans era actor. Vull dir, una història darrere molt important, i dels vins del Jean León que has portat avui aquí, gama 3050.
11: La 3055, que era la seva matrícula de taxi quan va estar a Nova York. Hem portat el Xarel·lo, el Nativa, hem portat el Chardonnay, la Garnacha en Pinot Noir rosada i el Merlot Petit Verdot. Tot varietats franceses, tot fet aquí al Penedès, amb producció ecològica des del 2010, que hi ha la Mireia Torres com a directora d'innovació del celler.
1: Què us pregunta la gent quan ve aquí i us pregunta sobre Jean León o sobre els vins? Què us pregunten més?
11: Bé, doncs, bàsicament, quedo sobtat de la gent que ha visitat el celler, quedo sobtat de la gent que ens coneix, i doncs, una mica doncs, el Chardonnay és el buc insigne, però el Merlot, el negre així fresquet, amb aquesta calor que fa avui aquí a Sant Andreu, la veritat és que aquesta fruiteta enganxa molt bé.
1: A més de la DO Pla de Bages, una DO molt propera a Sant Andreu de la Barca, un altre celler proper a Sant Andreu de la Barca, que és el celler Cadavall, d'Olesa de Montserrat.
12: Bueno, soc Josep, vinc d'Olesa de Montserrat, i bueno, soc del celler Cadavall.
1: Per tant, vins de proximitat, ben a prop de Sant Andreu de la Barca. Bé, quines són les propostes que has portat avui aquí?
12: Pues mira, hem portat uns vins d'aquí del Parc Rural de Montserrat, vale? On tenim dos blancs, dos negres, vale? Un vi blanc que és un macabeu xaloro fruitadet, un blanc del mas que és un vi de finca de vinyes velles, i llavors tenim un vi que és una garnatxa jove i una ja que té més criança, és un vi ja més elaborat.
1: Com definiries aquests vins?
12: Bueno, doncs són vins, de la veritat, molt ben treballats, perquè de cada referència no fem més de 1.200 ampolles, per la qual ens podem controlar molt bé tots els processos de l'elaboració i fem un producte doncs, el més millor tractat possible. O sigui, el no tenir grans volums no se'ns descontrola res.
1: Bueno, veig que hi convideu tots els detalls, eh? El detall de l'ampolla.
12: Sí, fiquem l'acre, bueno, busquem fer un producte, diguem, una mica més exclusiu i no tan comercial.
1: Bé, que la gent sàpiga que a prop de Sant Andreu de la Barca també tenim aquests cellers.
12: Sí,
1: eh?
12: Sí, la gent sempre va a cellers més comercials, però bueno, això és una riquesa, no?, també, pels voltants, per aquí les proximitats. De veritat, la gent, doncs, a poc a poc ens van coneixent, perquè fa com 4 o 5 anys que ja funcionem, i bueno, la gent tasta els vins, els agrada molt i bueno, ja, i de veritat.
1: Una fira com aquesta, que és el que es pregunta la gent que s'acosta al vostre estar,
12: bueno,
1: què busca?
12: Pregunta, normalment hi ha gent que ja ens coneix, però la gent que no ens coneix, evidentment, doncs està en curiositat per saber exactament quins vins fem i moltes vegades demanen tastar-los, perquè clar, nosaltres no som cellers reconeguts i nosaltres bueno, els expliquem una mica doncs, totes les composicions dels vins, com els elaborem, i normalment ens agraden molt.
1: A gaudir de la fira?
12: Sí, a veure si baixa la calor i ve més gent.
1: I seguint passejant en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, també vam poder descobrir altres propostes interessants d'altres cellers i distribuïdores.
13: Mira, som del celler Pical, del Baix Penedès, de Llorenç al Penedès, i bueno, estem avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
1: Explica'm les propostes que portes avui aquí.
13: Sí, avui venim nosaltres amb 4 vins, que tot el nostre projecte està basat en varietats tradicionals del Penedès. El vividor és el vi blanc i negre, el blanc un xarel·lo amb el basí de Sitges, algú molt fresquet per un dia calorós com avui, una garnatxa negra així molt fresqueta també, i després un blanc amb bota, per qui vulgui algun més xitxa, i un rosadet, el Pedrito, algú nou d'aquest any.
1: Els noms, com heu escollit aquests noms?
13: Sí, mira, Vividors del Vi és una mica... És el nom fiscal de l'empresa, Vividors del Vi CL, i li vam donar nom a les nostres games joves més desenfadades. Al final és la filosofia de l'empresa, Vividors del Vi. I llavors després sí que Coi de la Sitja és el nom de la finca, d'una finca de vinya vella de Macabeu, i el Pedrito, perquè és el vi jove d'una finca que es diu Finca Can Pedro, a ser el jove de Can Pedro, el Pedrito.
1: Participar normalment en tipus de fires com la de Sant Andreu de la Barca, no?
13: Sí, aquestes fires ens agrada, que són molt vinícoles, ve gent especialitzada i no especialitzada, però que té ganes d'aprendre i disfrutar el vi.
1: Què és el que més us pregunta la gent quan s'acosta a vosaltres?
13: Sí, d'on som i escolten varietats. Que després els hi sonin o no, és una altra història, però sí que tenen cert interès.
1: Sí que es deixen aconsellar, no?
13: Ah, exacte, sí, correcte.
1: Públic jove?
13: Sí, de tot, jove i més maduret. saps? Vull dir, bé, contents, eh? I també jove ens agrada, perquè serà el futur client, vaja.
5: Si definim els teus vins, com els definiries?
13: Són vins molt varietals, molt frescos i amb molta fruita.
14: Hola, bona tarda. Mira, sóc el Carles Escarré, de les Caves Canals i Montner.
5: Què porteu avui aquest any? A més, vosaltres porteu ja molts anys venint aquí a Sant Andreu de la Barca, eh? Ja és casa vostra.
14: Això és quasi una parada obligatòria per nosaltres. Aquest cop portem com a novetat és l'Insígnia. És un gran reserva, és un 36 mesos, és un cava molt finet i és un cava que recomanem molt a tota la gent d'aquí de Sant Andreu de la Barca que el vingui a provar, perquè a nivell d'hostaleria l'estem venent molt bé i a les tendes de vins de tota Catalunya s'està venent molt bé aquest producte.
5: Maridatge en aquests vins, aquests caves?
14: Aquests caves és perfecte, doncs, un arròs, amb una fideuà, inclús, per exemple, un pollastre a l'as, un bacallà a la llauna, perquè és un cava que és un brut gran reserva, és un cava envellit, i llavors ens demana productes que tinguin bastant de cos. És un cava, ja dic, molt finet, i té un color amb copa groguenc, perquè, ja dic, ha estat quasi 4 anys envellit a la nostra bodega.
5: Final Simoner, porta ja molts anys, com dèiem abans, aquí a Sant Andreu de Barca, venint aquí en aquesta fira. Heu notat un canvi de públic?
14: Bueno, hem notat que un posicionament a nivell... Hi ha una sèrie de vins que són quasi fixes per la gent. Per exemple, el vi blanc és un vi que hem notat cada any que ha augmentat més la freqüència de demanar-lo. I el vi negre, que molta gent ha conegut, també l'està demanant bastant. I, bueno, sí que és veritat que el cava potser costa alguna cosa més, però, bueno, també hem notat que a poc es anem posicionant millor.
15: Ignasi Benages, Badiola. El meu càrrec és de comerciar dels vins del Ramon Canals.
16: Bé, jo sóc el germà de l'Ignasi, el Miquel. He treballat al celler al llarg d'un any i avui he vingut, doncs, a donar-li un cop de mà.
5: Bé, expliqueu una mica què és el que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
15: Bueno, doncs avui portem el nostre producte estrella, que és el Violet, que tothom el coneix a Sant Andreu, perquè és el tercer any que venim. I, bàsicament, també portem una mica de cava, el Passió, que és un rosat molt bo, i el Ramon Canals, que és el Brunaturé per excel·lència.
5: Si heu vingut 3 anys és perquè la cosa funciona, no?
15: Sí. Sí, sí, la cosa funciona molt bé. Ja estem que l'any passat ens va ploure, però avui s'espera 4.000 persones, m'han dit, així que, aviam.
5: Què tenen d'especial aquests vins i aquests caves?
15: Què tenen d'especial? Que estan fet amb molt carinyo per part de l'enòleg Xavier Benages, que és mon pare, i el Ramon Canals, que és el propietari. I els caves els posem amb criança durant 2 anys, tots, i això fa que la bombolla sigui molt, molt elegant, molt fresca i producte de la casa.
5: Què suposa participar en fires com aquesta?
16: Bé, doncs, sobretot tenir l'oportunitat de conèixer nova gent, qui sap si noves oportunitats laborals també, i de dur a terme el producte de la terra i de, sobretot, oferir vi joves a la gent jove que a poc sembla que es vagi iniciant.
5: Ara que parles de la gent jove, com està la qüestió? Els joves s'interessen més per al vi?
16: Sí, jo crec que més cap al Penedès, diguéssim, mires les terrasses i la gent... Ja no veus que pren tanta cervesa, sinó ja es comencen a animar a posar copetes de cava i copetes de vi.
5: I aquest canvi? Potser vins amb menys graduació?
16: Bueno, elegància. Ara també està de moda sortir més a les tardes que a les nits i potser això també convida, doncs, a provar altres alternatives.
17: Doncs mira, em dic Eduard Carné i vinc de Caves Buigues i Valsudillo, de la Ribera del Duero. Doncs mira, de Caves Buigues he portat l'alma mater de la bodega, que és el cava el Brunaturé Reserva, I dos blancs, l'Udina, que és una garnatxa blanca amb 4 mesos sobre l'Ies, i un xerero monoverital, un vi mica més jove.
5: Si et preguntem quines característiques tenen aquests vins i aquests caves que portes avui aquí, amb una definició, què ens diries?
17: Molt bé, doncs elegància. Sobretot amb Buigues treballa molt la varietat xerero. Tots els caves són el 50% de xerero, després ja m'acabeu parellada. I això com amb l'Udina, que és el blanc que tenim, és un 4 mesos sobre l'Ies i, bueno, i és el que ens dona el punt de força a la bodega.
5: Important participar en fires com aquesta, no?, la de Sant Andreu de la Barca.
17: Oh, i tant, com cada any és un èxit. I sempre pel tema del vi, doncs, és un punt molt important.
5: Heu trobat que ha anat canviant el públic que assisteix a aquestes fires?
17: Sí, jo crec que ara ve més gent jove i abans no venia tant.
5: De fet, al celler, ho comenteu, no?, aquesta importància de que vingui el públic jove, que s'interessi per la cultura del vi.
17: Sí, i a part, per exemple, avui aquí al meu stand tinc dos vins, que, per exemple, el vi negre de Valsudillo jove, que és un vi ideal per començar la gent que no entengui de vins.
5: Per tant, tenim vins per iniciar-nos, eh?
17: Sí, jo crec que sí. Avui, i aquí al meu stand encara més.
1: La gastronomia local també ha estat un dels grans atractius d'aquesta fira. Al llarg de la jornada, els visitants han pogut complementar els tastos de vins amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar les diferents referències presents a la fira. Hi han estat presents l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca, la presència d'empanades argentines La Original, El Teu Café o també la rosteria Ramírez. Hem parlat amb Josep Martín, del Palau Vell.
18: Doncs hem anat a buscar productes una mica de la temporada d'estiu, d'alguna de festa, de festa, de música, i hem fet una bomba de carn amb un allioli de Sinatra, que és un allioli una mica picant, que té el seu gustet, hem posat una bolognesa dintre la carn. Bueno, està molt xula, i a més és típic de Barcelona. Després hem fet un briós de pulled chicken amb uns brots d'herbes, i després hem acabat a fer un milfulls de patata amb bròcoli i bolets, que és un milfulles que fem nosaltres al restaurant, que és totalment sense gluten i vegetarià. Vull dir, hem buscat tres opcions per tot tipus de públic, que així d'aquesta forma, amb un vinet i qualsevol tapa d'aquestes, ho passen de conya.
1: I un any més aquí participant, a la Fira del Vi.
18: Sí, a veure, ens agrada participar en coses del poble, sortim a fora, però per mi vindre aquí, passar una estona i veure el client que ens ve a veure al restaurant i trobar-me aquí amb un estant, per mi gaudeix.
1: Després de 9 anys, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha deixat de ser només una fira. S'ha convertit en un punt de trobada entre elaboradors i consumidors, en un aparador per als territoris vitivinícoles i una eina de divulgació que ajuda a entendre que darrere de cada copa hi ha molt més que vi. Hi ha paisatge, història, tradició, innovació i també futur. A més de les degustacions i activitats divulgatives, la novena edició incorpora també una programació paral·lela amb tallers infantils a càrrec de l'Escola de Pintura, el taller de Anna, la màgia del mag Xavi Medina i sessions d'ambientació musical amb Lola Band, reforçant així la dimensió familiar i lúdica de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: I abans de la celebració de la Fira del Vi de dissabte i la Fira del Vermut del diumenge, de dilluns a divendres, es van realitzar diferents activitats en el Teatre Núria Espert per promoure la cultura del vi, amb la DO Pla de Bages com a principal protagonista. Els actes previs a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca han tancat amb èxit i consoliden l'aposta per la cultura vitivinícola. I és que la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca arriba al seu cap de setmana central després d'una intensa setmana d'activitats prèvies que han registrat una notable participació i una excel·lent acollida per part del públic. Tastos guiats, maridatges, tallers divulgatius i concursos han convertit el Teatre Núria Espert i també altres espais de la ciutat en punts de trobada per als amants del vi i per a aquelles persones interessades a aprofundir a la cultura vitivinícola. Hem valorat aquestes activitats amb la tresorera de l'associació Robins, Abigail Sánchez.
3: La veritat és que és molt bona, perquè ha tingut molt bona acollida, tant de personal, i la veritat és que el nivell de professionals que han vingut a donar els tastos han sigut molt bons.
2: Tots relacionats amb la DO Pla de Bages, que és la denominació d'origen protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, que es destacaria d'aquesta DO?
3: Doncs, bueno, és una DO que és bastant propera perquè està a la zona de, bueno, està a la zona de Berga, Manresa. És una DO que, bueno, tot i que el raïm madura més tard, és una, té una altitud bastant alta, però bueno, està en pla, però bueno, és una DO que la veritat és que, bueno, els vins que ens donen és uns vins amb una característica bastant personal. I, bueno, tenen un carisma, no? Tota la DO de Pla de Bages.
2: Ja vam començar el dilluns amb un plat fort, no? Amb un celler com és Exhibis, amb llarga història, llarga tradició, i a més també el dilluns vam tenir l'ocasió de comptar amb el president, vicepresident de la DO Pla de Bages. Va ser un bon punt d'inici, no?
3: Sí, no, va ser xulo perquè va ser com una taula amb la que vam poder compartir, vam parlar i van exposar, i la veritat és que el nivell de totes les persones que van participar era un nivell molt alt.
2: Dimarts vam continuar amb l'enòleg Joan Soler, que va donar una lliçó, jo crec que magistral, no?, aquí a la sala del Teatre Núria Espert, amb un maridatge que també es va fer amb creperia essència. També s'ha fet els maridatges en aquest any de l'experiència del dimarts, del celler Exhibis, i en aquest cas amb l'enòleg Joan Soler.
3: Doncs jo ja li vaig dir a Joan Soler que no havia conegut mai cap persona que tingués una riquesa de vocabulari i sobretot d'adjectius per poder definir les característiques d'un vi com va poder definir ell tots els vins de Pla de Bages.
2: El dimecres vam tenir un concurs cata per parelles, suposo que és el moment més divertit de la setmana. No sé si també més difícil, no?, el fet d'encertar de quin vi es tracta.
3: Doncs sí, és difícil, però la veritat és que les persones que van portar el concurs, doncs també van intentar fer-ho molt proper perquè la gent pogués endevinar moltes coses. I va ser molt divertit, o sigui, tot i que la gent tenia un nivell no molt alt, però bueno, s'ho van passar molt bé i de fet han demanat fer-ho més sovint. Aquest tipus d'actes,
2: que també és un acte diferent, no?, aquest concurs.
3: Sí.
2: El dijous es va traslladar en aquest cas a l'espai d'igualtat, per tant es va canviar d'espai aquest acte, aquest taller divulgatiu, que també va funcionar molt bé.
3: Sí, no, també va funcionar molt bé perquè va ser una mena d'iniciació com una cata, no? Doncs veure el color del vi, valorar l'olor, l'aroma, i aleshores sempre és important per quan a vegades la gent diu és que no tinc molta idea, bueno, doncs aquestes cates o aquests tallers t'ajuden molt a començar a entendre una miqueta el que és el món del vi.
2: I aquest divendres, degustació popular de vins del celler Abadal, un dels cellers també històrics i també importants de la DO Pla de Bages.
3: Doncs la veritat és que Abadal és una de les meves apostes més bones de Pla de Bages per la història que tenen i per tot el recorregut que tenen com a celler, no? I la veritat és que la persona que ens ha acompanyat també pogut explicar des de zero a les persones que no entenen doncs, com es fa el vi, no? Des del de gra de raïm a com arriba a les nostres mans, no?
2: És important aquests actes previs per arribar bé, no?, de cara a la Fira del Vi del dissabte, com també de la Fira del Vermut del diumenge, per conèixer aspectes sobre el vi, no?, per entendre-ho una miqueta més, no?
3: Sí, sí, no, la veritat és que demà comencem ja a primera hora de la tarda i tenim molts cellers que venen a compartir, a gaudir. Tindrem també moltes apostes de maridatges, o sigui que serà una fira molt especial per gaudir, però per gaudir amb seny, no?, de lo que és la cultura del vi. No és per beure, no, és per gaudir de la Fira del Vi, perquè cada bodega hi haurà una persona que podrà explicar les propietats, les característiques del seu vi, i es pot aprendre moltíssim.
2: De fet, durant tota aquesta setmana, en els actes previs, es parla molt del que has comentat ara, no?, la cultura del vi, no?
3: Sí, sí, és que realment és una cultura, o sigui, tenim que pensar que a Espanya, bueno, Catalunya també, hi ha molta cultura de vi, però es té que aprendre, o sigui, no es tracta de beure i beure i beure, no, es tracta d'aprendre, no?, com les característiques de cada vi, les denominacions d'origen, els anys que tenen en barrica, els mesos que tenen en barrica, no?, si és barrica de roure, barrica de... doncs es té que aprendre, no?, i cada una té una característica diferent, no?, i tot això és molt important, i amb aquest tipus de fires és quan es pot aprendre més.
2: I fem bon maridatge.
3: Home, i tant. Perquè si no mengem, el vi puja, eh?
2: Amb aquesta bona resposta per part del públic i la qualitat dels ponents participants, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca enceta el seu cap de setmana, consolidant-se com una cita de referència per la promoció de la cultura del vi al territori.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: I a continuació parlem de castells, ja que els castellers de la DROC han estat aquest cap de setmana a Andorra. Es tracta de la primera sortida fora del país i reforça els llaços amb els castellers d'Andorra i també els castellers de Mallorca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: Els castellers de la DROC han viscut una jornada històrica a la Diada de la Parròquia d'Escaldes en Gordany, Andorra, on han completat amb èxit el seu primer desplaçament internacional. L'actuació va incloure el pilar de 4 d'entrada, els castells de 3 de 6, 4 de 6 i 3 de 6 amb agulla i dos pilars de 4 de sortida en una actuació que la colla qualifica d'exitosa i molt il·lusionant. Laura Sevilla, membre dels castellers de la DROC i tècnica de l'equip de Canalla, ha assegurat que ha sigut un regal poder sortir de Catalunya i participar en una Diada internacional.
5: Doncs per nosaltres ha sigut un regal poder sortir de Catalunya i anar en aquest cas a Andorra, conèixer també altres colles internacionals, compartir plaça amb colles castelleres tan importants i tan com extraordinàries com seria Castellers d'Andorra i Castellers de Mallorca. I per nosaltres sempre, com a colla castellera de DROC, sortir de Sant Andreu és tota una aventura. Hem estat allà a Andorra, a un càmping, a hotels, bueno, hem fet pinya. Sortir de Sant Andreu no només significa, o sortir del Baix Llobregat, de Catalunya, no només significa anar a una diada internacional, sinó també fer-nos amics amb la gent d'allà, fer-nos més amics entre nosaltres, crear més comunitat, més pinya, més xarxa.
4: Explica'ns una mica com es va urdir, com es va confeccionar aquesta col·laboració amb la colla castellera d'Andorra i també en Mallorca.
5: Això es va encarregar sobretot l'equip de calendari, que tenim un equip de calendari molt xulo, que s'encarrega de confeccionar tot el calendari al llarg de tota la temporada i fins i tot tancar diades castelleres a 2 anys vista, inclús, perquè el món del calendari a vegades està ben renyit i necessita molta planificació. Però en aquest cas va ser així, parlant amb castellers d'Andorra, i va ser com, ostres, quina oportunitat més xula, l'agafem i pa'lante.
4: Com va ser l'ambient? Perquè, clar, he vist fotos i m'explicaves abans que éreu una 70 de participants en una plaça on, que és mítica, si veieu les fotos, és el típic pont d'Andorra on tot el món que hem anat a Andorra hi hem passat.
5: Va ser molt xulo pujar fins a tan amunt per fer castells. Realment diríem que mai no hem fet castells tan alts en simbòlicament, va ser molt xulo, va ser molt guai compartir plaça amb altres colles que també estan en situacions semblants a les nostres, que estan creixent, però que costa molt com a colles petites i com a colles de fora de la zona tradicional batallar per seguir fent cultura popular, seguir fent castells, i l'ambient va ser molt xulo.
4: Com vau preparar aquesta diada? Quins castells vau preparar? Si vau assajar? Quins castells després vau arribar a treure a plaça?
5: En aquest cas vam fer tres pilars de quatre, vam fer un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6. Tots els castells van anar molt bé, estem molt contents i contentes, i realment va anar bastant rodona. Estem en un moment que, després d'haver fet castells de 7, que és una gran fita per la colla castellera de Drocs, venim d'on venim, estem ara lluitant per mantenir això i també aprenent a gaudir dels castells de 6, perquè bueno, hem arribat a la fita dels castells de 7, però costa molt mantenir-la. I també vam estar parlant el cap de setmana algunes companyes de la colla que aprendre a gaudir dels castells de 6 també és una fita que s'ha de gaudir, s'ha d'aprendre a mantenir-nos aquí i a gaudir d'aquesta fase també.
4: Per a la gent que no sigui molt entesa del món casteller, s'ha explicat que vau fer un 3 de 6, un 4 de 6 i un 3 de 6 amb agulla. Quin d'ells va ser el més exigent i per què?
5: Moltes vegades, i sovint no té tant a veure, i a les colles petites com la nostra, la dificultat pròpia de cada castell, sinó en quina fase ens trobem nosaltres i en quin moment fem cada castell. Per nosaltres igual pot ser molt, molt, molt exigent, en aquest cas, un pilar de 4 inclús, perquè hi ha persones que s'estan estrenant, hi ha persones que és la primera vegada que igual feien aquest castell, o hi ha canalla que són estrenes. No sabria dir-te quin dels tres. Òbviament, el 3 amb agulla és un dels castells que, dins d'aquesta gamma de 3 castells, seria el més exigent. És un castell que, mentre es va muntant, entra un pilar, entra l'agulla per dins, i quan el castell es desmunta, es descarrega, es deixa veure l'agulla que porta dins, el pilar de dins, i és un castell bastant xulo de veure. Però no sé si et diria que per nosaltres ha sigut el més complicat. Crec que estem aquí. Tenim moltes ganes de portar un castell que ens fa molta il·lusió sempre com a colla castellera, que és el 5 de 6, i esperem que en aquesta temporada el podem veure en alguna plaça.
4: Molt bé, doncs com vau gestionar la coordinació de les pinyes amb ajuda d'altres colles i què vau aprendre d'aquesta col·laboració?
5: Doncs tenim un equip de... Nosaltres funcionem amb tècniques. Està la part tècnica, que seria l'equip que s'encarrega de coordinar, gestionar totes les persones, que és molt interessant perquè no és només les gestions tècniques pròpiament, sinó també gestions humanes, la comunicació, els conflictes que poden haver-hi entre tot el que significa muntar castells, muntar pinyes, muntar els troncs. Aquesta tècnica té tres parts, els troncs, la pinya i la canalla, i treballem com un equip i ens coordinem una mica, i així que jo diria que són moltes hores de reunió, moltes hores de discussions saludables, però de discussions, i de molta, molta, molta preparació.
4: Abans, fora de micos, ens explicaves que sorprèn la tècnica que hi ha dins d'aquest món. Per què és tan important la tècnica en el món casteller? Quina importància té perquè un castell s'aixequi, baixi i sobretot baixi i descarregui amb seguretat?
5: Jo diria que és com tota la vida, no? És una metàfora de no pots arribar a un lloc sense preparar-te les coses, sense haver estudiat i sense haver plantejat primer totes les possibles opcions, i més a una colla castellera, que estem gestionant persones humanes, conflictes, emocions, molts sentiments. Un castell és el mateix, i la importància és sobretot haver pensat totes les possibilitats. Ostres, de quina manera aquesta persona és una mica més alta, falten aquí uns centímetres, creieu que a aquesta persona li agradarà més fer aquesta posició, se li donarà millor, la nostra canalleta, quina canalla posem aquest castell, com ho faran, penseu que serà molt exigent, els canviem ara aquí, ara allà, estan preparats, estan preparades? Són moltes coses que jo crec que ha de ser una coordinació perfecta perquè les coses surtin. No sempre surten com ens agradaria, però la veritat és que estem molt contentes de com estan en aquesta temporada, a poc a poc.
4: Aquesta és la vostra primera sortida internacional. En teniu alguna en el punt de mira? Alguna altra?
5: De moment no, però clar, ens agradaria molt. Hi ha colles castelleres internacionals, fins i tot a Sydney, a Austràlia. Ara mateix estem en un moment bastant dolç, jo diria que bastant dolç, del que és la salut castellera, el fet casteller, a tot el territori i a nivell mundial. Hi ha colles castelleres a Copenhagen, a Sydney, s'estava creant una a Tòquio, a Xile, vull dir, per tota Europa, a Dublín, els castellers d'Eire, després aquí també a Catalunya estan sorgint noves colles. Per què no? Ens agradaria molt somiar amb que un dia castellers, la colla castellera de Roc marxa a un altre lloc del món a portar els castells, des de Sant Andreu de Barca i Pallaja, sí.
4: En aquest sentit, aquesta diada va comptar amb la participació dels castellers de Mallorca, potser podeu anar-hi cap a Mallorca.
5: Ens encantaria, fem un guinyo des d'aquí, i vam parlar, de fet, després de la nostra diada, ens agradaria molt, i si és a l'estiu millor, i fem una sortida castellera connexió Sant Andreu-Pallaja-Mallorca.
4: Després d'aquesta experiència, quin és el proper objectiu que us marqueu com a colla? Algun objectiu, alguna data que s'ha de remarcar en el calendari?
5: La nostra següent diada és la Festa Major de Pallajà i anirem amb tot, juguem a casa amb moltes, moltes ganes i a veure què ens preparem. Per nosaltres sempre anem a màxims i després el que surti estem contentes.
4: Això quin dia és? Quina data i hora per convocar la gent a que s'apropi?
5: Pues seria el dissabte 11 de juliol a Pallajà, a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer. I actuarem amb els Fargats del Pallars, que ja són amigues nostres, i amb Marjaners de Guissona, que també hem actuat a diverses vegades a plaça.
4: L'experiència, a més de consolidar el nivell tècnic de la colla, obre la porta a nous reptes i a futures sortides que continuïn fent créixer el projecte dels Castellers de la Droc.
2: Els Castellers de la Droc, protagonistes també d'aquest cap de setmana, un cap de setmana on Sant Andreu de la Barca ha celebrat la Fira del Vi, també del Vermut, amplis reportatges a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Tornem demà amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: Ruta 66.
7: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, comencem! Som-hi!

Better Days. Des dels Estats Units ens arriba el debut d'una banda, els anomenats Afterglow. El líder, Gene Shepard, és el compositor de totes les cançons. La veu femenina pertany a Celine Chou, originària de Malàisia. Anem per una cançó vitalista d'ells, aquesta, Give Yourself Away.

Hip to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four pertany a Who Lives and the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck with You i 4 singles més, com aquest I Know What I Like It.

Continuem el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu sisè àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

Hold on Lucy. És una cançó original de l'any 1981 dels 38 Special. I aquesta és la versió de Jimmy Allen, artista afroamericà de música country, que aquest any edita un àlbum de covers titulat Wild Dreams. A dins trobem versions de Toby Keith, Tom Petty, The Beatles, Heart, Motley Crue i una altra que hem triat, de John Mellencamp, Small Town.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelous. En aquest treball es descanta pel hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat d'Argiro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, La Veu, a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, sóc en Pitu dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Caras B. Caras B. Caras B.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, a dia 15 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milan, al capdavant del programa del Via Directa. Avui, especial Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, una Fira del Vi que va finalitzar aquest diumenge amb la tercera edició de la Fira del Vermut. Dissabte es va celebrar la novena edició de la Fira del Vi i durant tota una setmana es van realitzar diferents activitats al voltant de la cultura del vi. Avui a Ràdio Sant Andreu repassarem doncs la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I comencem el repàs dels actes de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, precisament amb l'acte central, el que es va celebrar el passat dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal, novena edició de la Fira del Vi, més de 21 cellers que hi van participar. Un centenar de referències. Més d'una vintena de cellers i també distribuïdors i milers de visitants són algunes de les xifres de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal. En els dies previs, diferents activitats al voltant de la cultura del vi i sobretot de la DO Pla de Bages, que ha estat la gran protagonista d'aquest any. Una Fira del Vi que també s'ha complementat amb la part gastronòmica, amb la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, perquè si el vi ha estat el gran protagonista de la novena edició de la Fira del Vi, la gastronomia local també ha tornat a jugar un paper important i fonamental amb l'èxit de la convocatòria. Al llarg del cap de setmana, els visitants han pogut complementar els tastos amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar amb les diferents referències presents a la Fira. També la part musical amb Lola Band, també la màgia del mag Xavi Medina i també l'escola de pintura del taller d'Anna, que també ha participat en diferents tallers infantils. Una Fira del Vi que tornat a ser un èxit, com dèiem, la DO Pla de Bages protagonista aquesta Fira del Vi, on hem parlat amb el vicepresident de la DO Pla de Bages, amb el Josep Maria Claret.
2: Bé, la veritat és que és un orgull haver participat aquí com a DO convidada, tenir protagonisme aquí a Sant Andreu de la Barca és molt interessant per nosaltres, i una mica agrair doncs la col·laboració i l'aposta per aquestes deus que són tan properes i a la vegada una mica un xic desconegudes.
1: Deus, a més, amb molta història, eh? Ja ho hem anat comprovant al llarg de la setmana.
2: Sí, evidentment, són deus que venen la història. La constitució d'aquestes deus va venir a la randa de la cultura de la vinya i el vi, i que van fer néixer en un moment determinat el Consell Regulador.
1: Varietats molt característiques del Pla de Bages, també.
2: Les varietats més representatives actualment, tots més o menys ens sonen, com la picapoll blanc i després la varietat negra, la mandó.
1: Bé, avui aquí a Sant Andreu de la Barca, en aquesta Fira del Vi aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb diferents cellers de DO Pla de Bages.
2: I tant, al final som una bona representació, crec jo, dels vins del Bages, que estem en territori, en un territori comú, però que a la vegada fem una gran diversitat de productes perquè tenim unes condicions que ens fan diferents també.

0: La Fira del Vi celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal ha estat la jornada central i el punt culminant d'una setmana d'activitats que ha inclòs tastos comentats, concursos de tast per parelles, xerrades divulgatives i trobades amb elaboradors. Una programació que ha volgut acostar la cultura del vi tant als aficionats habituals com aquells que s'hi apropen per primera vegada. L'alcalde Marc Girbet, a Ràdio Sant Andreu, comentava que la ciutadania ha respost molt bé a aquesta edició de la Fira del Vi. També hem parlat amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs sí, i molt contents perquè, francament, la ciutadania està responent super bé. Jo crec que tenim l'esplanada, diguéssim, amb una afluència molt xula i, a més, que l'oferta, precisament, de diferents restauradors, fins a 22 expositors que ens acompanyen a aquesta Fira Vi, i jo crec que li donen cada cop més entitat i Sant Andreu de la Barca se situa, jo crec, en aquest circuit de grans fires. I com a element important, que crec que és el que queda a la ciutat, és aquesta dinamització, és aquesta vida social, és aquest poder trobar-nos i no haver de marxar de Sant Andreu, perquè ho tenim tot aquí.
0: Malgrat el canvi de dates, la fira termina aquí l'esplanada a tope.
1: Jo crec que hem encertat. Durant tot aquest temps hem anat modificant diferents ofertes que l'Ajuntament feia i tirava endavant, i jo crec que cada una d'elles hem anat trobant un punt òptim i estem molt contents de la resposta, però sobretot també del que queda, no?, a la ciutat, i és el que això que comentava, és aquesta activitat, és aquesta manera de trobar-se els veïns i veïnes i que sigui amb bon vi i amb cultura.
0: Sobretot aquestes activitats que s'han fet al llarg de la setmana potenciant la cultura del vi.
1: Exacte, que és important perquè no és només veure, sinó que és també entendre què hi ha darrere de tot el sector vitivinícola, que és importantíssim, i jo crec que en aquest sentit hem fet una bona feina per dir no només bec, sinó que conec que estic bevent, conec també la cultura i la tradició, i jo crec que és important aquesta feina.
0: Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica. Bé, parlant d'aquesta Fira del Vic avui aquí en aquesta esplanada, que està plena de gent, plena de cellers, de varietats, unes més de 150 varietats. Per tant, aquí tothom pot triar el que més li agradi, fins i tot vins sense alcohol.
2: Sí, tenim un ventall absolutament increïble, amb moltíssima qualitat, amb unes propostes petites, altres més grans, propostes de vinicultors que fan projectes molt, molt casolans i amb molt d'amor, i altres projectes doncs, amb més tirada, amb més producció, però al final és tenir aquest ventall, aquesta prova, no?, aquest tast, no?, del món del vi a casa nostra, Sant Andreu de la Barca, fins i tot, com tu bé deies, amb propostes ja de vins sense alcohol, no?, perquè el mercat, hi ha una part del mercat que està demanant, no?, vins de baixa graduació o bé directament sense alcohol, i aquí tenim justament una proposta de vins rosats, blancs, negres, sense alcohol, i és una de les novetats també d'aquesta fira, juntament amb les activitats que hem tingut al llarg de la setmana, que algunes d'elles han estat també no enfocades al consum directament del vi, sinó també a la cultura i a la divulgació del món del vi.
0: Hem parlat amb algun dels cellers i ens parlaven d'aquests canvis que hi ha, que els cellers que s'han d'adaptar també als gustos actuals, que intenten també que la gent jove s'acosti a la cultura del vi amb vins amb menys graduació, que és una de les tendències també que s'està portant en aquests moments i que serà important de cara als propers anys.
2: Sí, al final el client del futur és la gent jove, per tant, és molt important estar atents també al que demana aquest mercat, la gent jove que s'està incorporant, no?, diguéssim, en el consum del vi, i veure també, anar observant què és el que els hi agrada, què és el que demanen, i llavors ajustar també la teva producció, la teva oferta, el teu producte, doncs, a aquests nous mercats, independentment que la resta de mercats continuïn aguantant, però sí que és cert que hi ha tendències i que no pots negar aquests canvis i aquestes noves demandes, diguéssim.
0: Satisfets des de l'Ajuntament, satisfets des de l'Associació Rubins amb aquesta Fira del Vi, aquesta novena edició?
2: Molt contents. Penso que cada any donem un passet més endavant, un passet més amb la qualitat, un passet més en intentar també ser un pol d'atracció per tot tipus de persones, aquelles que són amants del vi i que coneixen perfectament el producte, i aquelles que potser no, però que volen apropar-se, volen començar a veure, no només a veure la copa, sinó a visualitzar i entendre què és el món del vi, per conèixer-lo, per apropar-te al món del vi, no només com a tast individual, sinó també amb el maridatge, amb la vinculació amb la gastronomia, etc. I, per què no, també començar a treballar i a parlar sobre la cultura, que hi ha al darrere, que és apassionant del món del vi i que sempre tenim oportunitat per aprendre, no només en aquesta edició, sinó en futures.
0: I sobre edicions futures de la Fira del Vi, l'imminent farà 10 anys de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Des de l'associació Rubins també es valora de forma molt positiva. N'hem parlat amb Paco Pozo.
3: Pues com no podia ser d'altra manera, la nostra valoració és que està sent una fira molt ben acollida al poble, amb molta participació. Ara que ja s'ha amagat una miqueta el sol, començarà a animar-se més. Fins ara havia una miqueta de xafogó, que és típica al mes de juny, però que de seguida ja s'omplirà tota la plaça si ja és que no està plena.
0: Venim de tota una setmana plena d'activitats, al voltant de la cultura del vi i amb la DO Pla de Bages com a protagonista.
3: Sí, sí, ha estat una setmana molt intensa, hem fet activitats cada dia de la setmana, hem intentat també obrir la fira d'altres espais, com l'Espai de la Igualtat, hem fet tastos, hem fet un concurs de cata per parelles, hem fet debats, taules... Bueno, ha estat molt intens i amb molta participació i estem molt contents i orgullosos.
0: Tenim la part gastronòmica, tenim la part dels vins, més de 150 varietats, que són moltes.
3: Sí, sí, enguany tenim 21 cellers, gairebé ha estat representat totes les zones del territori espanyol, però bàsicament hi ha moltíssima, més de la meitat és d'aquí de Catalunya i especialment la DO Pla de Bages, on tenim 4 bodegues emblemàtiques d'aquesta DO i que de fet ha sigut

0: i bueno, es diu Wincero, hi ha una oferta d'espumosos i de vins negres sense alcohol, i bueno, és una cosa que ens demanda molt la gent, sobretot gent que no pot beure alcohol o que realment li senta malament, o embarassos, bueno, hi ha gent que ens demana aquest tipus de vi sense alcohol.
1: I parlant de vins sense alcohol, hem visitat l'estand del grup Mata Romera, que han presentat una gamma de vins sense alcohol.
2: Ivan Samà, soc delegat comercial de Mata Romera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
1: Bé, explica'ns una mica, aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen, com són?
2: Va, són supersaludables, no tenen gens de sucre, al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió, som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins, som el celler que més gamma ofereix a tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove, i el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Mata Romera, que això és garantia de qualitat i de...
1: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu al Barca? Mira, no vull beure alcohol.
2: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vol prendre una copa d'una beguda saludable, com a la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com deia abans, de disfrutar de gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc, i ja et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Mata Romera darrere.
1: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
2: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en els últims 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
1: Primera vegada que Sant Andreu al Barca o no?
2: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
1: Que no sigui l'última, no?
2: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.
1: La DEO Pla de Bages ha estat la DEO protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, també present entre els cellers participants de la Fira del Vi de dissabte, com el celler Exhibis, que també va fer tastos de vins al llarg de la setmana, el celler Abadal, com també el celler Collbaix.
3: Soc la Mercè del celler Collbaix de la DEO Pla de Bages.
1: Bé, DEO Pla de Bages, protagonista també aquest any a la Fira del Vi. Quines són les tres propostes que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
3: Sí, portem tres vins joves, un blanc, un rosat i un negre. El blanc és Picapoll i Macabeu, que la Picapoll és una varietat autòctona del Bages. El rosat és 100% Cabernet Sauvignon i el negre està, doncs, en un cupatge amb cinc varietats. Cabernet Sauvignon, Mandó, Garnatxa Negra, Ull de Llebre i Merlot.
1: I què suposa participar en fires com aquesta?
3: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
1: I el fet d'aquest any la Fira del Vi, doncs la DEO Pla de Bages sigui la protagonista?
3: Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
1: Per donar a conèixer una DEO, no?
3: Per donar a conèixer una DEO, sí, sí. Perquè és una DEO, la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
1: I a més una DEO històrica, eh?
3: També, per moltes vessants, sí, sí.
1: Collbaix, un dels cellers de la DEO Pla de Bages, com també ho és Abadal.
4: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, bueno, soc distribuïdor de la bodega d'Abadal, vale? I, bueno, he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta mandó, sumó i picapó i negre i porta una mica de criança, tres mesos. He portat l'Abadal Alba, que seria un sauvignon blanc, chardonnay, picapó i blanc i una mica de macabeu. I l'Abadal Franc, que té una criança amb tres mesos i porta cabernet, mandó i sumoll.
1: A DEO Pla de Bages, protagonista d'aquesta Fira del Vi. De fet, ja veu fer un tast aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Per tant, a més, una DEO molt propera a Sant Andreu de la Barca.
4: Sí, bueno, estem molt a prop d'aquí, estem a costat de Manresa, i bueno, és una bodega amb 8 generacions. O sigui, al final ells treballen únicament amb les varietats autòctones de la zona, que sobretot és, doncs, són picapolls negres, sauvignons blancs, bueno, al final una mica d'això, no?
1: Què suposa participar en fires com aquesta?
4: Bueno, al final és marca, al final donar tastar a la gent que ve, sobretot, que no conegui gaire el món del vi i que vull, doncs, tastar...

0: Pues fins a la Europa de Bages i que, bueno, i que i puguin començar a tastar vins de... Vins,
1: Com es definiria amb aquests vins? Busquéssim una definició.
0: D'aquests tres vins?
1: Sí.
0: Bueno, és un tipus de vins que jo penso que són vins per tothom. Al final és un vi que són per gent jove, per la gent gran, per un vins de dia a dia, i són vins que són molt agradables. El Nurba, dintre del que hi ha, pues, és un vi nou, que sortit fa, és la segona anya de Gasur, i és un vi molt fresc, amb poca graduació alcohòlica, té més de 12 graus, té una mica de criança, però molt fresc, i el Festensa de l'Alba, que seria com un... sense mirar més enllà, és com un verdejo, però és, seria el, nosaltres ja li diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé, i l'Abdal Franc, pues, bueno, és un vi que sorprèn, per la qualitat que té, de més, és un vi que sorprèn moltíssim.
2: Hem volgut buscar també entre els cellers i distribuïdors participants quines són les tendències actuals en el món del vi. Ens ho ha explicat el Ricard Tenorio, de la distribuïdora Vicalis.
1: Bé, què has portat aquest any? Quina és la representació que has portat? Bueno, veig una amb una guitarra elèctrica.
3: Sí, el viernes. És un Godello del Bierzo, un vi divertit, el primer vi que fan de Godello. És un vi jove, però molt fresc i amb una bona acidez, ideal per aquest temps.
1: Què més portes?
3: Mira, portem el Júlia, que és un rosat de la zona del Penedès, sense denominació d'origen, és una vinya petita, d'un senyor que fa dos vins, el Júlia, que és aquest, i el Laia, que és un blanc. Després portem un priorat, que és Mas d'en Bernat, de la Vilella Baixa, amb una miqueta de barrica, ideal perquè el temps es pot servir estar una miqueta fresc, si vols. I després portem, anem a les Espanyes i portem un Ribera del Duero, que és un Montabellón de 5 mesos, amb barrica. Una mica variat, no?
1: Mica variat. Portes ja molts anys que vens aquí a la Fira de Sant Andreu de la Barca. Sí. Has vist canvi de tendència, canvis del públic?
3: Bueno, mira, compte que l'any 2025, estem al 26, perdo una mica, el món es va veure més vi blanc que negre. La tendència és amb vins amb menys estructura, una miqueta més lleugers, menys graduació alcohòlica, molta fruita. També venim de treballs menys forçosos que fa anys, i això implica menjars menys contundents i vins més lleugers. També hi ha una tendència a vins sense alcohol. Bueno, hi ha una tendència aquesta. I, bueno, les bodegues estan posant les piles, la veritat. Estan fent vins una miqueta més fruita, adaptant-se una miqueta a el que vol la gent.
1: Per tant, d'aquí potser a 5 anys, amb una fira com la de Sant Andreu de la Barca, veurem vins diferents, no?
3: Ja ho estem veient, ja ho estem veient, amb vins amb menys graduació, més lleugers, bueno, adaptant-se una miqueta a lo que és el públic. Públic jove també vol altres coses, és la tendència que hi ha.
1: No hi ha res més. Adaptar-se, no?
3: Sí, és el que hi ha.
1: Ser resilients, com se sol dir, no?
3: Sí, sí, sí, una miqueta. Sí, és la tendència que hi ha, vull dir, el mercat és això, és el que mana al fin de comptes. Bueno, ja que veure una mica més de vi, això sí,
2: Amb la proclama de Ricard Tenorio, de Vicalis, que s'ha de veure una miqueta més de vi. També hem parlat amb l'Albert Franc, de Viti Wines.
4: Bona tarda, em dic Albert Franc, venim de Viti Wines. Som una distribuïdora que es diu Aribau, que fem uns vins molt personals i diferents. A aquesta fira hem vingut amb la Descarada, que serà un Moscat Sauvignon i amb una mica de Gewürztraminer, que és el nostre producte estrella. Hem vingut amb una garnatxa blanca de l'Empordà, que es diu Tronat, i com a negres hem portat dues opcions, una del Montsant i una de Costers del Segre. El Montsant, garnatxa negra 100%, 4 mesos de barrica, fàcil, molt directe. I el Cargol Treguanya, amb 12 mesos de barrica, un criança de Costers del Segre. I això és la proposta d'aquest any.
1: Bé, vosaltres ja teniu ja experiència, La Fira de Sant Andreu de la Barca fa molts anys que veniu.
4: Sí, doncs tenim una mica d'experiència, som una mica ja veterans, i estem encantats de la vida de vindre a aquesta fira, perquè sobretot l'organització que fa Rubins és espectacular i estem molt contents i sumem i ajudem sense problema.
1: Has vist en aquests anys un canvi del públic que s'acosta a aquestes fires del vi, si hi ha un públic més jove?
4: Normalment el que denotem és que en aquestes fires sí que es mou una mica més el públic jove i prova el vi, i això és molt interessant, perquè estem veient una tendència que la gent jove està deixant de beure el vi. Estem una mica preocupats perquè no beuen tant vi. I aquestes fires el que fan és promocionar una mica que la gent jove el conegui.
1: Què és el que busca la gent jove o la gent que s'acosta a aquesta fira?
4: Bueno, sobretot la gent jove el que busca són vins blancs, frescos i fàcils, per començar, i això funciona molt bé. A partir d'aquí, la gent que ja està una mica més rodada amb el món del vi passa cap al negre, però el blanc s'està veient que amb el canvi climàtic està canviant la tendència. Veu la gent més blanc que negre.
1: I tenint en compte el que estàs explicant ara, per això porteu aquests vins avui aquí, eh?
4: Sí, exactament. El que fem és que portem vins blancs perquè la gent jove pugui entrar en el món del vi i sigui tot una mica més comercial i s'emprenguin del món del vi. Si veieu el públic que ve, és gent jove.
2: El celler Herència Altés de la Terra Alta també han estat presents en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca un any més.
5: Hola, sóc el Jorge del celler Herència Altés i venim de Terra Alta, venim de Gandesa i tenim totes les vinyes esteses entre Gandesa i Batea.
1: Explica'ns quines són les propostes que porteu aquí. Veig aquí unes ampolles molt ben treballades, eh? Decoració, eh?
5: Sí, són imatges que parlen molt de la dona treballadora de l'època. Serien els nostres vins de vila, que són els vins que expressen més, les vinyes més joves que tenim nosaltres, i viticultors de la zona, que també treballem amb ells. Són vins ecològics, treballem amb vinya en vas, tota la vinya és veremada a mà, i treballem amb rendiments molt baixos. La proposta de vins que portem aquí són vins d'accés a tota la gent, fàcils de beure, i vins que ràpidament es poden beure l'ampolla sencera. No? Treballem en blancs, només treballem la garnatxa blanca, en el rosat és una garnatxa negra, i després portem dos negres, un negre molt fresc, que és de garnatxa negra 100%, i un cupatge de garnatxa xiraca iñena. Més per un vi que necessites una mica de gastronomia, o vins una mica, per gent que li agrada un vi una mica més estructurat.
1: Per tant, vins aquí per propostes en una fira com aquesta de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Sí, tant per tots els públics. Són vins versàtils per tothom, sobretot per la gent que li agradi beure vi.
1: Vins per un públic més jove?
5: No, per tothom. Són vins frescos que són vins amables, vins per tot el públic, des de gent jove fins a gent gran.
2: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca també ha comptat amb DOs a fora de Catalunya, com la de Oso Montano, amb el celler Otto Bestué.
6: Hola, soy Marina Otto, vengo de Bodega Otto Bestué, del Somontano. Hemos traído dos blancos, un semidulce que se llama el mielero, que es garnacha blanca y riesling. Luego una alicia, 100% chardonnay. Luego un rosado pálido estilo rosé que se llama calabeso, que es garnacha. Y un finca rableros, que es cabernet sauvignon tempranillo, que tiene 7 meses de barrica.
1: Si buscamos una definición de estos vinos, ¿qué nos dice?
6: Elegancia, joven, no sé.
1: Ahora que has hablado de joven, estamos preguntando sobre la tendencia de los jóvenes en el mundo o la cultura del vino. ¿Ves que va creciendo esa tendencia?
6: Pues no, o sea, la tendencia va a menos alcohol, vida más fitness y así. Entonces, por eso hemos como intentado llevar nuestros vinos, adaptarlos, y tenemos el calabeso rosé que te comento, es 12% de alcohol, que es poquito y así muy ligero, y un semidulce que es tiene un 10% de alcohol, o sea, poquito. O sea,
1: para adaptarse a las tendencias.
6: Exacto, nos adaptamos un poquito alcohol, fresquitos y ya está.
1: ¿Cómo podíamos maridar esos vinos?
6: Wow, eso sí, igual son más de copeo, en plan una copa suelta y así.
2: Tampoc ha faltat aquest any a la Fira del Vi la D.O. Navarra, amb el celler El Pago de Cirsus.
7: Marcos de la Lama, delegat comercial de Pago de Cirsus. Bodega que estem situats a la ribera sur de Navarra, molt a prop de Ablita, Ribaforada, als peus del Montcayo. Som una bodega que fem un vino de pago. Tenim una sola finca, 200 hectàrees. D'allà traiem tot el raïm per elaborar el nostre vi. I res, venim aquí un any més a participar a aquesta fira, a donar a conèixer els nostres vins i que la gent els gaudeixi.
1: Quines són les propostes d'aquest any?
7: Al?
1: Les propostes d'aquest any, quines són?
7: Les propostes no han canviat, són les mateixes de moment de cada any. És un negre, que és el nostre negre bàsic, que és el vendim a seleccionar, està fet amb tres varietats, que és la Tempranillo, la Merlot i la Cabernet. 12 mesos de criança, fusta roure francès, principalment una mica d'americà. Després un Chardonnay jove amb 3 mesos de criança sobre l'IES. Ara, recentment, en un concurs d'aquests internacionals francesos, ens l'han catalogat com el millor Chardonnay del món, junt amb dos Chardonnays més d'altres bodegues aquí a Espanya. I després el rosat, que està elaborat amb Tempranillo Xirà i fermentat 4 mesos amb fusta, amb fudres grans de fusta.
1: Per tant, si els vins funcionen, per què canviar-los, no?
7: Exactament. La gent de moment els ha agradat, són els nostres vins bàsics, amb els que entrem amb la gent, entrem als restauradors, tenim bona acollida, doncs continuem.
1: Felicitats.
7: Gràcies.
2: Cada vi té una història, però segurament que cap vi té la història del celler Jean León.
8: Ah, soc Fede Mallofré, de Jean León.
1: Si parlem de vins d'història, Jean León penso que és el vi amb més història darrere, no?
8: Tots els vins tenen una història, però la història de Jean León es mereix un capítol a part. Jean León, el seu nom era Ceferino Carrión Madrazo, va néixer a Santander i té una història espectacular i també els vins que va fer, perquè va ser un innovador, un visionari, i va fundar el 1963 Bodega el Penedès amb varietats, amb empels francesos, que ens han portat doncs, a dalt de tot, a games molt altes.
2: Vins de grans qualitats, d'una història, el del Jean León, que fins i tot va estar amb la flainata del Hollywood d'Aurat, fins i tot va servir un dels seus vins a la toma d'investidura de Ronald Reagan, d'un president dels Estats Units, que abans era actor. Vull dir, una història darrere molt important, i dels vins del Jean León que has portat avui aquí, gamma 3050.
8: La 3055 era la seva matrícula de taxi quan va estar a Nova York. Hem portat el Xarel·lo, el Nativa, hem portat el Chardonnay, la Garnacha en Pinot Noir rosada i el Merlot Petit Verdot. Tot varietats franceses, tot fet aquí al Penedès, amb producció ecològica des del 2010, que hi ha la Mireia Torres com a directora d'innovació del celler.
2: Què us pregunta la gent quan ve aquí i us pregunta sobre Jean León o sobre els vins? Què us pregunten més?
8: Bueno, bàsicament quedo sobtat de la gent que ha visitat el celler, quedo sobtat de la gent que ens coneix i doncs, una mica doncs, el Chardonnay és el buc insigne, però el Merlot, el negre així fresquet, amb aquesta calor que fa avui aquí a Sant Andreu, la veritat és que aquesta fruiteta enganxa molt bé.
2: A més de la D.O. Pla de Bages, una D.O. molt propera a Sant Andreu de la Barca, un altre celler proper a Sant Andreu de la Barca, que és el celler Cadavall, d'Olesa de Montserrat.
9: Bueno, soc Josep, vinc d'Olesa de Montserrat i bueno, soc del celler Cadavall.
2: Per tant, vins de proximitat, ben a prop de Sant Andreu de la Barca. Bé, quines són les propostes que has portat avui aquí?
9: Pues mira, hem portat uns vins d'aquí del Parc Rural de Montserrat, vale? On tenim dos blancs, dos negres, vale? Un vi blanc que és un macabeu xarero fruitadet, un blanc del mas que és un vi de finca de vinyes velles, i llavors tenim un vi que és una garnatxa jove i una ja que té més criança, és un vi ja més elaborat.
2: Com definiries aquests vins?
9: Bueno, doncs són vins, de la veritat, molt ben treballats, perquè de cada referència no fem més de 1.000-1.200 ampolles, per la qual cosa ens podem controlar molt bé tots els processos de l'elaboració i fem un producte doncs, el més millor tractat possible. O sigui, el no tenir grans volums no se'ns descontrola res.
2: Bueno, veig que hi cuideu tots els detalls, eh? El detall de l'ampolla. Eh?
9: Sí, fiquem l'acre, bueno, busquem fer un producte, diguem, una mica més exclusiu i no tan comercial.
2: Bé, que la gent sàpiga que a prop de Sant Andreu de la Barca també tenim aquests cellers.
9: Sí,
2: eh?
9: Sí, la gent sempre va a cellers més comercials, però bueno, això és una riquesa, no?, també, pels voltants, per aquí les proximitats. De veritat, la gent, doncs, a poc a poc ens van coneixent, perquè fa com 4 o 5 anys que ja funcionem, i bueno, la gent tasta els vins, els agrada molt, i bueno, ja, és veritat.
2: Una fira com aquesta, que és el que es pregunta la gent que s'acosta al vostre estant?
9: Bueno,
2: què busca?
9: Pregunta, normalment hi ha gent que ja ens coneix, però la gent que no ens coneix, evidentment, doncs està en curiositat per saber exactament quins vins fem, i moltes vegades demanen tastar-los, perquè clar, nosaltres no som cellers reconeguts, i nosaltres bueno, els expliquem una mica doncs, totes les composicions dels vins, com els elaborem, i normalment ens agraden molt.
2: A gaudir de la fira?
9: Sí, a veure si baixa la calor i ve més gent.
2: I seguint passejant en aquesta fira del vi de Sant Andreu de la Barca, també vam poder descobrir altres propostes interessants d'altres cellers i distribuïdores.
10: Mira, som del celler Pical, del Baix Penedès, de Llorenç del Penedès, i bueno, estem avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
2: Explica'm les propostes que portes avui aquí.
10: Sí, avui venim nosaltres amb 4 vins, que tot el nostre projecte està basat en varietats tradicionals del Penedès. El vividor és el vi blanc i negre, el blanc un xarel·lo amb el vasí de Sitges, algú molt fresquet per un dia calorós com avui, una garnatxa negra així molt fresqueta també, i després un blanc amb bota, per qui vulgui algun més xitxa, i un rosadet, el Pedrito, algú nou d'aquest any.
2: Els noms, com heu escollit aquests noms?
10: Sí, mira, Vividors del Vi és una mica... És el nom fiscal de l'empresa, Vividors del Vi CL, i li vam donar nom a les nostres games joves més desenfadades. Al final és la filosofia de l'empresa, Vividors del Vi. I llavors després sí que Coll de Sitges és el nom de la finca, d'una finca de vinya vella de Macabeu, i el Pedrito, perquè és el vi jove d'una finca que es diu Finca Can Pedro, a ser el jove de Can Pedro, el Pedrito.
2: Participar normalment en tipus de fires com la de Sant Andreu de la Barca, no?
10: Sí, aquestes fires ens agrada, que són molt vinícoles, ve gent especialitzada i no especialitzada, però que té ganes d'aprendre i disfrutar el vi.
2: Què és el que més us pregunta la gent quan s'acosta a vosaltres?
10: Sí, d'on som i escolten varietats. Que després els hi sonin o no, és una altra història, però sí que tenen cert interès.
2: Sí que es deixen aconsellar, no?
10: Ah, exacte, sí, correcte.
2: Públic jove?
10: Sí, de tot, jove i més maduret. saps? Vull dir, bé, contents, eh? I també jove ens agrada, perquè serà el futur client, vaja.
1: Si definim els teus vins, com els definiries?
10: Són vins molt varietals, molt frescos i amb molta fruita.
11: Hola, bona tarda. Mira, sóc el Carles Escarrer, de les Caves Canals i Montner.
1: Què porteu avui aquest any? A més, vosaltres porteu ja molts anys venint aquí a Sant Andreu de la Barca, eh? Ja és casa vostra.
11: Això és quasi una parada obligatòria per nosaltres. Aquest cop portem com a novetat és l'Insígnia. És un gran reserva, és un 36 mesos, és un cava molt finet i és un cava que recomanem molt a tota la gent d'aquí de Sant Andreu de la Barca que el vingui a provar, perquè a nivell d'hostaleria l'estem venent molt bé i a les tendes de vins de tota Catalunya s'està venent molt bé aquest producte.
1: Maridatge en aquests vins, aquests caves?
11: Aquests caves és perfecte, doncs un arròs amb una fideuà, inclús, per exemple, un pollastre a l'as, un bacall a la llauna, perquè és un cava que és un brut gran reserva, és un cava envellit, i llavors ens demana productes que tinguin bastant de cos. És un cava, ja dic, molt finet i té un color amb copa groguenc, perquè, ja dic, ha estat quasi 4 anys envellit a la nostra bodega.
1: Final Simoner, porteu ja molts anys, com dèiem abans, aquí a Sant Andreu de Barca, venint aquí en aquesta fira. Heu notat un canvi de públic?
11: Bueno, hem notat que un posicionament a nivell... Hi ha una sèrie de vins que són quasi fixes per la gent. Per exemple, el vi blanc és un vi que hem notat cada any que ha augmentat més la freqüència de demanar-lo. I el vi negre, que molta gent ha desconegut, també l'està demanant bastant. I, bueno, sí que és veritat que el cava potser costa alguna cosa més, però, bueno, també hem notat que a poc es anem posicionant millor.
12: Ignasi Benages, Badiola. El meu càrrec és de comercial dels vins del Ramon Canals.
13: Bé, jo sóc el germà de l'Ignasi, el Miquel. He treballat al celler al llarg d'un any i avui he vingut, doncs, a donar-li un cop de mà.
1: Bé, expliqueu-me una mica què és el que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
12: Bueno, doncs avui portem el nostre producte estrella, que és el Violet, que tothom el coneix a Sant Andreu, perquè és el tercer any que venim. I bàsicament també portem una mica de cava, el Passió, que és un rosat molt bo, i el Ramon Canals, que és el Brunaturer per excel·lència.
1: Si heu vingut 3 anys és perquè la cosa funciona, no?
12: Sí, la cosa funciona molt bé. Ja estem acabant, l'any passat ens va ploure, però avui s'espera 4.000 persones, m'han dit, així que aviam.
1: Què tenen d'especial aquests vins i aquests caves?
12: Què tenen d'especial? Que estan fets amb molt carinyo per part de l'enòleg Xavier Benages, que és mon pare, i el Ramon Canals, que és el propietari. I els caves els posem amb criança durant 2 anys, tots, i això fa que la bombolla sigui molt, molt elegant, molt fresca i producte de la casa.
1: Què suposa participar en fires com aquesta?
13: Bé, doncs sobretot tenir l'oportunitat de conèixer nova gent, qui sap si noves oportunitats laborals també, i de dur a terme el producte de la terra i de, sobretot, oferir vi joves a la gent jove que a poc sembla que es vagi iniciant.
1: Ara que parles de la gent jove, com està la qüestió? Els joves s'interessen més per al vi?
13: Sí, jo crec que més cap al Penedès, diguéssim, mires les terrasses i la gent ja no veus que pren tanta cervesa, sinó ja es comencen a animar a posar copetes de cava i copetes de vi.
1: I aquest canvi? Potser vins amb menys graduació?
13: Bueno, elegància, ara també està de moda sortir més a les tardes que a les nits i potser això també convida, doncs, a provar altres alternatives.
14: Doncs mira, em dic Eduard Carné i vinc de Caves Buigues i Valsudillo, de la Ribera del Duero. Doncs mira, de Caves Buigues he portat l'alma mater de la bodega, que és el cava el Brunature Reserva, i dos blancs. L'Udina, que és una garnatxa branca amb 4 mesos sobre l'Ies, i un xerero monoverital, un vi mica més jove.
1: Si et preguntem quines característiques tenen aquests vins i aquests caves que portes avui aquí, vale, amb una definició, què ens diries?
14: Molt bé, doncs elegància. Sobretot amb Buigues treballa molt la varietat xerero. Tots els caves són el 50% de xerero, després ja m'acabeu parellada. I això com amb l'Udina, que és el blanc que tenim, és un 4 mesos sobre l'Ies i, bueno, és el que ens dona el punt de força a la bodega.
1: Important participar en fires com aquesta, no?, la de Sant Andreu de la Barca.
14: Oh, i tant, com cada any és un èxit. I sempre pel tema del vi, doncs, és un punt molt important.
1: Heu trobat que ha anat canviant el públic que assisteix en aquestes fires?
14: Sí, jo crec que ara ve més gent jove i abans no venia tant.
1: De fet, al celler ho comenteu, no?, aquesta importància de que vingui el públic jove, que s'interessi per la cultura del vi.
14: Sí, i a part, per exemple, avui aquí al meu estant tinc dos vins, que, per exemple, el vi negre de Valsudillo jove, que és un vi ideal per començar la gent que no entengui de vins.
1: Per tant, tenim vins per iniciar-nos, eh?
14: Sí, jo crec que sí. Avui, i aquí al meu estant encara més.
2: La gastronomia local també ha estat un dels grans atractius d'aquesta fira. Al llarg de la jornada, els visitants han pogut complementar els tastos de vins amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar les diferents referències presents a la fira. Hi han estat presents l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca, la presència d'empanades argentines La Original, El Teu Cafè o també la rosteria Ramírez. Hem parlat amb Josep Martín, del Palau Vell.
15: Doncs hem anat a buscar productes una mica de temporada, d'estiu, d'algú de festa, de música, i hem fet una bomba de carn amb un allioli de xinatra, que és un allioli una mica picant, que té el seu gustet, hem posat una bolognesa dintre la carn. Bueno, està molt xula, i a més és típic de Barcelona. Després hem fet un brioix de pulled chicken amb uns brots d'herbes, i després hem acabat a fer un milfuix de patata amb bròcoli i bolets, que és un milfulles que fem nosaltres al restaurant, que és totalment sense gluten i vegetarià. Vull dir, hem buscat tres opcions per tot tipus de públic, que així d'aquesta forma, amb un vinet i qualsevol tapa d'aquestes, s'ho passen de conya.
16: I un any més aquí participant, a la Fira del Vi.
15: Sí, a veure, ens agrada participar en coses del poble, sortim a fora, però per mi vindre aquí, passar una estona i veure el client que ens ve a veure al restaurant i trobar-me aquí amb un estant, per mi gaudeix.
2: Després de 9 anys, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha deixat de ser només una fira, s'ha convertit en un punt de trobada entre elaboradors i consumidors, en un aparador per als territoris vitivinícoles i una eina de divulgació que ajuda a entendre que darrere de cada copa hi ha molt més que vi. Hi ha paisatge, història, tradició, innovació i també futur. A més de les degustacions i activitats divulgatives, la novena edició incorpora també una programació paral·lela amb tallers infantils a càrrec de l'Escola de Pintura, el taller d'Anna, la màgia del mag Xavi Medina i sessions d'ambientació musical amb Lola Band, reforçant així la dimensió familiar i lúdica de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.

0: i de la celebració de la Fira del Vi el dissabte al diumenge es va celebrar la tercera edició de la Fira del Vermut.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Més enllà de l'aperitiu, el vermut es reivindica com a patrimoni gastronòmic a Sant Andreu de la Barca. La tercera fira del vermut de Sant Andreu de la Barca ha refermat l'èxit d'una tradició que es reinventa entre vermuts, gastronomia i música en directe. L'esplanada del mercat setmanal s'ha convertit aquest diumenge a l'epicentre de la cultura del vermut amb la celebració de la tercera edició de la Fira del Vermut, un esdeveniment que ja s'ha consolidat dins el calendari gastronòmic i festiu del municipi. Ha reunit una dotzena de cellers i distribuïdors procedents de diferents a comarques catalanes, especialment de la Terra Alta i el Priorat, que han ofert als visitants una àmplia mostra de vermuts artesanals i elaboracions singulars. Els assistents han recorregut els diferents estants instal·lats a l'esplanada del mercat setmanal, convertida per unes hores en un punt de trobada per als amants de la gastronomia, el vi i una beguda que viu un dels seus millors moments, el vermut. Entre les propostes més singulars presents a la fira hi havia el celler Estones Vins de Terra Alta. Sergi Montalà ha presentat el seu vermut Estones PX, elaborat a partir de les varietats de Pedro Ximénez, una varietat històrica, de la qual actualment només queden 2,5 hectàrees plantades a la Terra Alta.
2: Bueno, portem un brut una miqueta especial perquè és elaborat amb una varietat de raïm que es diu Pedro Ximénez. La Pedro Ximénez és una varietat que està autoritzada a, tant a la DO Cupriorat com a la DO Terra Alta, com a varietat històrica, però és una varietat que només a la Terra Alta en queden 2,5 hectàrees, i les 2 hectàrees en aquest cas són de gestió nostra. Llavors, a partir d'aquest raïm fem per un costat un vi tranquil, però hi ha una part del raïm que acollim abans i destinem a, primer que tot, a fer un vi per convertir-lo en vi ranci, i després, al cap de 3 anys que estan ranciant, aquest vi ranci el convertim en vermut. Llavors és un vermut molt especial, amb més graduació alcohòlica com els que es feien abans, i sobretot doncs, que busquem aquest perfil més oxidatiu, més que ens recordi més aquestes terres més del sud, dels olorosos o dels palo cortados, i que en aquest cas doncs, els botànics que hi macerem, que hi afegim, són botànics que entenem que realcen els aromes primaris de la varietat Pedro Ximénez. Per tant, és un vermut més complex.
0: Per tant, busqueu vosaltres la història, busqueu els orígens, eh?
2: Sí, bueno, nosaltres som vinaters, nosaltres no som vermuters. No som, no, el vermut ha sigut un divertimento pel nostre celler. Nosaltres elaborem vins blancs a la Terra Alta i negres al Montsant, i el fet de fer vermut era perquè ens agradava, però llavors volíem ser molt fidels a la tradició. La tradició què diu? Per començar, que els vermuts es fan amb vi blanc, això, o amb raïm blanc, més aviat, més ben dit. Per altre costat, que els vermuts històricament es feien amb vins rancis, fem un vi ranci, i per altre costat que els vermuts, a 15 graus actualment és la gran majoria dels vermuts que hi ha, i té una raó molt, molt lògica, menys graduació alcohòlica, pots veure una miqueta més, tot i que és d'alta graduació, però els vermuts tenien 17, 18, 19 graus, i el vam voler fer d'aquesta manera, amb 17, 18, 19 graus, en aquest cas és un vermut de 18 graus.
0: Què busca la gent en el vermut?
2: És difícil, perquè el vermut s'ha convertit en, més que en prendre el vermut pròpiament dit, en un acte social d'una hora concreta, i a més d'un dia en concret, o de 2 dies en concret, no? Que és quan més la gent, abans de dinar, doncs, fa aquest aperitiu que popularment se li diu anar a fer el vermut. Llavors jo entenc que si és per aquest moment més tan concret, busca alguna cosa que sigui molt més fàcil. Ara bé, és veritat que hi ha un perfil de públic, doncs, amant del vermut i que els agrada molt en aquest cas, que poden arribar a buscar doncs, aquests vermuts que són més complexos, que són vermuts, m'atreviria a dir, més vínics, no tan dolços. Una característica d'aquest vermut nostre, del vermut PX d'Estones, és que treballo amb molt poc sucre. Generalment, tots els vermuts estem parlant d'entre 100, 120, 130 grams de sucre per litre. En aquest cas, ben just són 70 grams. Per tant, diríem que és un vermut més sec, per dir-ho d'alguna manera. I hi ha tipologia de públic, no?, d'aquests. pots arribar a trobar que et diguin vull un vermut i et poden dir blanc o negre, no? Doncs bueno, en aquest cas el vols més dolç o més sec? Doncs aquesta seria el nostre target una miqueta.
0: Des del Priorat, Toni Munt s'ha presentat els vermuts Dos Déus, elaborats íntegrament a matèries primeres pròpies. Una de les característiques principals dels seus vermuts és el treball amb la fusta.
3: Bueno, pues que principalment ho fem amb varietats blanques autòctones nostres. Totes les herbes aromàtiques que fem servir, els botànics, també són nostres. Fins i tot l'alcohol viní que fem servir també el destil·lem nosaltres. I treballem molt les fustes, tenim barriques de fusta, i aleshores tot l'orígens red, el negre normal nostre, ja té 8 mesos, és una reserva que té 8 mesos en barrica. Val? I després en fem un de molt especial perquè és fumat. Que el que fem és que les herbes aromàtiques que fem servir, en aquest cas, abans d'infusionar-les en el vermut, les fumem amb turba. I aleshores li aporta el rotllo fumat al vermut.
0: El fet d'elaborar un bon vermut és un procés complicat, laboriós?
3: Sí, principalment, a veure, tenim que partir sempre de que un bon vermut té que partir d'un bon vi base. Val? O sigui, si tens un bon vi base, que fins ara això no s'ha fet servir gaire, no? S'ha ficat qualsevol tipus de vi i vinga, aleshores, com que ho maceres amb herbes, doncs queda qualsevol cosa, no? Però si evidentment parteixes d'un bon vi base, que ja diguem la matèria prima principal és bona, val? Al final, evidentment, també serà molt millor.
0: Ha canviat molt el públic habitual del vermut?
3: Bueno, va canviant. Nosaltres també intentem de cada vegada més provocar que el vermut no es quedi amb l'horari aquest de les 12 del migdia, no? Sinó que també serveixi per ara pels famosos tardeos, no? I a qualsevol hora del dia. I fins i tot també anem provocant també el tema del maridatge amb menjar. Val? Que la gent també, per què no, s'acostumi a menjar coses, sobretot si tens un vermut, per exemple, com el nostre fumat, pues, bueno, pot maridar molt bé amb segons quin tipus de menjar, no?
0: Sí que queda clar, i a més són fires com aquesta, que el vermut està aquí per quedar-se, eh?
3: Sí, no, totalment. Ara, últimament, ja comencem, ja portem uns anys amb un auge bastant important amb el vermut, i cada vegada més. I s'està reconeixent, a més, molt també el nostre, vull refereixo, el d'aquí de Catalunya, a nivell internacional, cosa que és bo.
0: Una altra de les referències presents a la fira ha estat La Madre, elaborat a Bater. El seu responsable, el Josep Maria Castillo, defensa que bona part del ressorgiment del vermut respon a una recuperació de les tradicions.
4: Bueno, és un vermut que està elaborat en una base de garnatxa blanca, 100% de la Terra Alta, i després, paral·lelament, bueno, tenim una selecció de 34 botànics molt, molt ben seleccionats, i això fa, bueno, pues que sigui un punt diferencial del nostre vermut.
0: Punt diferencial del vermut. Si hi ha alguna explicació al per què el vermut torna a revifar, què ens diries?
4: Bueno, no ho sé, crec que potser hi ha diverses raons, no? Una potser és, crec jo, i el que estic veient és intentar de recuperar una mica, no, les tradicions, no, dels nostres avantpassats, no? Anys molt enrere el vermut tenia molta popularitat, no? Jo recordo el meu avi, que en pau descanse, de que sempre em deia, no, de que jo del vermut era un ritual, no? Que acabaven de sortir de missa a les 12 del migdia, el diumenge, i se n'anaven directament al bar del poble a fer un vermut, no? I, bueno, al final, sempre acabam tornant a les arrels, no?
0: El vermut, entre els joves, com ho veus?
4: Increixendo, sí. Jo crec que els nostres pares han sigut grans bebedors de vi, no? I al final, per inèrcia, que fa un fill? Que fa? Vol fer exactament el que no ha fet el seu pare, no? O no copiar els passos del seu pare. Aleshores, si el pare bevia vi, doncs jo beuré vermut.
0: Per tant, aquí hi ha aquesta diferència. I no sé si per captar...
4: Reflexió. Espero que els meus fills no facin el mateix que faig jo.
0: Amb aquesta reflexió que ara estàs fent, no sé si per acostar-se al públic jove, si ha canviat de com era el vermut d'abans al vermut que es fa avui en dia.
4: Bueno, jo crec que és en funció dels països o dels mercats, no? Jo crec que anys enrere els vermuts eren molt més intensos, les notes herbàcies eren molt més presents, i ara crec que són, s'elabora un tipus de vermut, diguem-ne, més, més suau, amb tocs més, més afruitats, els amargs en una mínima expressió, no?
5: Des de la Madre, no és la primera vegada que veniu aquí a la Fira del Vermut de Sant Andreu Barca, ja sou habituals.
4: Sí, de fet, des de quan ens ho vam proposar anys enrere, que crec que potser aquesta és la tercera o la quarta edició que venim, doncs, doncs bueno, aquí venim a fer marca i a donar a conèixer els nostres productes en aquesta petita gran ciutat.
5: Això vol dir que us va bé, no, aquí, Sant Andreu de Barca?
4: Sí, no ens podem queixar, molt contents. Gràcies.
0: Contents de la participació a la Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca i també un vermut amb ànima solidària. I és que la vessant més solidària de la Fira ha arribat de la mà de Witty Wines, distribuïdora dels vermuts Musogorri i també Versolari. Ariana, representant de la marca, ha explicat que la seva presència a Sant Andreu de la Barca s'ha convertit ja en una tradició.
6: Clar, no podíem venir sense Musogorri. I després portem també el Versolari, que seria com el germà gran del Musogorri.
5: Com són aquests vermuts?
6: Doncs són vermuts fets aquí a la terra, no està fet a Reus i una a Tarragona, els dos amb varietats de vives autòctones de la Terra Alta, com és la garnatxa blanca, i després un porta més de 30 botànics i l'altre 40, que li dona un puntet més d'amargor.
5: El Musogorri continua sent un vermut solidari?
6: Sempre, sempre. Això no ho abandonarem mai. Sempre, com ja sabeu, cada 10 cèntims de cada litre es van destinats a la unitat de càncer infantil de Sant Joan de Déu, i això sí que no ho perdrem mai.
5: I un nom, Musogorri, que també té una història darrere, eh?
6: Sí, i tant. Sí, clar, bueno, és que l'explico cada any, no? Però sí, sí, Musogorri vol dir galtones vermelles, no? Perquè, bueno, com hem dit, el director comercial va tenir una experiència llarga en aquella planta, va tenir que estar durant molt de temps, i llavors ens va detectar que els nens, tinguessin l'edat que tinguessin, després de rebre la quimio i a més, els donava com una pujadeta d'energia i se li reflexava sempre la carona, posant-li les galtes vermelletes. I bueno, vam voler fer un homenatge, vam pensar que era un nom divertit. I com ja anàvem la línia d'Albert Solari, que també és un nom basc, que vol dir recitador de poesies, doncs vam buscar també un nom que s'assemblés en la línia i vam posar aquest nom.
5: Des de Witty Wines no us perdeu ni la Fira del Vermut ni la Fira del Vi del dissabte, no. Tampoc. Eh?
6: Avui volíem portar vi, volíem portar la descarada i no n'hem pogut posar perquè es va acabar tot ahir, lo d'ahir, lo d'avui, o sigui que fantàstic.
5: Bueno, això vol dir que molt bé, no?
6: Això vol dir que l'any que ve hi tornem.
5: Aquí a Sant Andreu de la Barca.
6: I tant, moltíssimes gràcies.
0: La presència d'una dotzena de productors i distribuïdors de vermut ha evidenciat la riquesa i la diversitat del sector vermutaire català, des de projectes que recuperen varietats històriques fins a elaboracions envellides en bota, passant per iniciatives solidàries o propostes gastronòmiques innovadores. La tercera Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca ha demostrat que aquesta beguda viu un dels seus millors moments. També la part gastronòmica ha estat important un dia més, amb les propostes del Palau Vell Restaurant, El Teu Cafè, Empanades Argentines, l'Original i l'Associació Rubins. I la música a càrrec de la Lola Band i la màgia a càrrec del mag Xavi Medina.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La denominació d'origen Pla de Bages ha estat la gran protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca 2026. De fet, ha estat la convidada d'honor i, precisament, la DO Pla de Bages arrencava el dilluns, dia 8 de juny, amb un acte en el Teatre Núria Espert. L'acte va comptar amb la presència del vicepresident de la DO Pla de Bages i elaborador de Collbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret. També va comptar amb la presència de representants de la bodega Exhibis. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la Fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i elaborador de Collbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
7: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que sigui una Déu convidada amb una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages, a nivell de proximitat, estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra. El Sant Andreu està molt a prop del Bages.
5: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
7: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present,
5: Quins són els principals valors que diferencien la Déu Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
7: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
5: Pel que fa a la zona, a la terra, com és aquesta terra?
7: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
5: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
7: Bé, a la DO ja des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
5: Per tant, tenim el futur assegurat?
7: Jo crec que el Bages és una zona que sí, d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
5: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
7: Si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
5: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
7: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor i importància en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
5: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
7: Pel que fa al canvi climàtic, ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
5: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
7: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que puguem fer per fomentar, per conservar, si volem, un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
5: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals.
0: mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009 que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels elaboradors actuals.
8: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys d'història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Diobla de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé, és una varietat internacional nouvinguda, que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins del Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
0: Quan parla d'aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, de conservar aquesta tradició.
8: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això, hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la Diobla de Bages tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts. I ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diobla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
0: Vins de qualitat, evidentment, que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
8: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un tant Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenco parèntesi, és un vi blanc fet de macabeu i picapoll blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs, la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem l'Estines, el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. l'arràs del nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit resort d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que en representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que seria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquen per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
5: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
8: Sí, sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
5: Estem a prop.
8: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
5: L'ADO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: I el dimarts 9 de juny el protagonista va ser l'enòleg Joan Soler, l'enòleg del celler Can Serra dels Exhibis, que ha reivindicat la identitat dels vins del Bages, la recuperació de les veritats històriques i també la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Lliçó magistral la que va oferir l'enòleg Joan Soler en el Teatre Núria Espert a la segona de les jornades de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no? Aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacacis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de l'ADO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres, Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte a tots nivells, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar

0: sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores, i en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura. Doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
1: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
0: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant entrat a l'octubre per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
1: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
0: Mira, les tines...
1: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
0: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com si que fa el roure, i per això en diem les tines. És un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exibis, Valentina d'Exibis, al segle XV, i en honor, doncs, a l'última pupilla Exibis li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, follow the leader, que es venien cabernets, merlots, cirats, chardonnays. Doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la Rasa com a vida reserva de casa, doncs, té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula, que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit. És a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages, o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre vi a Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu. Segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
1: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu de la Barca. Sí. Una última pregunta, i Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?

0: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, amb seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural. I va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, a un gust, a un sentit, a un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
1: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
0: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
0: No? I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant, com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
1: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
0: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
1: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses onda molt fort, després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou, amb una mica de rúcula i escames de parmesà, no?
3: Aleshores, el tercer, que l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem 2 croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, 2 trufes de xocolata, que li pega amb l'últim vi.
1: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són 2 canvis, el de les croquetes i el de les trufes, que vaig proposar-lo jo.
1: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
1: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells, i més o menys ja anem, per canviar el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
1: Què suposa per vosaltres participar en una Fira del Vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
1: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no? Em sembla, i aquest any també per la de la primavera també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
1: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més fa molta il·lusió perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
1: I producte local, no?
3: Sí.
1: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
1: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca en què va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: El dimecres 10 de juny es va realitzar un concurs de tassa per parelles, una activitat que va posar a prova els coneixements i també les habilitats sensorials dels participants. Es va realitzar en el Teatre Núria Esperta en un ambient lúdic i distès. I el dijous l'Espai d'Igualtat va acollir el taller divulgatiu El Vi per Dins, una proposta formativa pensada per aprofundir en el coneixement dels processos d'elaboració i les característiques dels vins. I el divendres 12 de juny el protagonista va ser el celler Abadal. El celler Abadal ha reivindicat la identitat del Bages i també la força de la tradició familiar a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. De fet, el celler Abadal ha protagonitzat la darrera activitat abans de la celebració de la Fira del Vi de dissabte. Aquest any, els actes previs han permès conèixer algun dels vins més representatius de la DO Pla de Bages i apropar al públic la filosofia d'un projecte que combina història, territori, innovació i també sostenibilitat. Durant la jornada, Cristian Carné, director comercial del celler Abadal, ha posat en valor la trajectòria de la família Roqueta, vinculada al món del vi des de fa més de 8 segles, com una de les claus de l'èxit del projecte del celler Abadal.
1: Bueno, l'èxit sobretot és de la família. La família Roqueta és una família que porta elaborant vins i vivint del vi des de l'any 1199. Són 800 anys, 33 generacions d'una mateixa família elaborant vi com a principal activitat i dient-se Roqueta ininterrompudament durant 800 anys.
0: Quin és el valor diferencial que ofereix el territori del Bages respecte a altres zones de vins a Catalunya?
1: Sobretot la identitat. Nosaltres, a Badal en concret, però en general a Pla de Bages, tenim un terreny d'argila amb pedra seca. La pedra li dona caràcter i dona mineralitat als vins i l'argila transmet molt, molt bé tot aquest entorn que tenim de bosc a través de les arrels cap al vi, amb la qual la identitat de bosc és el que ens defineix. Els aromes de sotabosc, d'herba aromàtica, de romaní, de mentolats, balsàmics, etc.
0: Llavors, amb aquestes característiques podem dir que són uns vins únics.
1: Bueno, són
0: gairebé únics.
1: Són uns vins que nosaltres, des de l'any 90, el senyor Valentí Roqueta va voler recuperar la varietat Picapoll, que ja visualitzant una mica varietat. Bueno, primer la va recuperar com a una mica per la història. El Bages feia 150 anys que era la varietat més plantada, blanca, i la va voler recuperar una mica per amor a la tradició. Quan als anys 90 el que estava de moda i el que la gent volia eren sobretot varietats internacionals. Ell se li va posar aquesta llei al cap i va promoure la Picapoll. Inclús la va posar una mica la va oferir a tots els cellers que volguessin de la DO Pla de Bages.
0: Per què és important preservar aquestes varietats, com per exemple el Picapoll?
1: Bueno, perquè són varietats que si fa 50 anys i més, i segles en anteriors, eren les que més plantades eren que s'havien aclimatat molt bé a la zona, vale? Amb la qual són varietats que donen una expressió del territori millor que cap altra.
0: El vi Abadal Picapoll Blanc és el que de fet es farà també el tast avui aquí. És un dels emblemes d'Abadal?
1: Sí, sens dubte. Els dos vins més coneguts és l'Abadal Picapoll, és un Picapoll 100%, varietat autòctona nostra, i també potser el vi més conegut és l'Abadal 3.9, que és un vi de finca, i en aquest cas és un Cabernet Sauvignon. Nosaltres defensem tant varietats internacionals com varietats autòctones, però l'Abadal Picapoll és un dels més coneguts, dels més emblemàtics, i mira, aquest any, amb la nova anyada que sortirà d'aquí un mes, la 2025, seran 30 anyades a Abadal Picapoll.
0: Per tant, tradició, eh?
1: Exacte, tradició i molt contents.
0: Tradició que remunta, com deies, abans, fet de segles enrere, eh?
1: Sí, de fet, fa un mes ens van donar... Hi ha una revista que a nivell internacional, doncs, que té... Bueno, és molt prestigiosa, que són els 50 cellers més admirats del món, vale? The Hardware, Admirated, International... Bueno, total, que aquí hi ha les millors cellers del món. Hi ha Penfolds, hi ha Vega Sicilia, hi ha Marqués de Riscal, hi ha Bodegas Torres, bueno, espanyoles i internacionals, eh? I a Badal estem al número 40. Hem entrat en aquest rànquing per segona vegada consecutiva, és cada 5 anys, l'any 21 ja vam entrar, el 26 una altra vegada, i clar, estar dels 50 cellers més admirats del món, doncs per nosaltres és un gran honor. I sobretot es deu a, penso a mi personal, que es deu a tota aquesta història familiar que és bastant única.
0: Molta feina darrere. No sé si la gent, quan veu una copa de vi o té davant una ampolla de vi,
2: si sap tota la feina que hi ha darrere fins a elaborar aquell vi que arriba amb aquesta ampolla i que finalment es diposita en aquesta copa i finalment es beu aquest vi.
1: Sí, home, realment hi ha molta feina darrere perquè, a part, primer es fa molta feina de camp. A més a més, la climatologia cada any és diferent, llavors tu t'has d'anar adaptant a la climatologia com et ve. Llavors, clar, hi ha molta feina durant tot l'any, sobretot per cuidar el terreny, la vinya i el subsol. Això és el que la família té més en ment, de que estigui el màxim de cuidada possible i el màxim de sana possible. I llavors hi ha tot el treball de l'elaboració i de com vol ser el vi, i sempre intentem, encara que les anyades siguin diferents, però fer el màxim de vi regular i de qualitat any rere any.
2: Una altra característica que té el celler Abadal és que ha estat reconegut amb el celler Firewine. Com es pot fer comptabilitzar la producció del vi amb la protecció activa també dels boscos, que també ho té molt en compte en aquest cas el celler Abadal?
1: Sí, nosaltres, a Masia Roqueta, que és on viu la família i on hi ha el celler antic, bueno, ara també el celler nou, no? Doncs, clar, estem rodejats de bosc i nosaltres fem un treball de sanejament de bosc, de consciència de bosc, de consciència de terreny, de la terra, i, bueno, clar, evidentment és, la família té això molt arrelat. Nosaltres no certifiquem amb el CCPAE ecològic, però fa més de 30 anys que treballem en agricultura ecològica, amb idees de biodinàmica i amb agricultura regenerativa. L'agricultura regenerativa fem una anàlisi de cada subsol cada any, com si tu fas una anàlisi de sang, per si hi ha algun terreny que necessita, doncs, una mica més de, no sé, plantar-hi mostassa o alguna herba aromàtica per compensar el subsol, doncs t'ho dona, no? Per què no certifiquem el CCPAE? Perquè tenim un terreny d'argila, que és fang. Llavors, el CCPAE marca unes quantitats de sofre i de coure molt, molt, molt mínimes per tota Europa. D'acord? Això està molt bé, però no té en compte ni el clima, ni el terreny, ni l'altitud, ni la varietat. Clar, nosaltres, si hem de passar el tractoret moltes vegades perquè ens entra el mildiu o l'oïdiu, el que fa és compactar el terreny i te'l carregues. Et carregues a la terra en 20 anys. Vam parlar amb CCPAE i de dir, escolta, això no té sentit. Perquè és que ens carreguem el terreny, no podem tenir aquest segell. I vam optar per tenir el segell orgànic. El segell orgànic et diu que tu tens treballes amb ecològic, però en un moment determinat pots utilitzar alguna cosa molt, molt suau de químic. És un exemple molt, molt, molt característic, no? Tu estàs al Carib i et prens un suc de taronja cada dia i no et poses mai malalt. Doncs a Abadal, amb aquesta altitud de 450 metres, amb aquest clima quasi continental, t'hauries de prendre 40 sucs de taronja cada dia. Amb la qual, si tens una mica de febre, doncs prens un Helocatil. Per això no certifiquem, perquè la família no creu en el Abadal, eh? Després també tenim matacellers com la Fou, que sí que estem en procés i que, sobretot perquè ens ho demana Export, i Sallés Naveran, que també pertany a la família, que també és 100% ecològic, però concretament a Abadal, doncs, pel terreny que tenim, no.
2: El canvi climàtic és un dels grans reptes dels cellers?
1: Sí, evidentment, el canvi climàtic és un dels grans reptes, i a més tenim, mira, el que dèiem de les varietats autòctones, la Mandó, que és la varietat negra, i la Somoll i la Picapoll en blanc, doncs són varietats que s'estan adaptant molt al canvi climàtic perquè són varietats tardanes, amb la qual inclús la Mandó és l'última que es cull ja a mitjans d'octubre, últimament ja a principis d'octubre, amb el canvi climàtic, però la maduració del raïm, perquè al final el que tu vols és una maduració de la pell, una maduració polifenòlica perfecta. I en aquest cas, doncs, i després també hi ha altres tècniques de el que deia del camp, de treball en el camp. Però sí, clar, t'has d'anar adaptant i has d'anar fent les coses diferents de fa 30 anys.
2: Per tant, hi ha aquests canvis que, evidentment, s'han d'adaptar a l'actualitat. Abans parlàvem de l'Abadal Picapoll, però també a Sant Andreu de la Barca s'ha pogut tastar en aquesta fira del vi, en aquest pràcticament darrer acte, l'Abadal Nurba i també l'Abadal 5. Quines propietats tenen aquests dos vins?
1: Mira, l'Abadal Nurba és la segona anyada que traiem. És un vi rosat molt pàl·lid, només té una hora de maceració, una hora de maceració pel·licular, amb el qual és superpàl·lid, i està fet 100% en varietat autòctona, 60% de mandó, 25% de somoll. El somoll li porta molta acidesa, molta frescor, perquè sempre l'acidesa porta frescor, i un 15% de picapoll negre. Llavors, amb aquest vi, com que tenim acidesa, el que fem és 3 mesos de lia. La lia és el llevat que remenem per donar textura, i un 10% de barrica. si tu no tens acidesa no t'aguanta tota aquesta textura. Amb la qual cosa, els grans vins rosats al món, que són els de la Provença, el que tenen és textura i acidesa. I en aquest cas es diu Nurba perquè es va dedicar a la dona del Valentí, el Valentí Roquet, la seva dona es diu Núria, ella és pintora de quadres, i la seva firma tota la vida, quan ha firmat un quadre, ha firmat Nurba, de Núria i Valentí. I es va dedicar amb ella, ella va fer l'etiqueta i bueno, cada any hi posa l'anyada i bueno, se l'ha fet molt seu.
2: Tot bé, té una història.
1: Sí, i a la Badal 5 és 100% Merlot. Com et deia abans, també defensem les varietats internacionals que es van plantar als anys 80 el senyor Valentí. Són 5 parcel·les de Merlot. 2 parcel·les es van fer amb una Merlot de França, 2 amb una Merlot de Cabernet d'Itàlia i una de Califòrnia. Es vinifiquen per separat, vale? I llavors finalment es fa un cupatge. I està 12 mesos, per separat, 12 mesos fent una criança amb barriques de 225, sobretot franceses i també centroeuropees. I al final es fa l'assemblatge de tot. És un merlot que madura molt bé per l'alçada que tenim i pel clima que tenim, que és mediterrani però bastant continental. Si no tens aquest clima i aquesta alçada, és molt difícil fer una merlot de qualitat.
2: Finalment, Cristian, si haguéssim de definir a Badal amb una sola frase, els vins de Badal, com els definiria?
1: Tradició i qualitat.
0: Tradició i qualitat, la definició de Cristian Carné, director comercial del celler Abadal, sobre els vins Abadal, els que s'han pogut tastar en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Un vins que s'han pogut tastar amb un maridatge d'Alícia Xarcuters. Hem parlat amb Toni Martínez de quin és el maridatge que s'ha preparat per aquesta ocasió.
3: Bé, avui les propostes són, en primer lloc, amb el vi blanc, farem maridatge amb formatge Garrotxa, formatge de cabra, tendre, suau, aromàtic, molt fi, que combinarà molt bé. Amb el segon vi, que és un rosat molt especial, el maridem amb pernil ibèric, en aquest cas espatlla de Huelva, de 50% ibèrica, d'en Savall. I després, per últim, que ja és un vi una mica més potent i tal, farem un maridatge amb un chorizo natural de la Rioja.
2: Vosaltres ja porteu experiència fent aquest tipus de maridatge?
3: Sí, ja són uns quants anys, sí. Sí, la veritat és que és una trobada divertida, agradable i, bueno, si podem ser-hi, doncs agrada ser-hi.
2: És difícil encertar finalment amb aquest maridatge?
3: Bueno, jo penso personalment que avui no era gens difícil. També la bodega en aquest cas ha col·laborat molt i penso que no era gens difícil. Està, diguem-ne que anava molt, molt guiat, molt guionat, no? De vegades és més complicat, quan són vins molt especials o molta fusta, tal, ja és més complicat.
2: Aquí hi ha el repte, no?
3: Sí, clar, aquí és el repte i la diversió, clar.
0: També hem volgut fer balanç de totes les activitats prèvies de la Fira del Vi i ho hem fet amb l'associació Rubins, concretament amb la seva tresorera, l'Abigail Sánchez. Els actes previs a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca han tancat amb èxit i consoliden l'aposta per la cultura vitivinícola. I és que la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca arriba al seu cap de setmana central després d'una intensa setmana d'activitats prèvies que han registrat una notable participació i una excel·lent acollida per part del públic. Tastos guiats, maridatges, tallers divulgatius i concursos han convertit el Teatre Núria Espert i també altres espais de la ciutat en punts de trobada per als amants del vi i per a aquelles persones interessades a aprofundir a la cultura vitivinícola. Hem valorat aquestes activitats amb la tresorera de l'associació Rubins, Abigail Sánchez.
4: La veritat és que és molt bona, perquè ha tingut molt bona acollida, tant de personal, i la veritat és que el nivell de professionals que han vingut a donar els tastos han sigut molt bons.
2: Tots relacionats amb la DEO Pla de Bages, que és la denominació d'origen protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, que es destacaria d'aquesta DEO?
4: Doncs, bueno, és una DEO que és bastant propera perquè està a la zona de, bueno, està a la zona de Berga, Manresa. És una DEO que, bueno, tot i que el raïm madura més tard, té una altitud bastant alta, però bueno, està en pla, però bueno, és una DEO que la veritat és que, bueno, els vins que ens donen és uns vins amb una característica bastant personal. I, bueno, tenen un carisma, no? Tota la DEO de Pla de Bages.
2: Ja vam començar el dilluns amb un plat fort, no? Amb un celler com és Exhibis, amb llarga història, llarga tradició, i a més també el dilluns vam tenir l'ocasió de comptar amb el president de vicepresident de la Deopla de Bages. Va ser un bon punt d'inici, no?
4: Sí, sí, no, va ser xulo perquè va ser com una taula amb la que vam poder compartir, vam parlar i van exposar, i la veritat és que el nivell de totes les persones que van participar era un nivell molt alt.
2: Dimarts vam continuar amb l'enòleg Joan Soler, que va donar una lliçó, jo crec que magistral, no?, aquí a la sala del Teatre Núria Espert, amb un maridatge que també es va fer amb Creperia Essència. També s'ha fet els maridatges en aquest any de l'experiència del dimarts, del celler Exhibis, i en aquest cas amb l'enòleg Joan Soler.
4: Doncs jo ja li vaig dir a Joan Soler que no havia conegut mai cap persona que tingués una riquesa de vocabulari i sobretot d'adjectius per poder definir les característiques d'un vi com va poder definir ell tots els vins de Pla de Bages.
2: El dimecres vam tenir un concurs Cata per Parelles, suposo que és el moment més divertit de la setmana. No sé si també més difícil, no?, el fet d'encertar de quin vi es tracta.
4: Doncs sí, és difícil, però la veritat és que les persones que van portar el concurs, doncs també van intentar fer-ho molt proper perquè la gent pogués endevinar moltes coses. I va ser molt divertit, o sigui, tot i que la gent tenia un nivell no molt alt, però bueno, s'ho van passar molt bé i de fet han demanat fer-ho més sovint, aquest tipus d'actes.
2: D'actes, que també és un acte diferent, no?, aquest concurs.
4: Sí, sí.
2: El dijous es va traslladar, en aquest cas, a l'Espai d'Igualtat, per tant es va canviar d'espai aquest acte, aquest taller divulgatiu, que també va funcionar molt bé.
4: Sí, sí, no, també va funcionar molt bé perquè va ser una mena d'iniciació com una cata, no? Doncs veure el color del vi, valorar l'olor, l'aroma, i aleshores sempre és important per quan a vegades la gent diu és que no tinc molta idea, bueno, doncs aquestes cates o aquests tallers t'ajuden molt a començar a entendre una miqueta el que és el món del vi.
2: I aquest divendres, degustació popular de vins del celler Abadal, un dels cellers també històrics i també importants de la Deopla de Bages.
4: Doncs la veritat és que Abadal és una de les meves apostes més bones de Pla de Bages per la història que tenen i per tot el recorregut que tenen com a celler, no? I la veritat és que la persona que ens ha acompanyat també ha pogut explicar des de zero a les persones que no entenen doncs com es fa el vi, no? Des del gra de raïm a com arriba a les nostres mans, no?
2: És important aquests actes previs per arribar bé, no?, de cara a la Fira del Vi del dissabte, com també de la Fira del Vermut del diumenge, per conèixer aspectes sobre el vi, no?, per entendre-ho una miqueta més, no?
4: Sí, sí, no, la veritat és que demà comencem ja a primera hora de la tarda i tenim molts cellers que venen a compartir, a gaudir. Tindrem també moltes apostes de maridatges, o sigui que serà una fira molt especial per gaudir, però per gaudir amb seny, no?, de lo que és la cultura del vi. No és per beure, no, és per gaudir de la Fira del Vi, perquè cada bodega hi haurà una persona que podrà explicar les propietats, les característiques del seu vi, i es pot aprendre moltíssim.
2: De fet, durant tota aquesta setmana, en els actes previs, es parla molt del que has comentat ara, no?, la cultura del vi, no?
4: Sí, sí, és que realment és una cultura, o sigui, tenim que pensar que a Espanya, bueno, Catalunya també, hi ha molta cultura de vi, però es té que aprendre, o sigui, no es tracta de beure i beure i beure, no, es tracta d'aprendre, no?, com les característiques de cada vi, les denominacions d'origen, els anys que tenen en barrica, els mesos que tenen en barrica, no?, si és barrica de roure, barrica de... doncs es té que aprendre, no?, i cada una té una característica diferent, no?, i tot això és molt important, i amb aquest tipus de fires és quan es pot aprendre més.
2: I fer un bon maridatge.
4: Home, i tant. Perquè si no mengem, el vi puja, eh?
2: Amb aquesta bona resposta per part del públic i la qualitat dels ponents participants, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca enceta el seu cap de setmana, consolidant-se com una cita de referència per la promoció de la cultura del vi al territori.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Tota la informació sobre la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Continuem amb més informacions. El casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca iniciarà el curs 2026-2027 amb una oferta ampliada de tallers per fomentar l'envelliment actiu, saludable i també participatiu. La programació incorpora noves activitats. Les inscripcions seran a finals del mes d'agost, principis del mes de setembre, però ja avançarem alguns d'aquests tallers i també d'activitats avui a Ràdio Sant Andreu. És per això que comptem amb la presència de la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Tot i que són cursos que arrencaran el curs 2026-2027, per tant, al mes de setembre, sí que avancem ara alguns d'aquests tallers perquè tenim novetats. Entre aquests tallers tenim noves activitats com la ment activa o també el taller Connecta't.
6: Bueno, nosotros tenemos que planificar con mucho tiempo de adelanto, porque pensar que ahora los talleres que hacemos durante todo el año fijos acaban, como las escuelas, acaban ahora en el mes de junio, pero la gente mayor se quiere ir del casal sabiendo que el año que viene qué es lo que se va a hacer y cómo se va a tener que apuntar. Pensar que ellos si se van a sus pueblos, se van de vacaciones o incluso los que se quedan en el municipio quieren saber, pues eso, qué días son los días de las inscripciones, qué talleres va a haber, cómo van a ser las inscripciones y sobre todo que no se queden sin plaza. Entonces, nosotros tenemos que prepararlo con mucho tiempo para que ellos y ellas puedan tener toda esta información y que puedan estar tranquilos.
0: El sistema que s'habilitarà és el mateix sistema que s'ha habilitat en el darrer any i que us va funcionar molt bé el fet de fer un sorteig.
6: Sí, porque teníamos siempre un problema muy grande y era que se hacía una cola inmensa que llegaba casi hasta el ayuntamiento desde el casal de la Gent Gran y era como muy inhumano tenerla, y las personas cada vez se levantaban más pronto. Había personas ya a las 6 de la mañana para inscribirse en los talleres. Entonces decidimos que eso no era la forma de hacerlo y el año pasado decidimos crear un sistema nuevo, innovar, y lo que hicimos fue un sorteo. Entonces, todas las personas tienen un número, recogen un número y a partir del sorteo, el número que sale es el primero en inscribirse y a partir de ahí se van inscribiendo a los talleres. Los repartimos los números los días 31 de agosto y 1, 2, 3 y 4 de septiembre en el casal. Las personas pueden coger hasta dos números y es importante que esos números los tengan, los guarden y los conserven, porque el paso siguiente es que el 9 de septiembre se hace un sorteo oficial y se publica el calendario para que a cada persona se le da una franja horaria a partir del número en la que se puede ir a apuntar. Eso que evita, sobre todo, evita las esperas, que la gente esté largas horas en una cola, y ordena todo el proceso, y además da igual de oportunidades a todas las personas, porque no la que corra más, la que tenga más posibilidades, sino que todas las personas tienen las mismas posibilidades de apuntarse a los talleres.
0: Per tant, serà del 31 d'agost al 4 de setembre que es repartiran aquests números en el casal de la Gent Gran. El sorteig es farà el dia 9 de setembre.
6: Exacto.
0: I després les inscripcions ja tenim del 14 al 22 de setembre.
6: Exacto.
0: On tothom doncs, ja sabrà quan ha de fer aquestes inscripcions.
6: I el 28 de setembre publicaremos las listas definitivas de todas las plazas que, de cada uno a qué plazas está asignado y asignada.
0: Tenim diferents tallers, que són els habituals: l'agilitat mental, l'anglès, català, informàtica, ball en línia, el playback, boixets, pintura, gimnàstica, sardanes, sevillanes, teatre, etc. Però tenim noves incorporacions. Hi ha, en aquest cas, un taller que és el del Ment Activa i un altre del Connecta't.
6: Bueno, tenemos 17 talleres en este momento funcionando. Siempre, cada año, La gent gran va cambiando, los intereses de las personas que se jubilan en la ciudad van cambiando en función pues de cada generación, y desde el Casal, desde el equipo de gent gran, estamos siempre muy preocupados por ir creando nuevas actividades para responder a los intereses. Por ejemplo, el año pasado se crearon muchas actividades, por ejemplo la del inglés, ¿no? Cada vez más pues la gente pues quiere seguir formándose. Este año tenemos dos talleres nuevos que tienen que ver con estas nuevas necesidades de la gente mayor, de la gente que se jubila, que es el de mente activa, que lo que hacemos es un taller de estimulación cognitiva, de aprendizaje, de lectoescritura, para determinados grupos que requieren un poquito más de acompañamiento, y por lo tanto es un taller con un número más pequeño de personas, y sobre todo estamos lanzando toda la parte que tiene que ver con lo digital. Cada vez más hay una necesidad de estar conectado a lo digital, y son generaciones que no han crecido con el ordenador, que no han crecido con los móviles y que todavía requieren de mucho acompañamiento para poder hacer toda una serie de trámites que cada vez son más importantes. Y en ese sentido hemos creado pues un nuevo taller que se llama Conectat, para aprender trucos útiles con el móvil, con la tablet, y para pues eso, poder hacer las gestiones más básicas. Y bueno, y seguimos ampliando actividades, mantenemos la ampliación de los grupos de gimnasia y creamos un taller especial que es un taller de carnaval. ¿Por qué? Porque el carnaval es una cosa que cada vez en el Casal interesa más. Este año ya fueron más de 50 personas las que participaron en el carnaval, y hemos decidido que es un buen centro de interés para también trabajar en esa línea. Pues se tienen que hacer los disfraces, tienen que crearlos, eso implica pues toda la parte cognitiva, la parte de creatividad, toda la parte artística y todo lo que implica los vínculos y las relaciones y las amistades que se crean, ¿no? En lo que es construir el carnaval. Y en ese sentido pues hemos creado este taller de carnaval, que también va a tener pues un espacio en el Casal.
0: El fet del carnaval és segurament un dels grans objectius que hi ha en el Casal de la gent gran, no només participar de forma puntual en aquests tallers, sinó que és després d'aquests tallers doncs aquesta unió, no?, amb altres membres del Casal, no?
6: Bueno, yo siempre digo y me lo reconocen, ¿eh?, la gente que viene al Casal. Ahora estamos por más de 700 personas, que yo diría 700 familias de San Andrés de la Barca, ¿no?, que tienen una persona mayor que viene al Casal. El objetivo es cómo conseguimos que una vez que te jubilas tengas todos los recursos posibles en la ciudad para tener una etapa de vida activa, para continuar aprendiendo, para continuar relacionándote y para tener ilusión, ponerle ilusión a la vida, ¿no? Y en ese sentido, el Casal es una gran familia donde se hacen muchas amistades. Mira, continuamente, gente que llega nueva a la ciudad, que las familias la traen, ¿no? Pues para que ya no esté sola, que viva en el Hospitalet, que vive en Barcelona, ¿no? Se viene a la ciudad y una de las cosas primeras que hace es venir al Casal. Y una vez que se encuentra en el Casal abraza a todas estas personas, le da espacio, los hace sentirse incluidos y les hace participar ya no solo en todos los talleres, que son muchos, sino también en las excursiones, en los talleres puntuales que vamos haciendo, en todas las charlas. Tenemos talleres de atención emocional, de acompañamiento emocional para todas aquellas personas pues que eso, cuando se hacen mayores pues hay muchas pérdidas, vas perdiendo muchas cosas en la vida, no solo las pérdidas físicas pues de la familia, de los padres, amigos, sino también las pérdidas de capacidades, ¿no? Cuando pues te cuesta más, pues vas perdiendo visión, vas perdiendo agilidad, ¿no? Y tenemos grupos de acompañamientos en toda esta parte emocional, ¿no? Y en cómo, a pesar de las pérdidas, seguimos teniendo una vida muy activa, con muchas capacidades, y seguimos ilusionándonos y teniendo vínculos. Sobre todo el tema de la soledad no deseada. Pues con todas estas pérdidas hay personas que se quedan muy solas, ¿no? Y el casal es un espacio de relación, de vínculos, de gente que te espera, que si no vienes te va a llamar por teléfono y te va a decir qué te ha pasado, de gente que, con la que compartes ilusión por hacer ese baile de fin de curso, por esa excursión de 3 días donde pues eso, vas a tener compañía, y en ese sentido pone los pelos de punta ver todos los vínculos que se generan y toda la ilusión que se crea, ¿no? Y eso hace que la vida tenga un sentido importante. El otro día hablaba con una médica de cabecera, ¿no? De una médica de primaria que me decía, no sé muy bien lo que hacéis en el casal, porque me preguntaba, ¿no? Pero como que le está llegando a la consulta la ilusión de las personas mayores por todo lo que hacen. Y que me lo decía la médica de cabecera, ¿no? Que incluso que bajan la medicación y que le da un sentido, no solo una estimulación, pues es cognitiva, en cuanto a habilidades, en cuanto a tema físico, ¿no? Y bueno, la verdad es que es para sentirse muy orgulloso. Es uno de los casales con más actividad del Baix Llobregat y en ese sentido pienso que tenemos un tesoro en la ciudad.
0: Doncs són 17 tallers setmanals i diverses activitats complementàries obertes a tots els usuaris. Doncs s'ha presentat aquestes activitats per al curs 2026-2027 amb totes aquestes novetats. Recordem de nou les dates del 31 d'agost al 4 de setembre en el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany es repartiran els números per al sorteig del dia 9 de setembre. Les inscripcions, segons l'ordre que dictamini el sorteig, es realitzaran de forma presencial del 14 al 22 de setembre i, finalment, les llistes definitives es publicaran el dia 28 de setembre. Per tant, aquells usuaris i usuàries del casal de la gent gran que ara, després de la festa de fi de curs, doncs, decideixin fer vacances del casal, doncs que marxin tranquils, perquè ja està tot programat a partir de finals del mes d'agost, que per això aquest any s'ha anunciat d'aquesta manera.
6: Exacto, y que estén tranquilos, que hay muchísimas plazas, hay muchísimos talleres, y que hay una oferta para que nadie se quede sin actividades en la ciudad.
0: Doncs Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gracias a vosotros, Jordi, como siempre, y nada, un abrazo muy fuerte a toda la gente que el año que viene va a estar ahí en ese supercasal de la Gent Gran de la ciudad.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 15 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui a l'InfoSap anunciarem una de les primeres actuacions de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca al setembre. Anunciarem el nom de la cantant, perquè és una dona, que actuarà el divendres de Festa Major. Escoltarem també fragments d'algunes de les seves cançons més populars. Avui, doncs, àmplies reportatges sobre la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, de la novena edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, amb la DO Pla de Bages com a principal protagonista. Nou èxit d'aquesta Fira del Vi. El passat dissabte vam estar parlant amb els organitzadors, tant l'Ajuntament com l'Associació Rubins, i també vam estar parlant amb els diferents cellers i distribuïdors de vins per saber, doncs, quin és el futur i quina és la situació actual del món del vi. També parlarem dels actes previs que es van realitzar al llarg de la setmana per promoure la cultura del vi. I parlarem de castells, concretament dels castellers de la Droc, setmana que aquest cap de setmana han estat actuant a Andorra. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap. Comencem.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de

una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Chenoa arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant, coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien, oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Chenoa actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Chenoa a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Chenoa serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Pròximament s'anunciaran més actes de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. I parlem d'altres informacions, i és que aquest cap de setmana Sant Andreu de la Barca ha celebrat la Fira del Vi. El dissabte i el diumenge, la tercera edició de la Fira del Vermut. A continuació, ampli reportatge sobre la Fira del Vi, celebrada el passat dissabte amb la presència de 21 cellers i també distribuïdors, i amb la presència també de públic que va poder assistir i va poder assaborir aquests vins amb bon maridatge, maridatge amb la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Un centenar de referències. Més d'una vintena de cellers i també distribuïdors i milers de visitants són algunes de les xifres de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal. En els dies previs, diferents activitats al voltant de la cultura del vi i sobretot de la DO Pla de Bages, que ha estat la gran protagonista d'aquest any. Una Fira del Vi que també s'ha complementat amb la part gastronòmica, amb la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, perquè si el vi ha estat el gran protagonista de la novena edició de la Fira del Vi, la gastronomia local també ha tornat a jugar un paper important i fonamental amb l'èxit de la convocatòria. Al llarg del cap de setmana, els visitants han pogut complementar els tastos amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar amb les diferents referències presents a la fira. També la part musical amb Lola Band, també la màgia del mag Xavi Medina i també l'escola de pintura del taller d'Anna, que també ha participat amb diferents tallers infantils. Una Fira del Vi que ha tornat a ser un èxit, com dèiem, la DO Pla de Bages protagonista aquesta Fira del Vi, on hem parlat amb el vicepresident de la DO Pla de Bages, amb el Josep Maria Claret.
2: Bé, la veritat és que és un orgull haver participat aquí com a DO convidada, tenir protagonisme aquí a Sant Andreu de la Barca és molt interessant per nosaltres, i una mica agrair doncs la col·laboració i l'aposta per aquestes deus que són tan properes i a la vegada una mica un xic desconegudes.
1: Deus, a més, amb molta història, eh? Ja ho hem anat comprovant al llarg de la setmana.
2: Sí, evidentment, són deus que ven a la història. La constitució d'aquestes deus va venir a la randa de la cultura de la vinya i el vi, i que van fer néixer en un moment determinat el Consell Regulador.
1: Varietats molt característiques del Pla de Bages, també.
2: Les varietats més representatives actualment tots més o menys ens sonen, com la Picapoll Blanc i després la varietat negra, la Mandó.
1: Més avui aquí a Sant Andreu de la Barca, en aquesta Fira del Vi aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb diferents cellers de DO Pla de Bages.
2: I tant, al final som una bona representació, crec jo, dels vins del Bages, que estem en un territori comú, però que a la vegada fem una gran diversitat de productes, perquè doncs, tenim unes condicions que ens fan diferents també.

0: La Fira del Vi celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal ha estat la jornada central i el punt culminant d'una setmana d'activitats, que ha inclòs tastos comentats, concursos de tast per parelles, xerrades divulgatives i trobades amb elaboradors. Una programació que ha volgut acostar la cultura del vi tant als aficionats habituals com a aquells que s'hi apropen per primera vegada. L'alcalde Marc Girbet, a Ràdio Sant Andreu, comentava que la ciutadania ha respost molt bé a aquesta edició de la Fira del Vi. També hem parlat amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs sí, i molt contents perquè, francament, la ciutadania està responent super, super bé. Jo crec que tenim l'esplanada, diguéssim, amb una afluència molt xula. I, a més, que l'oferta, precisament, de diferents restauradors, fins a 22 expositors que ens acompanyen a aquesta Fira Vi, i jo crec que li donen cada cop més entitat i Sant Andreu de Barca se situa, jo crec, en aquest circuit de grans fires. I com a element important, que crec que és el que queda a la ciutat, és aquesta dinamització, és aquesta vida social, és aquest poder trobar-nos i no haver de marxar de Sant Andreu, perquè ho tenim tot aquí.
0: Malgrat el canvi de dates, la fira termina aquí l'esplanada a tope.
1: Jo crec que hem encertat. Durant tot aquest temps hem anat modificant diferents ofertes que l'Ajuntament feia i tirava endavant, i jo crec que cada una d'elles hem anat trobant un punt òptim i estem molt contents de la resposta, però sobretot també del que queda, no?, a la ciutat, i és el que això que comentava, és aquesta activitat, és aquesta manera de trobar-se els veïns i veïnes i que sigui amb bon vi i amb cultura.
0: Sobretot aquestes activitats que s'han fet al llarg de la setmana potenciant la cultura del vi.
1: Exacte, que és important perquè no és només veure, sinó que és també entendre què hi ha darrere de tot el sector vitivinícola, que és importantíssim, i jo crec que en aquest sentit hem fet una bona feina per dir no només bec, sinó que conec que estic bevent, conec també la cultura i la tradició, i jo crec que és important aquesta feina.
0: Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica. Bé, parlant d'aquesta Fira del Vic avui aquí en aquesta esplanada, que està plena de gent, plena de cellers, de varietats, unes més de 150 varietats. Per tant, aquí tothom pot triar el que més li agradi, fins i tot vins sense alcohol.
2: Sí, tenim un ventall absolutament increïble, amb moltíssima qualitat, amb unes propostes petites, altres més grans, propostes de vinicultors que fan projectes molt, molt casolans i amb molt d'amor, i altres projectes, doncs, amb més tirada, amb més producció, però al final és tenir aquest ventall, aquesta prova, no?, aquest tast, no?, del món del vi a casa nostra, Sant Andreu de la Barca, fins i tot, com tu bé deies, amb propostes ja de vins sense alcohol, no?, perquè el mercat, hi ha una part del mercat que està demanant, no?, vins de baixa graduació o bé directament sense alcohol. I aquí tenim justament una proposta de vins rosats, blancs, negres, sense alcohol, i és una de les novetats també d'aquesta fira, juntament amb les activitats que hem tingut al llarg de la setmana, que algunes d'elles han estat també no enfocades al consum directament del vi, sinó també a la cultura i a la divulgació del món del vi.
0: Hem parlat amb algun dels cellers i ens parlaven d'aquests canvis que hi ha, que els cellers que s'han d'adaptar també als gustos actuals, que intenten també que la gent jove s'acosti a la cultura del vi amb vins amb menys graduació, que és una de les tendències també que s'està portant en aquests moments i que serà important de cara als propers anys.
2: Sí, al final el client del futur és la gent jove, per tant, és molt important estar atents també al que demana aquest mercat, la gent jove que s'està incorporant, no?, diguéssim, en el consum del vi, i veure també, anar observant què és el que els hi agrada, què és el que demanen, i llavors ajustar també la teva producció, la teva oferta, el teu producte, doncs, a aquests nous mercats, independentment que la resta de mercats continuïn aguantant, però sí que és cert que hi ha tendències i que no pots negar aquests canvis i aquestes noves demandes, diguéssim.
0: Satisfets des de l'Ajuntament, satisfets des de l'Associació Rubins amb aquesta Fira del Vi, aquesta novena edició?
2: Molt contents. Penso que cada any donem un passet més endavant, un passet més amb la qualitat, un passet més en intentar també ser un pol d'atracció per tot tipus de persones, aquelles que són amants del vi i que coneixen perfectament el producte, i aquelles que potser no, però que volen apropar-se, volen començar a veure, no només a veure la copa, sinó a visualitzar i a entendre què és el món del vi, per conèixer-lo, per apropar-te al món del vi, no només com a tast individual, sinó també amb el maridatge, amb el que

0: amagat una miqueta el sol, començarà a animar-se més. Fins ara havia una miqueta de xafogó, que és típica al mes de juny, però que de seguida ja s'omplirà tota la plaça si ja és que no està plena.
1: Venim de tota una setmana plena d'activitats, al voltant de la cultura del vi i amb la DO Pla de Bages com a protagonista.
0: Sí, sí, ha estat una setmana molt intensa, hem fet activitats cada dia de la setmana, hem intentat també obrir la fira d'altres espais, com l'Espai de la Igualtat, hem fet tastos, hem fet un concurs de cata per parelles, hem fet debats, taules... Bueno, ha estat molt intens i amb molta participació i estem molt contents i orgullosos.
1: Tenim la part gastronòmica, tenim la part dels vins, més de 150 varietats, que són moltes.
0: Sí, sí, enguany tenim a 21 cellers, gairebé estat representat totes les zones del territori espanyol, però bàsicament hi ha moltíssima, més de la meitat és d'aquí de Catalunya i especialment la DO Pla de Bages, on tenim quatre bodegues emblemàtiques d'aquesta DO i que de fet ha sigut el leitmotiv de tota aquesta setmana.
1: 9 edicions, l'any vinent la desena.
0: L'any vinent la desena i esperem que sigui a l'abril, perquè està clar que el mes de juny diguem-ne que fa una miqueta de caloreta, però bueno, veurem l'any que ve, però serà la desena i intentarem fer-ho millor i bueno, superar-nos cada any. Què passa?
1: Una fira per tot tipus de públic, fins i tot amb vins sense alcohol.
0: Sí, aquest any hem fet una aposta, hem portat una bodega, Matarromera, que és de Ribera del Duero, i allà a Valladolid tenen una sèrie de vinyes que les dediquen a desalcoholitzar el vi, i bueno, es diu Wincero, i hi ha una oferta d'espumosos i de vins negres sense alcohol, i bueno, és una cosa que ens demanda molt la gent, sobretot gent que o no pot beure alcohol o que realment li senta malament, o embarassos, bueno, hi ha gent que ens demana aquest tipus de vi sense alcohol.
1: I parlant de vins sense alcohol, hem visitat l'estand del grup Matarromera, que han presentat una gamma de vins sense alcohol.
2: Ivan Samà, soc delegat comercial de Matarromera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
1: Bé, explica'ns una mica, aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen, com són?
2: Va, són supersaludables, no tenen gens de sucre, al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió, som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins, som el celler que més gamma ofereix de tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove, i el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Matarromera, que això és garantia de qualitat i de...
1: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu Barca? Mira, no vull beure alcohol.
2: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vol prendre una copa d'una beguda saludable, com a la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com deia abans, de disfrutar de gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc, i et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Matarromera darrere.
1: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
2: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en l'últim 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
1: Primera vegada que Sant Andreu Barca o no?
2: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
1: Que no sigui l'última, no?
2: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.
1: La DO Pla de Bages ha estat la DO protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, també present entre els cellers participants de la Fira del Vi de dissabte, com el celler Exhibis, que també va fer tastos de vins al llarg de la setmana, el celler Abadal, com també el celler Collbaix.
3: Soc la Mercè del Celler Collbaix, de la DO Pla de Bages.
1: Bé, DO Pla de Bages, protagonista també aquest any a la Fira del Vi. Quines són les tres propostes que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
3: Sí, portem tres vins joves, un blanc, un rosat i un negre. El blanc...

0: Blanc és picapoll i macabeu, que és, la picapoll és una varietat autòctona del Bages. El rosat és 100% cabernet sauvignon i el negre està doncs, en un copatge amb 5 varietats. Cabernet sauvignon, mandó, garnatxa negra, ull de llebre i merlot.
1: I què suposa participar en fires com aquesta?
0: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
1: I el fet d'aquest any la Fira del Vi, doncs la Déu Pla de Bages sigui la protagonista?
0: Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
1: Per donar a conèixer una D.O., no?
0: Per donar a conèixer una D.O., sí, sí. Perquè és una D.O., la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
1: I a més una D.O. històrica, eh?
0: També, també, també, per moltes vessants, sí, sí.
1: Coll Baix, un dels cellers de la D.O. Pla de Bages, com també ho és Abadal.
2: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, bueno, soc distribuïdor de la bodega d'Abadal, vale? I, bueno, he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta mandó, sumó i picapo i negre, i porta una mica de criança, tres mesos. He portat l'Abadal Alba, que seria un sauvignon blanc, chardonnay, picapo i blanc i una mica de macabeu. I l'Abadal Franc, que té una criança amb tres mesos, i porta cabernet, mandó i sumó.
1: A D.O. Pla de Bages, protagonista d'aquesta Fira del Vi. De fet, ja veu fer un tast aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Per tant, a més, una D.O. molt propera a Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, bueno, estem molt a prop d'aquí, estem a costat de Manresa, i bueno, és una bodega amb 8 generacions. O sigui, al final ells treballen únicament amb les varietats autòctones de la zona, que sobretot és, doncs, són picapolls negres, sauvignons blancs, bueno, al final una mica d'això, no?
1: Què suposa participar en fires com aquesta?
2: Bueno, al final és marca, al final donar tastar a la gent que ve, sobretot que no conegui gaire el món del vi i que vulgui pues, tastar pues, fins a la D.O. Pla de Bages i que, bueno, puguin començar a tastar vins de vins.
1: Com es definiria amb aquests vins? Busquéssim una definició.
2: D'aquestes vins?
1: Sí.
2: Bueno, és un tipus de vins que jo penso que són vins per tothom. Al final és un vi que és per la gent jove, per la gent gran, per un vins de dia a dia. I són vins que són molt adaptables. El Nurba, dintre del que hi ha, pues és un vi nou, que surt i fa, és la zona de Gasur, i és un vi molt fresc, amb poca graduació alcohòlica, té més de 12 graus, té una mica de criança, però molt fresc. I el Festens de l'Alba, que seria com, sense mirar més enllà, seria com un verdejo, però nosaltres ja li diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé. I l'Abadal Franc, pues, bueno, és un vi que sorprèn. Per la qualitat que té, de més, és un vi que sorprèn moltíssim.
1: Hem volgut buscar també entre els cellers i distribuïdors participants quines són les tendències actuals en el món del vi. Ens ho ha explicat el Ricard Tenorio, de la distribuïdora Vicalis. Bé, què has portat aquest any? Quina és la representació que has portat? Bueno, veig una amb una guitarra elèctrica.
3: Sí, el viernes. És un Godello del Bierzo, un vi divertit, el primer vi que fan de Godello. És un vi jove, però molt fresc i amb una bona acidesa, ideal per aquest temps.
1: Què més portes?
3: Mira, portem el Júlia, que és un rosat a la zona del Penedès, sense denominació d'origen, és una vinya petita, d'un senyor que fa dos vins, el Júlia, que és aquest, i el Laia, que és un blanc. Després portem un priorat, que és Mas d'en Bernat, de la Vilella Baixa, amb una miqueta de barrica, ideal per aquest temps, es pot servir estar una miqueta fresc, si vols. I després portem, anem a les Espanyes i portem un Ribera del Duero, que és un Montabellón de 5 mesos, amb barrica. Una mica variat, no?
1: Una mica variat. Portes ja molts anys que vens aquí a la Fira de Sant Andreu de la Barca. Sí. Has vist canvi de tendència, canvis del públic?
3: Bueno, mira, compte que l'any 2025, estem al 26, perdo una mica, el món es va veure més vi blanc que negre. La tendència és amb vins amb menys estructura, una mica més lleugers, menys graduació alcohòlica, molta fruita. També venim de treballs menys forçosos que fa anys, i això implica menys contundents i vins més lleugers. També hi ha una tendència a vins sense alcohol. Bueno, hi ha una tendència aquesta. I, bueno, les bodegues estan posant les piles, la veritat. Estan fent vins una miqueta més fruita, adaptant-se una miqueta al que vol la gent.
1: Per tant, d'aquí potser a 5 anys, amb una fira com la de Sant Andreu de la Barca, veurem vins diferents, no?
3: Ja ho estem veient, ja ho estem veient, amb vins amb menys graduació, més lleugers, bueno, adaptant-se una miqueta a lo que és el públic. El públic jove també vol altres coses. És la tendència que hi ha.
1: No
3: hi ha
1: res més. Adaptar-se, no?
3: Sí, és el que hi ha.
1: Ser resilients, com se sol dir, no?
3: Sí, sí, sí, una miqueta. Sí, és la tendència que hi ha, vull dir, el mercat és això. És el que mana, al fin de comptes. Bueno, ja que veure una mica més de vi, això sí, eh?
1: Amb la proclama de Ricard Tenorio, de Vicalis, que s'ha de veure una miqueta més de vi. També hem parlat amb l'Albert Franc, de Viti Wines.
4: Bona tarda, em dic Albert Franc, venim de Viti Wines. Som una distribuïdora que es diu Aribau, que fem uns vins molt personals i diferents. Aquesta fira hem vingut amb la Descarada, que serà un Moscat Sauvignon i amb una mica de Bebus Traminer, que és el nostre producte estrella. Hem vingut amb una garnatxa blanca de l'Empordà, que es diu Tronat, i com a negres hem portat dues opcions, una del Montsant i una de Costers del Segre. El Montsant, garnatxa negra 100%, 4 mesos de barrica, fàcil, molt directe. I el Cargol Treubanya, amb 12 mesos de barrica, un criança de Costers del Segre. I això és la proposta d'aquest any.
5: Bé, vosaltres ja teniu ja experiència, eh? La fira de Sant Daniel Barca, fa molts anys que veniu.
4: Sí, doncs tenim una mica d'experiència, som una mica ja veterans, i estem encantats de la vida de vindre a aquesta fira, perquè sobretot l'organització que fa Rubins és espectacular i estem molt contents i sumem i ajudem sense problema.
5: Has vist en aquests anys un canvi del públic que s'acosta a aquestes fires del vi, si hi ha un públic més jove?
4: Normalment el que denotem és que en aquestes fires sí que es mou una mica més el públic jove i prova el vi, i això és molt interessant perquè estem veient una tendència que la gent jove està deixant de beure el vi. Estem una mica preocupats perquè no beuen tant vi, i aquestes fires el que fan és promocionar una mica que la gent jove el conegui.
5: Què és el que busca la gent? La gent jove o la gent que s'acosta a aquesta fira?
4: Sobretot la gent jove el que busca són vins blancs, frescos i fàcils, per començar. I això funciona molt bé. A partir d'aquí, la gent que ja està una mica més rodada amb el món del vi passa cap al negre. Però el blanc s'està veient que amb el canvi climàtic està canviant la tendència. Veu la gent més blanca que negra.
5: I tenint en compte el que estàs explicant ara, per això porteu aquests vins avui aquí, eh?
4: Sí, exactament. El que fem és que portem vins blancs perquè la gent jove pugui entrar en el món del vi i sigui tot una mica més comercial i s'emprenguin del món del vi. Si veieu el públic que ve, és gent jove.
1: El celler Herència Altés de la Terra Alta també han estat presents en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca un any més.
6: Hola, sóc el Jorge del celler Herència Altés i venim de Terra Alta, venim de Gandesa. I tenim totes les vinyes esteses entre Gandesa i Batea.
5: Explica'ns quines són les propostes que porteu aquí. Veig aquí unes ampolles molt ben treballades, eh? Decoració, eh?
6: Sí, sí, sí. Són imatges que parlen molt de la dona treballadora de l'època. Serien els nostres vins de vila, que són els vins que expressen més, les vinyes més joves que tenim nosaltres, i viticultors de la zona, que també treballem amb ells. Són vins ecològics, treballem amb vinya en vas, tota la vinya és veremada a mà, i treballem amb rendiments molt baixos. La proposta de vins que portem aquí són vins d'accés a tota la gent, fàcils de beure, i vins que ràpidament es poden beure l'ampolla sencera, no? Treballem en blancs, només treballem la garnatxa blanca, en el rosat és una garnatxa negra, i després portem dos negres, un negre molt fresc, que és de garnatxa negra 100%, i un cupatge de garnatxa xiraca i nyena, més per un vi que necessites una mica de gastronomia o vins una mica, per gent que li agrada un vi una mica més estructurat.
5: Per tant, vins aquí per propostes amb una fira com aquesta de Sant Andreu de la Barca, no?
6: Sí, sí, sí, tant per tots els públics. Són vins versàtils per tothom, sobretot per la gent que li agradi beure vi.
5: Vins per un públic més jove?
6: No, per tothom, per tothom. Són vins frescos que són vins amables, vins per tot el públic, des de gent jove fins a gent gran.
1: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca també ha comptat amb DOs a fora de Catalunya, com la DOSO Montano, amb el celler Otto Bestué.
7: Hola, soy Marina Otto, vengo de Bodega Otto Bestué, del Somontano. Hemos traído dos blancos, un semidulce que se llama El Mielero, que es garnacha blanca y Riesling. Luego una Alicia, 100% Chardonnay. Luego un rosado pálido estilo rosé que se llama Calabeso, que es garnacha. Y un Finca Rableros, que es Cabernet Sauvignon Tempranillo, que tiene 7 meses de barrica.
5: Si buscamos una definición de estos vinos, ¿qué nos dice?
7: Elegancia, joven, no sé.
5: Ahora que has hablado de joven, estamos preguntando sobre la tendencia de los jóvenes en el mundo o la cultura del vino. ¿Ves que va creciendo esa tendencia?
7: Pues no, o sea, la tendencia va a menos alcohol, vida más fitness y así. Entonces, por eso hemos como intentado llevar nuestros vinos, adaptarlos, y tenemos el Calabeso Rosé que te comento, es 12% de alcohol, que es poquito y así muy ligero, y un semidulce que es tiene un 10% de alcohol, o sea, poquito. O sea, para
5: adaptarse a las tendencias.
7: Nos adaptamos un poquito, poquito alcohol, fresquitos y ya está.
5: ¿Cómo podíamos maridar esos vinos?
7: Wow. Eso sí, igual son más de copeo, en plan una copa suelta y así.
1: Tampoc ha faltat aquest any a la Fira del Vi la Veo Navarra, amb el celler El Pago de Cirsos.
8: Marcos de la Lama, delegat comercial de Pago de Cirsos, bodega que estem situats a la ribera sur de Navarra, molt a prop de Ablita, Ribaforada, als peus del Montcayo. Som una bodega que fem un vino de pago. Tenim una sola finca, 200 hectàrees, d'allà traiem tot el raïm per elaborar el nostre vi. I res, venim aquí un any més a participar a aquesta fira, a donar a conèixer els nostres vins i que la gent els gaudeixi.
1: Quines són les propostes d'aquest any?
8: Al?
1: Les propostes d'aquest any, quines són?
8: Les propostes no han canviat, són les mateixes de moment de cada any. És un negre, que és el nostre negre bàsic, que és el Vendimia Seleccionada, està fet amb tres varietats, que és la Tempranillo, la Merlot i la Cabernet, 12 mesos de criança, fusta, roure, francès, principalment una mica d'americà. Després un Chardonnay jove amb 3 mesos de criança sobre l'IES. Ara recentment en un concurs d'aquests internacionals francesos ens l'han catalogat com el millor Chardonnay del món, junt amb dos Chardonnays més d'altres bodegues aquí a Espanya. I després el rosat, que està elaborat amb Tempranillo Xirà i fermentat 4 mesos amb fusta, amb fudres grans de fusta.
1: Per tant, si els vins funcionen, per què canviar-los, no?
8: Exactament. La gent de moment els ha agradat, són els nostres vins bàsics, amb els que entrem amb la gent, entrem als restauradors, tenim bona acollida, doncs continuem.
1: Felicitats.
8: Gràcies.
1: Cada vi té una història, però segurament que cap vi té la història del celler Jean León.
9: Ah, soc Fede Mallofré, de Jean León.
1: Si parlem de vins d'història, Jean León, penso que és el vi amb més història darrere. No?
9: Tots els vins tenen una història, però la història de Jean León es mereix un capítol a part. Jean León, el seu nom era Ceferino Carrión Madrazo, va néixer a Santander, i té una història espectacular i també els vins que va fer, perquè va ser un innovador, un visionari, i va fundar el 1963 Bodega al Penedès amb varietats, amb empels francesos, que ens han portat doncs, a dalt de tot, a games molt altes.
1: Vins de grans qualitats, d'una història del Jean León, que fins i tot va estar amb la flainata del Hollywood daurat, fins i tot va servir un dels seus vins a la toma d'investidura de Ronald Reagan, d'un president dels Estats Units, que abans era actor. Vull dir, una història darrere molt important, i dels vins del Jean León que has portat avui aquí, gama 3050.
9: La 3055, que era la seva matrícula de taxi quan va estar a Nova York. Hem portat el Xarel·lo, el Nativa, hem portat el Chardonnay, la Garnacha en Pinot Noir rosada i el Merlot Petit Verdot. Tot varietats franceses, tot fet aquí al Penedès, amb producció ecològica des del 2010, que hi ha la Mireia Torres com a directora d'innovació del celler.
1: Què us pregunta la gent quan ve aquí i us pregunta sobre Jean León o sobre els vins? Què us pregunten més?
9: Bueno, doncs, bàsicament, quedo sobtat de la gent que ha visitat el celler, quedo sobtat de la gent que ens coneix, i doncs, una mica doncs, el Chardonnay és el buc insigne, però el Merlot, el negre així fresquet, amb aquesta calor que fa avui aquí a Sant Andreu, la veritat és que aquesta fruiteta enganxa molt bé.
1: A més de la D.O. Pla de Bages, una D.O. molt propera a Sant Andreu de la Barca, un altre celler proper a Sant Andreu de la Barca, que és el celler Cadavall, d'Olesa de Montserrat.
10: Bueno, soc Josep, vinc d'Olesa de Montserrat, i bueno, soc del celler Cadavall.
1: Per tant, vins de proximitat, ben a prop de Sant Andreu de la Barca. Bé, quines són les propostes que has portat avui aquí?
10: Pues mira, hem portat uns vins d'aquí del Parc Rural de Montserrat, vale? On tenim dos blancs, dos negres, vale? dos, un vi blanc que és un macabeu xarero fruitadet, un blanc del mas que és un vi de finca de vinyes velles, i llavors tenim un vi que és una garnatxa jove i una ja que té més criança, és un vi ja més elaborat.
1: Com definiries aquests vins?
10: Bueno, pues són vins, de la veritat, molt ben treballats, perquè de cada referència no fem més de 1.200 ampolles, per la qual cosa ens podem controlar molt bé tots els processos de l'elaboració i fem un producte doncs, el més millor tractat possible. O sigui, el no tenir grans volums no se'ns descontrola res.
1: Bueno, veig que hi cuideu tots els detalls, eh? el detall de l'ampolla. Eh?
10: Sí, fiquem l'acre, bueno, busquem fer un producte, diguem, una mica més exclusiu i no tan comercial.
1: Bé, que la gent sàpiga que a prop de Sant Andreu de la Barca també tenim aquests cellers.
10: Sí,
1: eh?
10: Sí, la gent sempre va a cellers més comercials, però bueno, això és una riquesa, no?, també, pels voltants, per aquí les proximitats. De veritat, la gent, doncs, a poc a poc ens van coneixent, perquè fa com 4 o 5 anys que ja funcionem, i bueno, la gent tasta els vins, els agrada molt, i bueno, ja, és veritat.
1: Una fira com aquesta, que és el que es pregunta la gent que s'acosta al vostre estar,
10: bueno,
1: què busca?
10: Pregunta, normalment hi ha gent que ja ens coneix, però la gent que no ens coneix, evidentment, doncs està en curiositat per saber exactament quins vins fem, i moltes vegades demanen tastar-los, perquè clar, nosaltres no som cellers reconeguts, i nosaltres bueno, els expliquem una mica doncs, totes les composicions dels vins, com els elaborem, i normalment ens agraden molt.
1: A gaudir de la fira?
10: Sí, a veure si baixa la calor i ve més gent.
1: I seguint passejant en aquesta fira del vi de Sant Andreu de la Barca, també vam poder descobrir altres propostes interessants d'altres cellers i distribuïdores.
11: Mira, som del celler Pical, del Baix Penedès, de Llorenç del Penedès, i bueno, estem avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
1: Explica'm les propostes que portes avui aquí.
11: Sí, avui venim nosaltres amb quatre vins, que tot el nostre projecte està basat en varietats tradicionals del Penedès. El vividor és el vi blanc i negre, el blanc un xarel·lo amb el vasí de Sitges, algun molt fresquet per un dia calorós com avui, una garnatxa negra així molt fresqueta també, i després un blanc amb bota, per qui vulgui algun més xitxa, i un rosadet, el Pedrito, algun nou d'aquest any.
1: Els noms, com heu escollit aquests noms?
11: Sí, mira, Vividors del Vi és una mica... És el nom fiscal de l'empresa, Vividors del Vi SL, i li vam donar nom a les nostres games joves més desenfadades. Al final és la filosofia de l'empresa, Vividors del Vi. I llavors després sí que Coll de Sitges és el nom de la finca, d'una finca de vinya vella de Macabeu, i el Pedrito, perquè és el vi jove d'una finca que es diu Finca Can Pedro, a ser el jove de Can Pedro, el Pedrito.
1: Participar normalment en tipus de fires com la de Sant Andreu de la Barca, no?
11: Sí, aquestes fires ens agrada, que són molt vinícoles, ve gent especialitzada i no especialitzada, però que té ganes d'aprendre i disfrutar el vi.
1: Què és el que més us pregunta la gent quan s'acosta a vosaltres?
11: Sí, d'on som i escolten varietats. Que després els hi sonin o no, és una altra història, però sí que tenen cert interès.
1: Sí que es deixen aconsellar, no?
11: Ah, exacte, sí, sí, correcte.
1: Públic jove?
11: Sí, de tot, jove i més maduret. Saps? Vull dir, bé, contents, eh? I també jove ens agrada, perquè serà el futur client, vaja.
1: Si definim els teus vins, com els definiries?
11: Són vins molt varietals, molt frescos i amb molta fruita.
12: Hola, bona tarda. Mira, sóc el Carles Escarrer, de les Caves Canals i Montner.
1: Què porteu avui aquest any? A més, vosaltres porteu ja molts anys venint aquí a Sant Andreu de la Barca, eh? Ja és casa vostra.
12: Això és quasi una parada obligatòria per nosaltres. Aquest cop portem com a novetat és l'Insígnia. És un gran reserva, és un 36 mesos, és un cava molt finet i és un cava que recomanem molt a tota la gent d'aquí de Sant Andreu de la Barca que el vingui a provar, perquè a nivell d'hostaleria l'estem venent molt bé i a les tendes de vins de tota Catalunya s'està venent molt bé aquest producte.
1: Maridatge en aquests vins, aquests caves?
12: Aquests caves és perfecte, doncs un arròs, amb una fideuà, inclús, per exemple, un pollastre a l'as, un bacallà a la llauna, perquè és un cava que és un brut gran reserva, és un cava envellit, i llavors es demana productes que tinguin bastant de cos. És un cava, ja dic, molt finet, i té un color en copa groguenc, perquè, ja dic, ha estat quasi 4 anys envellit a la nostra bodega.
1: Final Simoner, porteu ja molts anys, com dèiem abans, aquí a Sant Andreu de la Barca, venint aquí en aquesta fira. Heu notat un canvi de públic?
12: Bueno, hem notat que un posicionament a nivell... Hi ha una sèrie de vins que són quasi fixes per la gent. Per exemple, el vi blanc és un vi que hem notat cada any que ha augmentat més la freqüència de demanar-lo. I el vi negre, que molta gent ha conegut, també l'està demanant bastant. I bueno, sí que és veritat que el cava potser costa alguna cosa més, però bueno, també hem notat que a poc es anem posicionant millor.
13: Ignasi Benages, Badiola. El meu càrrec és de comerciar dels vins del Ramon Canals.
14: Bé, jo sóc el germà de l'Ignasi, el Miquel. He treballat al celler al llarg d'un any i avui he vingut doncs, a donar-li un cop de mà.
1: Bé, expliqueu una mica què és el que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
13: Bueno, doncs avui portem el nostre producte estrella, que és el Violet, que tothom el coneix a Sant Andreu, perquè és el tercer any que venim. I bàsicament també portem una mica de cava, el Passió, que és un rosat molt bo, i el Ramon Canals, que és el Brunaturer per excel·lència.
1: Si heu vingut 3 anys és perquè la cosa funciona, no?
13: Sí. Sí, sí, la cosa funciona molt bé. Ja estem que l'any passat ens va ploure, però avui s'espera 4.000 persones, m'han dit, així que, aviam.
1: Què tenen d'especial aquests vins i aquests caves?
13: Què tenen d'especial? Que estan fets amb molt carinyo per part de l'enòleg Xavier Benages, que és mon pare, i el Ramon Canals, que és el propietari. I els caves els posem en criança durant 2 anys, tots, i això fa que la bombolla sigui molt, molt elegant, molt fresca i producte de la casa.
1: Què suposa participar en fires com aquesta?
14: Bé, doncs, sobretot tenir l'oportunitat de conèixer nova gent, qui sap si noves oportunitats laborals també, i de dur a terme el producte de la terra i de, sobretot, oferir vi joves a la gent jove que a poc sembla que es vagi iniciant.
1: Ara que parles de la gent jove, com està la qüestió? Els joves s'interessen més per al vi?
14: Sí, jo crec que més cap al Penedès, diguéssim, mires les terrasses i la gent... Ja no veus que pren tanta cervesa, sinó ja es comencen a animar a posar copetes de cava i copetes de vi.
5: i aquest canvi? Potser vins amb menys graduació?
14: Bueno, elegància, ara també està de moda sortir més a les tardes que a les nits, i potser això també convida, doncs, a provar altres alternatives.
15: Doncs mira, em dic Eduard Carné i vinc de Caves Buigues i Valsudillo, de la Ribera del Duero. Doncs mira, de Caves Buigues he portat l'alma mater de la bodega, que és el Cava el Brunaturé Reserva, i dos blancs. L'Udina, que és una garnatxa branca amb 4 mesos sobre l'Ies, i un xanero monoverital, un vi mica més jove.
5: Si et preguntem quines característiques tenen aquests vins i aquests caves que portes avui aquí, amb una definició, què ens diries?
15: Molt bé, doncs elegància. Sobretot amb Buigues treballa molt la varietat xarel·lo. Tots els caves són el 50% de xarel·lo, després ja m'acabeu parellada. I això com amb l'Udina, que és el blanc que tenim, és un 4 mesos sobre l'Ies, i, bueno, i és el que es dona el punt de força a la bodega.
5: Important participar en fires com aquesta, no?, la de Sant Andreu de la Barca.
15: Oh, i tant, com cada any és un èxit. I sempre pel tema del vi, doncs, és un punt molt important.
5: Heu trobat que ha anat canviant el públic que assisteix a aquestes fires?
15: Sí, jo crec que ara ve més gent jove, i abans no venia tant.
5: De fet, els tallers ho comenteu, no?, aquesta importància de que vingui el públic jove, que s'interessi per la cultura del vi.
15: Sí, i a part, per exemple, avui aquí al meu estant tinc dos vins, que, per exemple, el vi negre de Valsudillo jove, que és un vi ideal per començar la gent que no entengui de vins.
5: Per tant, tenim vins per iniciar-nos, eh?
15: Sí, jo crec que sí. Avui, i aquí al meu estant encara més.
1: La gastronomia local també ha estat un dels grans atractius d'aquesta fira. Al llarg de la jornada, els visitants han pogut complementar els tastos de vins amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar les diferents referències presents a la fira. Hi han estat presents l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca, la presència d'empanades argentines La Original, El Teu Cafè o també la rostisseria Ramírez. Hem parlat amb Josep Martín, del Palau Vell.
16: Doncs hem anat a buscar productes una mica de la temporada d'estiu, d'alguna de festa, de música, i hem fet una bomba de carn amb un alioli de Sinatra, que és un alioli una mica picant, que té el seu gustet, hem posat una bolognesa dintre la carn. Bueno, està molt xula, i a més és típic de Barcelona. Després hem fet un briós de pulled chicken amb uns brots d'herbes, i després hem acabat fent un milfulls de patata amb bròcoli i bolets, que és un milfulles que fem nosaltres al restaurant, que és totalment sense gluten i vegetarià. Vull dir, hem buscat tres opcions per tot tipus de públic, que així d'aquesta forma, amb un vinet i qualsevol tapa d'aquestes, ho passen de conya.
5: I un any més aquí participant, a la Fira del Vi?
16: Sí, a veure, ens agrada participar en coses del poble, sortim a fora, però per mi vindre aquí, passar una estona i veure el client que ens ve a veure al restaurant i trobar-me aquí amb un estant, per mi gaudeix.
1: Després de 9 anys, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha deixat de ser només una fira. S'ha convertit en un punt de trobada entre elaboradors i consumidors, en un aparador per als territoris vitivinícoles i una eina de divulgació que ajuda a entendre que darrere de cada copa hi ha molt més que vi. Hi ha paisatge, història, tradició, innovació i també futur. A més de les degustacions i activitats divulgatives, la novena edició incorpora també una programació paral·lela amb tallers infantils a càrrec de l'Escola de Pintura, el Taller de Anna, la màgia del mag Xavi Medina i sessions d'ambientació musical amb Lola Band, reforçant així la dimensió familiar i lúdica de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: I abans de la celebració de la Fira del Vi de dissabte i la Fira del Vermut del diumenge, de dilluns a divendres, es van realitzar diferents activitats en el Teatre Núria Espert per promoure la cultura del vi, amb la DO Pla de Bages com a principal protagonista. Els actes previs a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca han tancat amb èxit i consoliden l'aposta per la cultura vitivinícola. I és que la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca arriba al seu cap de setmana central després d'una intensa setmana d'activitats prèvies que han registrat una notable participació i una excel·lent acollida per part del públic. Tastos guiats, maridatges, tallers divulgatius i concursos han convertit el Teatre Núria Espert i també altres espais de la ciutat en punts de trobada per als amants del vi i per a aquelles persones interessades a aprofundir a la cultura vitivinícola. Hem valorat aquestes activitats amb la tresorera de l'associació Rovins, Abigail Sánchez.
3: La veritat és que és molt bona, perquè ha tingut molt bona acollida, tant de personal, i la veritat és que el nivell de professionals que han vingut a donar els tastos han sigut molt bons.
2: Tots relacionats amb la DO Pla de Bages, que és la denominació d'origen protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, que es destacaria d'aquesta DO?
3: Doncs, bueno, és una DO que és bastant propera, perquè està a la zona de, està a la zona de Berga, Manresa. És una DO que, tot i que el raïm madura més tard, té una altitud bastant alta, però està en pla. Però, és una DO que la veritat és que, els vins que ens donen és uns vins amb una característica bastant personal, i tenen un carisma, no? Tota la DO de Pla de Bages.
2: Ja vam començar el dilluns amb un plat fort, no? Amb un celler com és Exhibis, amb llarga història, llarga tradició, i a més també el dilluns vam tenir l'ocasió de comptar amb el president de vicepresident de la DO Pla de Bages. Va ser un bon punt d'inici, no?
3: Sí, no, va ser xulo, perquè va ser com una taula amb la que vam poder compartir, vam parlar i van exposar, i la veritat és que el nivell de totes les persones que van participar era un nivell molt alt.
2: Dimarts vam continuar amb l'enòleg Joan Soler, que va donar una lliçó, jo crec que magistral, no?, aquí a la sala del Teatre Núria Espert, amb un maridatge que també es va fer amb creperia essència. També s'ha fet els maridatges en aquest any de l'experiència del dimarts, del celler Exhibis, i en aquest cas amb l'enòleg Joan Soler.
3: Doncs jo ja li vaig dir a Joan Soler que no havia conegut mai cap persona que tingués una riquesa de vocabulari i sobretot d'adjectius per poder definir les característiques d'un vi, com va poder definir ell tots els vins de Pla de Bages.
2: El dimecres vam tenir un concurs que tal per parelles, suposo que és el moment més divertit de la setmana. No sé si també més difícil, no?, el fet d'encertar de quin vi es tracta.
3: Doncs sí, és difícil, però la veritat és que les persones que van portar el concurs també van intentar fer-ho molt proper perquè la gent pogués endevinar moltes coses. I va ser molt divertit, tot i que la gent tenia un nivell no molt alt, però s'ho van passar molt bé i, de fet, han demanat fer-ho més sovint, aquest tipus d'actes.
2: D'actes, que també és un acte diferent, no?, aquest concurs.
3: Sí, sí.
2: El dijous es va traslladar, en aquest cas, a l'Espai d'Igualtat, per tant es va canviar d'espai aquest acte, aquest taller divulgatiu, que també va funcionar molt bé.
3: Sí, no, també va funcionar molt bé, perquè va ser una mena d'iniciació com una cata, no? Doncs veure el color del vi, valorar l'olor, l'aroma, i aleshores sempre és important per quan a vegades la gent diu és que no tinc molta idea, doncs aquestes cates o aquests tallers t'ajuden molt a començar a entendre una miqueta el que és el món del vi.
2: I aquest divendres, degustació popular de vins del celler Abadal, un dels cellers també històrics i també importants de la DO Pla de Bages.
3: Doncs la veritat és que Abadal és una de les meves apostes més bones de Pla de Bages, per la història que tenen i per tot el recorregut que tenen com a celler, no? I la veritat és que la persona que ens ha acompanyat també pogut explicar des de zero a les persones que no entenen doncs, com es fa el vi, no? Des del gra de raïm a com arriba a les nostres mans, no?
2: És important aquests actes previs per arribar bé, no?, de cara a la Fira del Vi del dissabte, com també de la Fira del Vermut del diumenge, per conèixer aspectes sobre el vi, no?, per entendre-ho una miqueta més, no?
3: Sí, sí, no, la veritat és que demà comencem ja a primera hora de la tarda i tenim molts cellers que venen a compartir, a gaudir. Tindrem també moltes apostes de maridatges, o sigui que serà una fira molt especial per gaudir, però per gaudir amb seny, no?, de lo que és la cultura del vi. No és per beure, no, és per gaudir de la Fira del Vi, perquè cada bodega hi haurà una persona que podrà explicar les propietats, les característiques del seu vi, i es pot aprendre moltíssim.
2: De fet, durant tota aquesta setmana, en els actes previs, es parla molt del que has comentat ara, no?, la cultura del vi, no?
3: Sí, sí, és que realment és una cultura, o sigui, tenim que pensar que a Espanya, bueno, Catalunya també, hi ha molta cultura de vi, però es té que aprendre, o sigui, no es tracta de beure i beure i beure, no, es tracta d'aprendre, no?, com les característiques de cada vi, les denominacions d'origen, els anys que tenen en barrica, els mesos que tenen en barrica, no?, si és barrica de roure, barrica de... doncs es té que aprendre, no?, i cada una té una característica diferent, no?, i tot això és molt important, i amb aquest tipus de fires és quan es pot aprendre més.
2: I fem bon maridatge.
3: Home, i tant, perquè si no mengem, el vi puja, eh?
2: Amb aquesta bona resposta per part del públic i la qualitat dels ponents participants, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca enceta el seu cap de setmana, consolidant-se com una cita de referència per la promoció de la cultura del vi al territori.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: I a continuació parlem de castells, ja que els castellers de la DROC han estat aquest cap de setmana a Andorra. Es tracta de la primera sortida fora del país i reforça els llaços amb els castellers d'Andorra i també els castellers de Mallorca. En té més detalls el nostre company Joel Carrascó.
4: Els castellers de la DROC han viscut una jornada històrica a la Diada de la Parròquia d'Escaldes en Gordany, Andorra, on han completat amb èxit el seu primer desplaçament internacional. L'actuació va incloure el pilar de 4 d'entrada, els castells de 3 de 6, 4 de 6 i 3 de 6 amb agulla i dos pilars de 4 de sortida en una actuació que la colla qualifica d'exitosa i molt il·lusionant. Laura Sevilla, membre dels castellers de la DROC i tècnica de l'equip de Canalla, ha assegurat que ha sigut un regal poder sortir de Catalunya i participar en una diada internacional.
5: Doncs per nosaltres ha sigut un regal poder sortir de Catalunya i anar en aquest cas a Andorra, conèixer també altres colles internacionals, compartir plaça amb colles castelleres tan importants i tan com extraordinàries com seria Castellers d'Andorra i Castellers de Mallorca. I per nosaltres sempre, com a colla castellera de DROC, sortir de Sant Andreu és tota una aventura. Hem estat allà a Andorra a un càmping, a hotels, bueno, hem fet pinya. Sortir de Sant Andreu no només significa, o sortir del Baix Obregat, de Catalunya, no només significa anar a una diada internacional, sinó també fer-nos amics amb la gent d'allà, fer-nos més amics entre nosaltres, crear més comunitat, més pinya, més xarxa.
4: Explica'ns una mica com es va urdir, com es va confeccionar aquesta col·laboració amb la colla castellera d'Andorra i també en Mallorca.
5: Això es va encarregar sobretot l'equip de calendari, que tenim un equip de calendari molt xulo, que s'encarrega de confeccionar tot el calendari al llarg de tota la temporada i fins i tot tancar diades castelleres a 2 anys vista, inclús, perquè el món del calendari a vegades està ben renyit i necessita molta planificació. Però en aquest cas va ser així, parlant amb castellers d'Andorra, i va ser com, ostres, quina oportunitat més xula, l'agafem i pa'lante.
4: Com va ser l'ambient? Perquè, clar, he vist fotos i m'explicaves abans que éreu una 70ena de participants en una plaça on, que és mítica, si veieu les fotos, és el típic pont d'Andorra on tot el món que hem anat a Andorra hi hem passat.
5: Va ser molt xulo pujar fins a tan amunt per fer castells. Realment diríem que mai no hem fet castells tan alts en simbòlicament. Va ser molt xulo, va ser molt guai compartir plaça amb altres colles que també estan en situació tradicions semblants a les nostres que estan creixent, però que costa molt com a colles petites i com a colles de fora de la zona tradicional batallar per seguir fent cultura popular, seguir fent castells, i va ser, l'ambient va ser molt xulo.
4: Com vau preparar aquesta diada? Quins castells vau preparar? Si vau assajar? Quins castells després vau arribar a treure a plaça?
5: En aquest cas vam fer tres pilars de quatre. Vam fer un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6. Tots els castells van anar molt bé, estem molt contents i contentes. I realment va anar bastant rodona. Estem en un moment que, després d'haver fet castells de 7, que és una gran fita per la colla castellera de Drocs, venim d'on venim, estem ara lluitant per mantenir això i també aprenent a gaudir dels castells de 6, perquè, bueno, hem arribat a la fita dels castells de 7, però costa molt mantenir-la. I també vam estar parlant el cap de setmana algunes companyes de la colla que aprendre a gaudir dels castells de 6 també és una fita que s'ha de gaudir, s'ha d'aprendre a mantenir-nos aquí i a gaudir d'aquesta fase també.
4: Per a la gent que no sigui molt entesa del món casteller, has explicat que vau fer un 3 de 6, un 4 de 6 i un 3 de 6 amb agulla. Quin d'ells va ser el més exigent i per què?
5: Moltes vegades, i sovint no té tant a veure, i a les colles petites com la nostra, la dificultat pròpia de cada castell, sinó en quina fase ens trobem nosaltres i en quin moment fem cada castell. Per nosaltres igual pot ser molt, molt, molt exigent, en aquest cas, un pilar de 4 inclús, perquè hi ha persones que s'estan estrenant, hi ha persones que és la primera vegada que igual feien aquest castell, o hi ha canalla que són estrenes. No sabria dir-te quin dels tres. Òbviament, el 3 amb agulla és un dels castells que, dins d'aquesta gamma de 3 castells, seria el més exigent. És un castell que, mentre es va muntant, entra un pilar, entra l'agulla per dins, i quan el castell es desmunta, es descarrega, es deixa veure l'agulla que porta dins, el pilar de dins, i és un castell bastant xulo de veure. Però no sé si et diria que per nosaltres ha sigut el més complicat. Crec que estem aquí. Tenim moltes ganes de portar un castell que ens fa molta il·lusió sempre com a colla castellera, que és el 5 de 6, i esperem que en aquesta temporada el podem veure en alguna plaça.
4: Molt bé, doncs com vau gestionar la coordinació de les pinyes amb ajuda d'altres colles i què vau aprendre d'aquesta col·laboració?
5: Doncs tenim un equip de... Nosaltres funcionem amb tècniques. Està la part tècnica, que seria l'equip que s'encarrega de coordinar, gestionar totes les persones, que és molt interessant perquè no és només les gestions tècniques pròpiament, sinó també gestions humanes, la comunicació, els conflictes que poden haver-hi entre, bueno, tot el que significa muntar castells, muntar pinyes, muntar els troncs. Aquesta tècnica té tres parts, els troncs, la pinya i la canalla, i treballem com un equip i ens coordinem una mica, i així que jo diria que són moltes hores de reunió, moltes hores de discussions saludables, però de discussions, i de molta, molta, molta preparació.
4: Abans, fora de micros, ens explicaves que sorprèn la tècnica que hi ha dins d'aquest món. Per què és tan important la tècnica en el món casteller? Quina importància té perquè un castell s'aixequi, baixi i sobretot baixi i descarregui amb seguretat?
5: Jo diria que és com tota la vida, no? És una metàfora de no pots arribar a un lloc sense preparar-te les coses, sense haver estudiat i sense haver plantejat primer totes les possibles opcions, i més a una colla castellera que estem gestionant persones humanes, conflictes, emocions, molts sentiments. Un castell és el mateix, i la importància és sobretot haver pensat totes les possibilitats. Ostres, de quina manera aquesta persona és una mica més alta, falten aquí uns centímetres, creieu que a aquesta persona li agradarà més fer aquesta posició, se li donarà millor, la nostra canalleta, quina canalla posem aquest castell, com ho faran, penseu que serà molt exigent, els canviem ara aquí, ara allà, estan preparats, estan preparades? Són moltes coses que jo crec que ha de ser una coordinació perfecta perquè les coses surtin. No sempre surten com ens agradaria, però la veritat és que estem molt contentes de com estan en aquesta temporada, a poc a poc.
4: Aquesta és la vostra primera sortida internacional. En teniu alguna en el punt de mira, alguna altra?
5: De moment no, però clar, ens agradaria molt. Hi ha colles castelleres internacionals, fins i tot a Sydney, a Austràlia. Ara mateix estem en un moment bastant dolç, jo diria que bastant dolç, del que és la salut castellera, el fet casteller, a tot el territori i a nivell mundial. Hi ha colles castelleres a Copenhagen, a Sydney, s'estava creant una a Tòquio, a Xile, vull dir, per tota Europa, a Dublín, els castellers d'Eire, després aquí també a Catalunya estan sorgint noves colles. Per què no? Ens agradaria molt somiar amb que un dia castellers, la colla castellera de Roc, marxa a un altre lloc del món a portar els castells, des de Sant Andreu de Barca i Pallaja, sí.
4: En aquest sentit, aquesta diada va comptar amb la participació dels castellers de Mallorca, potser podeu anar-hi cap a Mallorca.
5: Ens encantaria, fem un guinyo des d'aquí, i vam parlar, de fet, després de la nostra diada, ens agradaria molt, i si és a l'estiu millor, i fem una sortida castellera connexió Sant Andreu-Pallaja-Mallorca.
4: Després d'aquesta experiència, quin és el proper objectiu que us marqueu com a colla? Algun objectiu, alguna data que s'ha de remarcar en el calendari?
5: La nostra següent diada és la Festa Major de Pallajà i anirem amb tot, juguem a casa, amb moltes, moltes ganes i a veure què ens preparem. Per nosaltres sempre anem a màxims i després el que surti estem contentes.
4: Això quin dia és? Quina data i hora per convocar la gent a que s'apropi?
5: Pues seria el dissabte 11 de juliol a Pallajà, a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer. I actuarem amb els Fargats del Pallars, que ja són amigues nostres, i amb Marjaners de Guissona, que també hem actuat a diverses vegades a plaça.
4: L'experiència, a més de consolidar el nivell tècnic de la colla, obre la porta a nous reptes i a futures sortides que continuïn fent créixer el projecte dels Castellers de la Droc.
2: Els Castellers de la Droc, protagonistes també d'aquest cap de setmana, un cap de setmana on Sant Andreu de la Barca ha celebrat la Fira del Vi i també del Vermut, amplis reportatges a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Tornem demà amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, a dia 15 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milán, al capdavant del programa del Via Directa. Avui, especial Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, una Fira del Vi que va finalitzar aquest diumenge amb la tercera edició de la Fira del Vermut. Dissabte es va celebrar la novena edició de la Fira del Vi i durant tota una setmana es van realitzar diferents activitats al voltant de la cultura del vi. Avui a Ràdio Sant Andreu repassarem doncs la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milián.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I comencem el repàs dels actes de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, precisament amb l'acte central, el que es va celebrar el passat dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal, novena edició de la Fira del Vi, més de 21 cellers que hi van participar. Un centenar de referències. Més d'una vintena de cellers i també distribuïdors i milers de visitants són alguna de les xifres de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal. En els dies previs, diferents activitats al voltant de la cultura del vi i sobretot de la DO Pla de Bages, que ha estat la gran protagonista d'aquest any. Una Fira del Vi que també s'ha complementat amb la part gastronòmica, amb la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, perquè si el vi ha estat el gran protagonista de la novena edició de la Fira del Vi, la gastronomia local també ha tornat a jugar un paper important i fonamental amb l'èxit de la convocatòria. Al llarg del cap de setmana, els visitants han pogut complementar els tastos amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar amb les diferents referències presents a la Fira. També la part musical amb Lola Band, també la màgia del mag Xavi Medina i també l'escola de pintura del taller d'Anna, que també ha participat amb diferents tallers infantils. Una Fira del Vi que tornat a ser un èxit, com dèiem, la DO Pla de Bages protagonista aquesta Fira del Vi, on hem parlat amb el vicepresident de la DO Pla de Bages, amb el Josep Maria Claret.
2: Bé, la veritat és que és un orgull haver participat aquí com a DO convidada, tenir protagonisme aquí a Sant Andreu de la Barca és molt interessant per nosaltres, i una mica agrair doncs la col·laboració i l'aposta per aquestes deus que són tan properes i a la vegada una mica un xic desconegudes.
1: Deus, a més, amb molta història, eh? Ja ho hem anat comprovant al llarg de la setmana.
2: Sí, evidentment, són deus que venen la història. La constitució d'aquestes deus va venir a la randa de la cultura de la vinya i el vi, i que van fer néixer en un moment determinat el Consell Regulador.
1: Varietats molt característiques del Pla de Bages, també.
2: Les varietats més representatives actualment tots més o menys ens sonen, com la Picapoll Blanc i després la varietat negra, la Mandó.
1: Més avui aquí a Sant Andreu de la Barca, en aquesta Fira del Vi aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb diferents cellers de Déu Pla de Bages.
2: I tant, al final som una bona representació, crec jo, dels vins del Bages, que estem en un territori comú, però que a la vegada fem una gran diversitat de productes perquè tenim unes condicions que ens fan diferents, també.

0: La Fira del Vi celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal ha estat la jornada central i el punt culminant d'una setmana d'activitats, que ha inclòs tastos comentats, concursos de tast per parelles, xerrades divulgatives i trobades amb elaboradors. Una programació que ha volgut acostar la cultura del vi tant als aficionats habituals com aquells que s'hi apropen per primera vegada. L'alcalde Marc Girbet, a Ràdio Sant Andreu, comentava que la ciutadania ha respost molt bé a aquesta edició de la Fira del Vi. També hem parlat amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs sí, i molt contents perquè, francament, la ciutadania està responent super, super bé. Jo crec que tenim l'esplanada, diguéssim, amb una afluència molt xula. I, a més, que l'oferta, precisament, de diferents restauradors, fins a 22 expositors que ens acompanyen a aquesta Fira Vi, i jo crec que li donen cada cop més entitat i Sant Andreu de la Barca se situa, jo crec, que en aquest circuit de grans fires. I com a element important, que crec que és el que queda a la ciutat, és aquesta dinamització, és aquesta vida social, és aquest poder trobar-nos i no haver de marxar de Sant Andreu, perquè ho tenim tot aquí.
0: Malgrat el canvi de dates, la fira termina aquí l'esplanada a tope.
1: Jo crec que hem encertat. Durant tot aquest temps hem anat modificant diferents ofertes que l'Ajuntament feia i tirava endavant, i jo crec que cada una d'elles hem anat trobant un punt òptim i estem molt contents de la resposta, però sobretot també del que queda, no?, la ciutat, i és el que això que comentava, és aquesta activitat, és aquesta manera de trobar-se els veïns i veïnes i que sigui amb bon vi i amb cultura.
0: Sobretot aquestes activitats que s'han fet al llarg de la setmana potenciant la cultura del vi.
1: Exacte, que és important perquè no és només veure, sinó que és també entendre què hi ha darrere de tot el sector vitivinícola, que és importantíssim, i jo crec que en aquest sentit hem fet una bona feina per dir no només bec, sinó que conec que estic bevent, conec també la cultura i la tradició, i jo crec que és important aquesta feina.
0: Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica. Bé, parlant d'aquesta Fira del Vic, avui aquí en aquesta esplanada, que està plena de gent, plena de cellers, de varietats, unes més de 150 varietats. Per tant, aquí tothom pot triar el que més li agradi, fins i tot vins sense alcohol.
2: Sí, tenim un ventall absolutament increïble, amb moltíssima qualitat, amb unes propostes petites, altres més grans, propostes de vinicultors que fan projectes molt, molt casolans i amb molt d'amor, i altres projectes, doncs, amb més tirada, amb més producció, però al final és tenir aquest ventall, aquesta prova, no?, aquest tast, no?, del món del vi a casa nostra, Sant Andreu de la Barca, fins i tot, com tu bé deies, amb propostes ja de vins sense alcohol, no?, perquè el mercat, hi ha una part del mercat que està demanant, no?, vins de baixa graduació o bé directament sense alcohol. I aquí tenim justament una proposta de vins rosats, blancs, negres, sense alcohol. I és una de les novetats també d'aquesta fira, juntament amb les activitats que hem tingut al llarg de la setmana, que algunes d'elles han estat també no enfocades al consum directament del vi, sinó també a la cultura i a la divulgació del món del vi.
0: Hem parlat amb algun dels cellers i ens parlaven d'aquests canvis que hi ha, que els cellers que s'han d'adaptar també als gustos actuals, que intenten també que la gent jove s'acosti a la cultura del vi amb vins amb menys graduació, que és una de les tendències també que s'està portant en aquests moments i que serà important de cara als propers anys.
2: Sí, al final el client del futur és la gent jove, per tant, és molt important estar atents també al que demana aquest mercat, la gent jove que s'està incorporant, no?, diguéssim, en el consum del vi, i veure també, anar observant què és el que els hi agrada, què és el que demanen, i llavors ajustar també la teva producció, la teva oferta, el teu producte, doncs, a aquests nous mercats, independentment que la resta de mercats continuïn aguantant, però sí que és cert que hi ha tendències i que no pots negar aquests canvis i aquestes noves demandes, diguéssim.
0: Satisfets des de l'Ajuntament, satisfets des de l'Associació Rubins amb aquesta Fira del Vi, aquesta novena edició?
2: Molt contents. Penso que cada any donem un passet més endavant, un passet més amb la qualitat, un passet més en intentar també ser un pol d'atracció per tot tipus de persones, aquelles que són amants del vi i que coneixen perfectament el producte, i aquelles que potser no, però que volen apropar-se, volen començar a veure, no només a veure la copa, sinó a visualitzar i a entendre què és el món del vi, per conèixer-lo, per apropar-te al món del vi, no només com a tast individual, sinó també amb el maridatge, amb la vinculació amb la gastronomia, etc. I, per què no, també començar a treballar i a parlar sobre la cultura, que hi ha al darrere, que és apassionant del món del vi i que sempre tenim oportunitat per aprendre, no només en aquesta edició, sinó en futures.
0: I sobre edicions futures de la Fira del Vi, l'imminent farà 10 anys de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Des de l'associació Rubins també es valora de forma molt positiva. N'hem parlat amb Paco Pozo.
3: Pues com no podia ser d'altra manera, la nostra valoració és que està sent una fira molt ben acollida al poble, amb molta participació. Ara que ja s'ha amagat una miqueta el sol, començarà a animar-se més. Fins ara havia una miqueta de xafogó, que és típic al mes de juny, però que de seguida ja s'omplirà tota la plaça si ja és que no està plena.
0: Venim de tota una setmana plena d'activitats, al voltant de la cultura del vi i amb la DO Pla de Bages com a protagonista.
3: Sí, sí, ha estat una setmana molt intensa, hem fet activitats cada dia de la setmana, hem intentat també obrir la fira d'altres espais, com l'Espai de la Igualtat, hem fet tastos, hem fet un concurs de cata per parelles, hem fet debats, taules... Bueno, ha estat molt intens i amb molta participació i estem molt contents i orgullosos.
0: Tenim la part gastronòmica, tenim la part dels vins, més de 150 varietats, que són moltes.
3: Sí, sí, enguany tenim 21 cellers, gairebé ha estat representat totes les zones del territori espanyol, però bàsicament hi ha moltíssima, més de la meitat és d'aquí de Catalunya i especialment la DO Pla de Bages, on tenim 4 bodegues emblemàtiques d'aquesta DO i que de fet ha sigut el leitmotiv de tota aquesta setmana.
0: 9 edicions, l'any vinent la desena.
3: L'any vinent la desena i esperem que sigui a l'abril, perquè està clar que el mes de juny diguem-ne que fa una miqueta de caloreta, però bueno, veurem l'any que ve, però serà la desena, intentarem fer-ho millor i, bueno, superar-nos cada any. Què passa?
0: Una fira per tot tipus de públic, fins i tot amb vins sense alcohol.
3: Sí, aquest any hem fet una aposta, hem portat una bodega, Matarromera, que és de Ribera del Duero, i allà a Valladolid tenen una sèrie de vinyes que les dediquen a desalcoholitzar el vi, i bueno, es diu Wincero. Hi ha una oferta d'espumosos i de vins negres sense alcohol i bueno, és una cosa que ens demanda molt la gent, sobretot gent que no pot beure alcohol o que realment li senta malament o embarassos, bueno, hi ha gent que ens demana aquest tipus de vi sense alcohol.
0: I parlant de vins sense alcohol, hem visitat l'estand del grup Matarromera, que han presentat una gamma de vins sense alcohol.
4: Ivan Samà, soc delegat comercial de Matarromera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
0: Bé, explica'ns una mica, aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen, com són?
4: Són supersaludables, no tenen gens de sucre, al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió, som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins, som el celler que més gamma ofereix de tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove, i el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Matarromera, que això és garantia de qualitat i de...
0: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu del Barca? Mira, no vull beure alcohol...
4: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vol prendre una copa d'una beguda saludable, com a la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com et deia abans, de disfrutar de la gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc, i ja et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Matarromera darrere.
0: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
4: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en els últims 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
0: Primera vegada que Sant Andreu Barca o no?
4: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
0: Que no sigui l'última, no?
4: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.

0: El rosat és 100% Cabernet Sauvignon i el negre està doncs, en un copatge amb 5 varietats. Cabernet Sauvignon, Mandó, Garnatxa Negra, Ull de Llebre i Merlot.
1: I què suposa participar en fires com aquesta?
0: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
1: I el fet d'aquest any la Fira del Vi, doncs la Déu Pla de Bages sigui la protagonista?
0: Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
1: Per donar a conèixer una D.O., no?
0: Per donar a conèixer una D.O., sí, sí. Perquè és una D.O., la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
1: I a més una D.O. històrica, eh?
0: També, també, també, per moltes vessants, sí, sí.
1: Collbaix, un dels cellers de la D.O. Pla de Bages, com també ho és Abadal.
2: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, bueno, soc el distribuïdor de la bodega d'Abadal, vale? I, bueno, he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta mandó, sumó i picapo i negre, i porta una mica de criança, tres mesos. He portat l'Abadal Alba, que seria un Sauvignon Blanc, Chardonnay, picapo i blanc i una mica de macabeu. I l'Abadal Franc, que té una criança amb tres mesos i porta Cabernet mandó i sumó.
1: D.O. Pla de Bages, protagonista d'aquesta Fira del Vi. De fet, ja veu fer un tast aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Per tant, a més, una D.O. molt propera a Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, bueno, som molt a prop d'aquí, estem a costa de Manresa, i bueno, és una bodega amb 8 generacions. O sigui, al final ells treballen únicament amb les varietats autòctones de la zona, que sobretot és, doncs, són picapolls, picapolls negres, sauvignons blancs, bueno, al final una mica d'això, no?
1: Què suposa participar en fires com aquesta?
2: Bueno, al final és marca, al final donar tastar a la gent que ve, sobretot que no conegui gaire el món del vi i que vulgui pues, tastar pues, fins a la D.O. Pla de Bages i que, bueno, puguin començar a tastar vins de...
1: Vins, com es definiria amb aquests vins? Busquéssim una definició.
2: D'aquests tres vins?
1: Sí.
2: Bueno, és un tipus de vins que jo penso que són vins per tothom. Al final és un vi que són per gent jove, per la gent gran, però un vins de dia a dia, i són vins que són molt adaptables. El Nurba, dintre del que hi ha, pues és un vi nou, que sortit és la segona anya de Gasur, i és un vi molt fresc, amb poca elevació alcohòlica, té més de 12 graus, té una mica de criança, però molt fresc, i el Festens de l'Alba, que seria com un... sense mirar més enllà, és com un verdejo, però nosaltres ja els diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé. I l'Abadal Franc, doncs, bueno, és un vi que sorprèn. Per la qualitat que té, a més, és un vi que sorprèn moltíssim.
1: Hem volgut buscar també entre els cellers i distribuïdors participants quines són les tendències actuals en el món del vi. Ens ho ha explicat el Ricard Tenorio, de la distribuïdora Vicalis. Bé, què has portat aquest any? Quina és la representació que has portat? Bueno, veig una amb una guitarra elèctrica.
3: Sí, el viernes. És un Godello del Bierzo, un vi divertit, el primer vi que fan de Godello. És un vi jove, però molt fresc i amb una bona acidez, ideal per aquest temps.
1: Què més portes?
3: Mira, portem el Júlia, que és un rosat de la zona del Penedès, sense denominació d'origen, és una vinya petita, d'un senyor que fa dos vins, el Júlia, que és aquest, i el Laia, que és un blanc. Després portem un priorat, que és Mas d'en Bernat, de la Vilella Baixa, amb una miqueta de barrica, ideal per aquest temps, es pot servir estar una miqueta fresc, si vols. I després portem, anem a les Espanyes, i portem un Ribera del Duero, que és un Montabellón de 5 mesos, amb barrica. Una mica variat, no?
1: Mica variat. Portes ja molts anys que vens aquí a la Fira de Sant Andreu de la Barca. Sí. Has vist canvi de tendència, canvis del públic?
3: Bueno, mira, compte que l'any 2025, estem al 26, perdo una mica, el món es va veure més vi blanc que negre. La tendència és amb vins amb menys estructura, una miqueta més lleugers, menys graduació alcohòlica, molta fruita. També venim de treballs menys forçosos que fa anys, i això implica menjars menys contundents i vins més lleugers. També hi ha una tendència, vins sense alcohol, bueno, hi ha una tendència aquesta. I, bueno, les bodegues estan posant les piles, la veritat. Estan fent vins una miqueta més fruita, adaptant-se una miqueta a el que vol la gent.
1: Per tant, d'aquí potser a 5 anys, amb una fira com la de Sant Andreu de la Barca, veurem vins diferents, no?
3: Ja ho estem veient, ja ho estem veient, amb vins amb menys graduació, més lleugers, bueno, adaptant-se una miqueta a lo que és el públic. Públic jove també vol altres coses. És la tendència que hi ha.
1: No
3: hi ha
1: res més. Adaptar-se, no?
3: Sí, és el que hi ha.
1: Ser resilients, com se sol dir, no?
3: Sí, sí, sí, una miqueta. Sí, és la tendència que hi ha, eh? Vull dir, el mercat és això. És el que mana, al fin de comptes. Bueno, ja que veure una mica més de vi, això sí, eh?
1: Amb la proclama de Ricard Tenorio, de Vicalis, que s'ha de veure una miqueta més de vi. També hem parlat amb l'Albert Franc, de Viti Wines.

0: Bona tarda, em dic Albert Franc, venim de Witty Wines. Som una distribuïdora que es diu Aribau, que fem uns vins molt personals i diferents. A aquesta fira hem vingut amb la Descarada, que serà un moscat sauvignon i amb una mica de Vebus Traminer, que és el nostre producte estrella. Hem vingut amb una garnatxa blanca de l'Empordà, que es diu Tronat, i com a negres hem portat dues opcions, una del Montsant i una de Costers del Segre. El Montsant, garnatxa negra 100%, 4 mesos de barrica, fàcil, molt directe. I el Cargol Treubanya, amb 12 mesos de barrica, un criança de Costers del Segre. I això és la proposta d'aquest any.
1: Bé, vosaltres ja teniu ja experiència, la fira d'aquí Sant Andreu de Barca, fa molts anys que veniu.
0: Sí, doncs tenim una mica d'experiència, som una mica ja veterans, i estem encantats de la vida de vindre a aquesta fira, perquè sobretot l'organització que fa Rubins és espectacular i estem molt contents i sumem i ajudem sense problema.
1: Has vist en aquests anys un canvi del públic que s'acosta a aquestes fires del vi, si hi ha un públic més jove?
0: Normalment el que denotem és que en aquestes fires sí que es mou una mica més el públic jove i prova el vi, i això és molt interessant, perquè estem veient una tendència que la gent jove està deixant de beure el vi. Estem una mica preocupats perquè no beuen tant vi. I aquestes fires el que fan és promocionar una mica que la gent jove el conegui.
1: Què és el que busca la gent jove o la gent que s'acosta a aquesta fira?
0: Sobretot la gent jove el que busca són vins blancs, frescos i fàcils, per començar. I això funciona molt bé. A partir d'aquí, la gent que ja està una mica més rodada amb el món del vi passa cap al negre. Però el blanc s'està veient que amb el canvi climàtic està canviant la tendència. Veu la gent més blanc que negre.
1: I tenint en compte el que estàs explicant ara, per això porteu aquests vins avui aquí, eh?
0: Sí, exactament. El que fem és que portem vins blancs perquè la gent jove pugui entrar en el món del vi i sigui tot una mica més comercial i s'emprenguin del món del vi. Si veieu el públic que ve, és gent jove.
1: El celler Herència Altés de la Terra Alta també han estat presents en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca un any més.
2: Hola, sóc el Jorge del celler Herència Altés i venim de Terra Alta, venim de Gandesa. I tenim totes les vinyes esteses entre Gandesa i Batea.
1: Explica'ns quines són les propostes que porteu aquí. Veig aquí unes ampolles molt ben treballades, eh? Decoració, eh?
2: Sí. Són imatges que parlen molt de la dona treballadora de l'època. Serien els nostres vins de vila, que són els vins que expressen més les vinyes més joves que tenim nosaltres, i viticultors de la zona, que també treballem amb ells. Són vins ecològics, treballem amb vinya en bas, tota la vinya és verema de mà, i treballem amb rendiments molt baixos. La proposta de vins que portem aquí són vins d'accés a tota la gent, fàcils de beure, i vins que ràpidament es poden beure l'ampolla sencera. No? Treballem en blancs, només treballem la garnatxa blanca, en el rosat és una garnatxa negra, i després portem dos negres, un negre molt fresc, que és de garnatxa negra 100%, i un cupatge de garnatxa xiraca d'Iñena, més per un vi que necessites una mica de gastronomia o vins una mica, per gent que li agrada un vi una mica més estructurat.
1: Per tant, vins aquí per propostes amb una fira com aquesta de Sant Andreu de la Barca, no?
2: Sí, tant per tots els públics. Són vins versàtils per tothom, sobretot per la gent que li agradi beure vi.
1: Vins per un públic més jove?
2: No, per tothom. Són vins frescos que són vins amables, vins per tot el públic, des de gent jove fins a gent gran.
1: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca també ha comptat amb DOs a fora de Catalunya, com la de Oso Montano, amb el celler Otto Bestué.
3: Hola, soy Marina Otto, vengo de Bodega Otto Bestué, del Somontano. Hemos traído dos blancos, un semidulce que se llama el mielero, que es garnacha blanca y riesling. Luego una Alicia, 100% chardonnay. Luego un rosado pálido estilo rosé que se llama calabeso, que es garnacha. Y un finca rableros que es cabernet sauvignon tempranillo, que tiene 7 meses de barrica.
1: Si buscamos una definición de estos vinos, ¿qué nos dice?
3: Elegancia, joven, no sé.
1: Ahora que has hablado de joven, estamos preguntando sobre la tendencia de los jóvenes en el mundo o la cultura del vino. ¿Ves que va creciendo esta tendencia?
3: Pues no, o sea, la tendencia va a menos alcohol, vida más fitness y así. Entonces, por eso hemos como intentado llevar nuestros vinos, adaptarlos, y tenemos el calabeso rosé que te comento, es 12% de alcohol, que es poquito y así muy ligero, y un semidulce que tiene un 10% de alcohol, o sea, poquito. O sea,
1: para adaptarse a las tendencias.
3: Exacto, nos adaptamos un poquito, poquito alcohol, fresquitos y ya está.
1: ¿Cómo podíamos maridar esos vinos?
3: Wow, eso sí, igual son más de copeo, en plan una copa suelta y así.
1: No, tampoc ha faltat aquest any a la Fira del Vi la D.O. Navarra, amb el celler El Pago de Cirsos.
4: Marcos de la Lama, delegat comercial de Pago de Cirsos, bodega que estem situats a la ribera sur de Navarra, molt a prop d'Ablita, Ribaforada, als peus del Montcayo. Som una bodega que fem un vino de pago. Tenim una sola finca, 200 hectàrees, d'allà traiem tot el raïm per elaborar el nostre vi. I res, venim aquí un any més a participar a aquesta fira, a donar a conèixer els nostres vins i que la gent els gaudeixi.
1: Quines són les propostes d'aquest any?
4: Al?
1: Les propostes d'aquest any, quines són?
4: Les propostes no han canviat, són les mateixes de moment de cada any. És un negre, que és el nostre negre bàsic, que és el Vendim a Selecció, està fet amb tres varietats, que és la Tempranillo, la Merlot i la Cabernet. 12 mesos de criança, fusta roure francès, principalment una mica d'americà. Després un Chardonnay jove amb 3 mesos de criança sobre lies. Ara, recentment, en un concurs d'aquests internacionals francesos, ens l'han catalogat com el millor Chardonnay del món, junt amb dos Chardonnays més d'altres bodegues aquí a Espanya. I després el rosat, que està elaborat amb Tempranillo Xirà i fermentat 4 mesos amb fusta, amb fudres grans de fusta.
1: Per tant, si els vins funcionen, per què canviar-los, no?
4: Exactament. La gent de moment els ha agradat, són els nostres vins bàsics, amb els que entrem amb la gent, entrem als restauradors, tenim bona acollida, doncs continuem.
1: Felicitats.
4: Gràcies.
1: Cada vi té una història, però segurament que cap vi té la història del celler Jean León.
5: Ah, soc Fede Mallofré, de Jean León.
1: Si parlem de vins d'història, Jean León, penso que és el vi amb més història darrere, no?
5: Tots els vins tenen una història, però la història de Jean León es mereix un capítol a part. Jean León, el seu nom era Ceferino Carrión Madrazo, va néixer a Santander i té una història espectacular i també els vins que va fer, perquè va ser un innovador, un visionari, i va fundar el 1963 Bodega El Penedès amb varietats, amb empels francesos, que ens han portat doncs, a dalt de tot, a games molt altes.
1: Vins de grans qualitats, d'una història del Jean León, que fins i tot va estar amb la flainata del Hollywood daurat, fins i tot va servir un dels seus vins a la toma d'investidura de Ronald Reagan, d'un president dels Estats Units, que abans era actor, vull dir, una història darrere molt important, i dels vins del Jean León que has portat avui aquí, gama 3050.
5: La 3055 era la seva matrícula de taxi quan va estar a Nova York. Hem portat el Xarel·lo, el Nativa, hem portat el Chardonnay, la Garnacha en Pinot Noir rosada i el Merlot Petit Verdot. Tot varietats franceses, tot fet aquí al Penedès, amb producció ecològica des del 2010, que hi ha la Mireia Torres com a directora d'innovació del celler.
1: Què us pregunta la gent quan ve aquí i us pregunta sobre Jean León o sobre els vins? Què us pregunten més?
5: Bueno, bàsicament quedo sobtat de la gent que ha visitat el celler, quedo sobtat de la gent que ens coneix i doncs, una mica doncs, el Chardonnay és el buc insigne, però el Merlot, el negre així fresquet, amb aquesta calor que fa avui aquí a Sant Andreu, la veritat és que aquesta fruiteta enganxa molt bé.
1: A més de la D.O. Pla de Bages, una D.O. molt propera a Sant Andreu de la Barca, un altre celler proper a Sant Andreu de la Barca, que és el celler Cadavall, d'Olesa de Montserrat.
6: Bueno, soc Josep, vinc d'Olesa de Montserrat i bueno, soc del celler Cadavall.
1: Per tant, vins de proximitat, ben a prop de Sant Andreu de la Barca. Bé, quines són les propostes que has portat avui aquí?
6: Pues mira, hem portat uns vins d'aquí del Parc Rural de Montserrat, vale? On tenim dos blancs, dos negres, vale? dos, un vi blanc que és un macabeu xarero fruitadet, un blanc del mas que és un vi de finca de vinyes velles, i llavors tenim un vi que és una garnatxa jove i una ja que té més criança, és un vi ja més elaborat.
1: Com definiries aquests vins?
6: Bueno, doncs són vins, de la veritat, molt ben treballats, perquè de cada referència no fem més de 1.200 ampolles, per la qual ens podem controlar molt bé tots els processos de l'elaboració i fem un producte doncs, el més millor tractat possible. O sigui, el no tenir grans volums no se'ns descontrola res.
1: Bueno, veig que hi cuideu tots els detalls, eh? el detall de l'ampolla. Eh?
6: Sí, fiquem l'acre, bueno, busquem fer un producte, diguem, una mica més exclusiu i no tan comercial.
1: Bé, que la gent sàpiga que a prop de Sant Andreu de la Barca també tenim aquests cellers.
6: Sí,
1: eh?
6: Sí, la gent sempre va a cellers més comercials, però bueno, això és una riquesa, no?, també, pels voltants, per aquí les proximitats. De veritat, la gent, doncs, a poc a poc ens van coneixent, perquè fa com 4 o 5 anys que ja funcionem, i bueno, la gent tasta els vins, els agrada molt, i bueno, ja, és veritat.
1: Una fira com aquesta, que és el que es pregunta la gent que s'acosta al vostre estar?
6: Bueno,
1: què busca?
6: Pregunta, normalment hi ha gent que ja ens coneix, però la gent que no ens coneix, evidentment, doncs està en curiositat per saber exactament quins vins fem, i moltes vegades demanen tastar-los, perquè clar, nosaltres no som cellers reconeguts, i nosaltres bueno, els expliquem una mica doncs, totes les composicions dels vins, com els elaborem, i normalment ens agraden molt.
1: A gaudir de la fira?
6: Sí, a veure si baixa la calor i ve més gent.
7: I seguint passejant en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, també vam poder descobrir altres propostes interessants d'altres cellers i distribuïdores.
8: Mira, som del celler Pical, del Baix Penedès, de Llorenç del Penedès, i bueno, estem avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
7: Explica'm les propostes que portes avui aquí.
8: Sí, avui venim nosaltres amb quatre vins, que tot el nostre projecte està basat en varietats tradicionals del Penedès. El vividor és el vi blanc i negre, el blanc un xarel·lo amb el basi de Sitges, algú molt fresquet per un dia calorós com avui, una garnatxa negra així molt fresqueta també, i després un blanc amb bota, per qui vulgui algun més xitxa, i un rosadet, el Pedrito, algun nou d'aquest any.
7: Els noms, com heu escollit aquests noms?
8: Sí, mira, Vividors del Vi és una mica... És el nom fiscal de l'empresa, Vividors del Vi CL, i li vam donar nom a les nostres games joves més desenfadades. Al final és la filosofia de l'empresa, Vividors del Vi. I llavors després sí que Coll de Sitges és el nom de la finca, d'una finca de vinya vella de Macabeu, i el Pedrito, perquè és el vi jove d'una finca que es diu Finca Can Pedro, a ser el jove de Can Pedro, el Pedrito.
7: Participar normalment en tipus de fires com la de Sant Andreu de la Barca, no?
8: Sí, aquestes fires ens agrada, que són molt vinícoles, ve gent especialitzada i no especialitzada, però que té ganes d'aprendre i disfrutar el vi.
7: Què és el que més us pregunta la gent quan s'acosta a vosaltres?
8: Sí, d'on som i escolten varietats. Que després els hi sonin o no, és una altra història, però sí que tenen cert interès.
7: Sí que es deixen aconsellar, no?
8: Ah, exacte, sí, sí, correcte.
7: Públic jove?
8: Sí, de tot, jove i més maduret. Saps? Vull dir, bé, contents, eh? I també jove ens agrada, perquè serà el futur client, vaja.
7: Si definim els teus vins, com els definiries?
8: Són vins molt varietals, molt frescos i amb molta fruita.
9: Hola, bona tarda. Mira, sóc el Carles Escarrer, de les Caves Canals i Montner.
7: Què porteu avui aquest any? A més, vosaltres porteu ja molts anys venint aquí a Sant Andreu de la Barca, eh? Ja és casa vostra.
9: Això és quasi una parada obligatòria per nosaltres. Aquest cop portem com a novetat és l'Insígnia. És un gran reserva, és un 36 mesos, és un cava molt finet i és un cava que recomanem molt a tota la gent d'aquí de Sant Andreu de la Barca que el vingui a provar, perquè a nivell d'hostaleria l'estem venent molt bé i a les tendes de vins de tota Catalunya s'està venent molt bé aquest producte.
7: Maridatge en aquests vins, aquests caves?
9: Aquests caves és perfecte, doncs un arròs, amb una fideuà, inclús, per exemple, un pollastre a l'as, un bacall a la llauna, perquè és un cava que és un brut gran reserva, és un cava envellit, i llavors ens demana productes que tinguin bastant de cos. És un cava, ja dic, molt finet, i té un color amb copa groguenc, perquè, ja dic, ha estat quasi 4 anys envellit a la nostra bodega.
7: Final Simoner, porteu ja molts anys, com dèiem abans, aquí a Sant Andreu de la Barca, venint aquí en aquesta fira. Heu notat un canvi de públic?
9: Bueno, hem notat que un posicionament a nivell... Hi ha una sèrie de vins que són quasi fixes per la gent. Per exemple, el vi blanc és un vi que hem notat cada any que ha augmentat més la freqüència de demanar-lo. I el vi negre, que molta gent ha desconegut, també l'està demanant bastant. I, bueno, sí que és veritat que el cava potser costa alguna cosa més, però, bueno, també hem notat que a poc es anem posicionant millor.
10: Ignasi Benages, Badiola. El meu càrrec és de comercial dels vins del Ramon Canals.
11: Bé, jo sóc el germà de l'Ignasi, el Miquel. He treballat al celler al llarg d'un any i avui he vingut doncs, a donar-li un cop de mà.
7: Bé, expliqueu una mica què és el que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
10: Bueno, doncs avui portem el nostre producte estrella, que és el Violet, que tothom el coneix a Sant Andreu, perquè és el tercer any que venim. I bàsicament també portem una mica de cava, el Passió, que és un rosat molt bo, i el Ramon Canals, que és el Brunaturer per excel·lència.
7: Si heu vingut 3 anys és perquè la cosa funciona, no?
10: Sí, la cosa funciona molt bé. Ja estem que l'any passat ens va ploure, però avui s'espera 4.000 persones, m'han dit. Així que, aviam.
7: Què tenen d'especial aquests vins i aquests caves?
10: Què tenen d'especial? Que estan fets amb molt carinyo per part de l'enòleg Xavier Benages, que és mon pare, i el Ramon Canals, que és el propietari. I els caves els posem amb criança durant 2 anys, tots. I això fa que la bombolla sigui molt, molt elegant, molt fresca i producte de la casa.
7: Què suposa participar en fires com aquesta?
11: Bé, doncs sobretot tenir l'oportunitat de conèixer nova gent, qui sap si noves oportunitats laborals també, i de dur a terme el producte de la terra i de, sobretot, oferir vi joves a la gent jove que a poc sembla que es vagi iniciant.
7: Ara que parles de la gent jove, com està la qüestió? Els joves s'interessen més per al vi?
11: Sí, jo crec que més cap al Penedès, diguéssim, mires les terrasses i la gent... Ja no veus que pren tanta cervesa, sinó ja es comencen a animar a posar copetes de cava i copetes de vi.
7: I aquest canvi? Potser vins amb menys graduació?
11: bueno, elegància. Ara també està de moda sortir més a les tardes que a les nits i potser això també convida, doncs, a provar altres alternatives.
12: Doncs mira, em dic Eduard Carné i vinc de Caves Buigues i Valsudillo, de la Ribera del Duero. Doncs mira, de Caves Buigues he portat l'alma mater de la bodega, que és el cava el Brunature Reserva, i dos blancs. L'Udina, que és una garnatxa branca amb 4 mesos sobre l'Ies, i un xerero monoverital, un vi mica més jove.
7: Si et preguntem quines característiques tenen aquests vins i aquests caves que portes avui aquí, vale, amb una definició, què ens diries?
12: Molt bé, doncs elegància. Sobretot amb Buigues treballa molt la varietat xerelo. Tots els caves són el 50% de xerelo, després ja m'acabeu parellada. I això com amb l'Udina, que és el blanc que tenim, és un 4 mesos sobre l'Ies i, bueno, i és el que ens dona el punt de força a la bodega.
7: Important participar en fires com aquesta, no? La de Sant Andreu de la Barca.
12: Oh, i tant, com cada any és un èxit. I sempre pel tema del vi, doncs és un punt molt important.
7: Heu trobat que ha anat canviant el públic que assisteix en aquestes fires?
12: Sí, jo crec que ara ve més gent jove i abans no venia tant.
7: De fet, els cellers ho comenteu, no? Aquesta importància de que vingui el públic jove, que s'interessi per la cultura del vi.
12: Sí, i a part, per exemple, avui aquí al meu estant tinc dos vins, que, per exemple, el vi negre de Valsudillo, el jove, que és un vi ideal per començar la gent que no entengui de vins.
7: Per tant, tenim vins per iniciar-nos, eh?
12: Sí, jo crec que sí. Avui, i aquí al meu estant encara més.
7: La gastronomia local també ha estat un dels grans atractius d'aquesta fira. Al llarg de la jornada, els visitants han pogut complementar els tastos de vins amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar les diferents referències presents a la fira. Hi han estat presents l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca, la presència d'empanades argentines La Original, El Teu Cafè o també la rosteria Ramírez. Hem parlat amb Josep Martín, del Palau Vell.
13: Doncs hem anat a buscar productes una mica de temporada, d'estiu, d'algo de festa, de música, i hem fet una bomba de carn amb un alioli de xinatra, que és un alioli una mica picant, que té el seu gustet. Hem posat una bolognesa dintre la carn. Bueno, està molt xula i, a més, és típic de Barcelona. Després hem fet un brioix de pulled chicken amb uns brots d'herbes, i després hem acabat a fer un milfuix de patata amb bròcoli i bolets, que és un milfulles que fem nosaltres al restaurant, que és totalment sense gluten i vegetarià. Vull dir, hem buscat tres opcions per tot tipus de públic, que així d'aquesta forma, amb un vinet i qualsevol tapa d'aquestes, s'ho passen de conya.
7: I un any més aquí participant, a la Fira del Vi.
13: Sí, a veure, ens agrada participar en coses del poble, sortim a fora, però per mi vindre aquí, passar una estona i veure el client que ens ve a veure al restaurant i trobar-me aquí amb un estant, per mi gaudeix.
7: Després de 9 anys, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha deixat de ser només una fira, s'ha convertit en un punt de trobada entre elaboradors i consumidors, en un aparador per als territoris vitivinícoles i una eina de divulgació que ajuda a entendre que darrere de cada copa hi ha molt més que vi. Hi ha paisatge, història, tradició, innovació i també futur. A més de les degustacions i activitats divulgatives, la novena edició incorpora també una programació paral·lela amb tallers infantils a càrrec de l'Escola de Pintura, el taller d'Anna, la màgia del mag Xavi Medina i sessions d'ambientació musical amb Lola Band, reforçant així la dimensió familiar i lúdica de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.

0: i de la celebració de la Fira del Vi el dissabte al diumenge es va celebrar la tercera edició de la Fira del Vermut.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Més enllà de l'aperitiu, el vermut es reivindica com a patrimoni gastronòmic a Sant Andreu de la Barca. La tercera fira del vermut de Sant Andreu de la Barca ha refermat l'èxit d'una tradició que es reinventa entre vermuts, gastronomia i música en directe. L'esplanada del mercat setmanal s'ha convertit aquest diumenge a l'epicentre de la cultura del vermut amb la celebració de la tercera edició de la Fira del Vermut, un esdeveniment que ja s'ha consolidat dins el calendari gastronòmic i festiu del municipi. Ha reunit una dotzena de cellers i distribuïdors procedents de diferents a comarques catalanes, especialment de la Terra Alta i el Priorat, que han ofert als visitants una àmplia mostra de vermuts artesanals i elaboracions singulars. Els assistents han recorregut els diferents estants instal·lats a l'esplanada del Mercat Setmanal, convertida per unes hores en un punt de trobada per als amants de la gastronomia, el vi i una beguda que viu un dels seus millors moments, el vermut. Entre les propostes més singulars presents a la fira hi havia el celler Estones Vins, de Terra Alta. Sergi Montalà ha presentat el seu vermut Estones PX, elaborat a partir de les varietats de Pedro Ximénez, una varietat històrica, de la qual actualment només queden 2,5 hectàrees plantades a la Terra Alta.
2: Bueno, portem un vermut una miqueta especial perquè és elaborat amb una varietat de raïm que es diu Pedro Ximénez. La Pedro Ximénez és una varietat que està autoritzada tant a la DO Copriorat com a la DO Terra Alta, com a varietat històrica, però és una varietat que només a la Terra Alta en queden 2,5 hectàrees, i les 2 hectàrees en aquest cas són de gestió nostra. Llavors, a partir d'aquest raïm fem per un costat un vi tranquil, però hi ha una part del raïm que acollim abans i destinem, primer que tot, a fer un vi per convertir-lo en vi ranci, i després, al cap de 3 anys que estan ranciant, aquest vi ranci el convertim en vermut. Llavors és un vermut molt especial, amb més graduació alcohòlica, com els que es feien abans, i sobretot doncs, que busquem aquest perfil més oxidatiu, més que ens recordi més aquestes terres més del sud, dels olorosos o dels palocortados, i que en aquest cas doncs, els botànics que hi macerem, que hi afegim, són botànics que entenem que realcen els aromes primaris de la varietat Pedro Ximénez. Per tant, és un vermut més complex.
0: Per tant, busqueu vosaltres la història, busqueu els orígens, eh?
2: Sí, bueno, nosaltres som vinaters, nosaltres no som vermuters. No som, no, el vermut ha sigut un divertimento pel nostre celler. Nosaltres elaborem vins blancs a la Terra Alta i negres al Montsant, i el fet de fer vermut era perquè ens agradava, però llavors volíem ser molt fidels a la tradició. La tradició que diu, per començar, que els vermuts es fan amb vi blanc, això, o amb raïm blanc, més aviat, més ben dit. Per altre costat, que els vermuts històricament es feien amb vins rancis, fem un vi ranci, i per altre costat que els vermuts a 15 graus actualment és la gran majoria dels vermuts que hi ha, i té una raó molt, molt lògica, menys graduació alcohòlica, pots veure una miqueta més, tot i que és d'alta graduació, però els vermuts tenien 17, 18, 19 graus i el vam voler fer d'aquesta manera, amb 17, 18, 19 graus, en aquest cas és un vermut de 18 graus.
0: Què busca la gent en el vermut?
2: És difícil, perquè el vermut s'ha convertit en, més que en prendre el vermut pròpiament dit, en un acte social d'una hora concreta i, a més, d'un dia en concret, o de 2 dies en concret, no? Que és quan més la gent, abans de dinar, doncs, fa aquest aperitiu que popularment se li diu anar a fer el vermut. Llavors, jo entenc que si és per aquest moment més tan concret, busca algo que sigui molt més fàcil. Ara bé, és veritat que hi ha un perfil de públic, doncs, amant del vermut i que els agrada molt en aquest cas, que poden arribar a buscar doncs, aquests vermuts que són més complexos, que són vermuts, m'atreviria a dir, més vínics, no tan dolços. Una característica d'aquest vermut nostre, del vermut PX d'Estones, és que treballo amb molt poc sucre. Generalment, tots els vermuts estem parlant d'entre 100, 120, 130 grams de sucre per litre. En aquest cas, ben just són 70 grams. Per tant, diríem que és un vermut més sec, per dir-ho d'alguna manera. I hi ha tipologia de públic, no?, d'aquests. pots arribar a trobar que et diguin vull un vermut i et poden dir blanc o negre, no? Doncs, bueno, en aquest cas, el vols més dolç o més sec? Doncs aquesta seria el nostre target una miqueta.
0: Des del Priorat, Toni Munts ha presentat els vermuts Dos Déus, elaborats íntegrament a matèries primeres pròpies. Una de les característiques principals dels seus vermuts és el treball amb la fusta.
3: Bueno, pues que principalment ho fem amb varietats blanques autòctones nostres. Totes les herbes aromàtiques que fem servir, els botànics, també són nostres. Fins i tot l'alcohol vini que fem servir també el destil·lem nosaltres. I treballem molt les fustes, tenim barriques de fusta, i aleshores tots l'orígens red, el negre normal nostre, ja té 8 mesos, és una reserva que té 8 mesos en barrica. Val? I després en fem un de molt especial perquè és fumat. Que el que fem és que les herbes aromàtiques que fem servir, en aquest cas, abans d'infusionar-les en el vermut, les fumem amb turba. I aleshores li aporta el rotllo fumat al vermut.
0: El fet d'elaborar un bon vermut és un procés complicat, laboriós?
3: Sí, principalment, a veure, tenim que partir sempre de que un bon vermut té que partir d'un bon vi base. Val? O sigui, si tens un bon vi base, que fins ara això no s'ha fet servir gaire, no? S'ha ficat qualsevol tipus de vi i vinga, aleshores, com que ho maceres amb herbes, pues queda qualsevol cosa, no? Però si evidentment parteixes d'un bon vi base, que ja diguem la matèria prima principal és bona, val? Al final, evidentment, també serà molt millor.
0: Ha canviat molt el públic habitual del vermut?
3: Bueno, va canviant. Nosaltres també intentem de cada vegada més provocar que el vermut no es quedi amb l'horari aquest de les 12 del migdia, no? Sinó que també serveixi per ara pels famosos tardeos, no? I a qualsevol hora del dia. I fins i tot també anem provocant també el tema del maridatge amb menjar. Val? Que la gent també, per què no, s'acostumi a menjar coses amb... Sobretot si tens un vermut, per exemple, com el nostre fumat, pues, bueno, pot maridar molt bé amb segons quin tipus de menjar, no?
0: Sí, que queda clar, i a més en fires com aquesta, que el vermut està aquí per quedar-se, eh?
3: Sí, no, totalment. Ara, últimament, ja comencem, ja portem uns anys amb un auge bastant important amb el vermut, i cada vegada més. I s'està reconeixent, a més, molt també el nostre, diguem, el nostre, vull refereixo, el d'aquí de Catalunya, a nivell internacional, cosa que és bo, és bo.
0: Una altra de les referències presents a la fira ha estat La Madre. Elaborat a Baté, el seu responsable, el Josep Maria Castillo, defensa que bona part del ressorgiment del vermut respon a una recuperació de les tradicions.
4: Bueno, és un vermut que està elaborat en una base de garnatxa blanca, 100% de la Terra Alta, i després, paral·lelament, bueno, tenim una selecció de 34 botànics molt, molt ben seleccionats, i això fa, bueno, pues que sigui un punt diferencial del nostre vermut.
0: Punt diferencial del vermut. Si hi ha alguna explicació al per què el vermut torna a revifar, què ens diries?
4: Bueno, no ho sé, crec que potser hi ha diverses raons, no? Una potser és, crec jo, i el que estic veient és intentar de recuperar una mica, no, les tradicions, no, dels nostres avantpassats, no? Anys molt enrere el vermut tenia molta popularitat, no? Jo recordo el meu avi, que en pau descanse, de que sempre em deia, no, de que això del vermut era un ritual, no? Que acabaven de sortir de missa a les 12 del migdia, el diumenge, i se n'anaven directament al bar del poble a fer un vermut, no? I, bueno, al final sempre acabam tornant a les arrels, no?
0: El vermut entre els joves, com ho veus?
4: Increixendo, sí. Jo crec que els nostres pares han sigut grans bebedors de vi, no? I al final, per inèrcia, que fa un fill? Que fa? Vol fer exactament el que no ha fet el seu pare, no? O no copiar els passos del seu pare. Aleshores, si el pare bevia vi, doncs jo beuré vermut.
0: Per tant, aquí hi ha aquesta diferència. I no sé si per
4: una
0: captar...
4: reflexió. Espero que els meus fills no facin el mateix que faig jo.
0: Amb aquesta reflexió que ara estàs fent, no sé si per acostar-se al públic jove, si ha canviat de com era el vermut d'abans al vermut que es fa avui en dia.
4: Bueno, jo crec que és en funció dels països o dels mercats, no? Jo crec que anys enrere els vermuts eren molt més intensos, les notes herbàcies eren molt més presents, i ara crec que són, s'elabora un tipus de vermut, diguem-ne, més, més suau, amb tocs més, més afruitats, els amargs en una mínima expressió, no?
5: Des de la Madre, no és la primera vegada que veniu aquí a la Fira del Vermut de Sant Andreu Barca, ja sou habituals.
4: Sí, de fet, des de quan ens ho vam proposar anys enrere, que crec que potser aquesta és la tercera o la quarta edició que venim, doncs, doncs bueno, aquí venim a fer marca i a donar a conèixer els nostres productes en aquesta petita gran ciutat.
5: Això vol dir que us va bé, no, aquí, Sant Andreu de Barca?
4: Sí, no ens podem queixar, molt contents. Gràcies.
0: Contents de la participació a la Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca i també un vermut amb ànima solidària. I és que la vessant més solidària de la Fira ha arribat de la mà de Witty Wines, distribuïdora dels vermuts Musogorri i també Versolari. Ariana, representant de la marca, ha explicat que la seva presència a Sant Andreu de la Barca s'ha convertit ja en una tradició.
6: Clar, no podíem venir sense Musogorri. I després portem també el Versolari, que seria com el germà gran del Musogorri.
5: Com són aquests vermuts?
6: Doncs són vermuts fets aquí a la terra, no està fet a Reus i una a Tarragona, els dos amb varietats de vives autòctones de la Terra Alta, com és la Garnatxa Blanca, i després un porta més de 30 botànics i l'altre 40, que li dona un puntet més d'amargor.
5: El Musogorri continua sent un vermut solidari?
6: Sempre, sempre. Això no ho abandonarem mai. Sempre, com ja sabeu, cada 10 cèntims de cada litre es van destinats a la unitat de càncer infantil de Sant Joan de Déu, i això sí que no ho perdrem mai.
5: Hi ha un nom, Musogorri, que també té una història darrere, eh?
6: Sí, i tant. Sí, clar, bueno, és que l'explico cada any, no? Però sí, sí, Musogorri vol dir galtones vermelles, no? Perquè, bueno, com hem dit, el director comercial va tenir una experiència llarga en aquella planta, va tenir que estar durant molt de temps, i llavors va detectar que els nens, tinguessin l'edat que tinguessin, després de rebre la quimio i a més, els donava com una pujadeta d'energia i a l'ells es reflexava sempre la carona, posant-li les galtes vermelletes. I bueno, van voler fer un homenatge, van pensar que era un nom divertit. I com ja anava amb la línia del Versolari, que també és un nom basc, que vol dir recitador de poesies, doncs vam buscar també un nom que s'assemblés en la línia i vam posar aquest nom.
5: Des de Witty Wines no us perdeu ni la Fira del Vermut ni la Fira del Vi del dissabte, no, no. Tampoc. Eh?
6: Avui volíem portar vi, volíem portar la descarada i no n'hem pogut posar perquè es va acabar tot ahir, lo d'ahir, lo d'avui, o sigui que fantàstic.
5: Bueno, això vol dir que molt bé, no?
6: Això vol dir que l'any que ve hi tornem.
5: Aquí a Sant Andreu de la Barca.
6: I tant, moltíssimes gràcies.
0: La presència d'una dotzena de productors i distribuïdors de vermut ha evidenciat la riquesa i la diversitat del sector vermutaire català, des de projectes que recuperen varietats històriques fins a elaboracions envellides en bota, passant per iniciatives solidàries o propostes gastronòmiques innovadores. La tercera Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca ha demostrat que aquesta beguda viu un dels seus millors moments. També la part gastronòmica ha estat important un dia més, amb les propostes del Palau Vell Restaurant, el Teu Cafè, Empanades Argentines, l'Original i l'Associació Rubins. I la música a càrrec de la Lola Band i la màgia a càrrec del mag Xavi Medina.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La denominació d'origen Pla de Bages ha estat la gran protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca 2026. De fet, ha estat la convidada d'honor i, precisament, la DO Pla de Bages arrencava el dilluns, dia 8 de juny, amb un acte en el Teatre Núria Espert. L'acte va comptar amb la presència del vicepresident de la DO Pla de Bages i elaborador de Collbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret. També va comptar amb la presència de representants de la bodega Exhibis. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la Fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i elaborador de Collbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
7: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que segura Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages, a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens l'ha sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
5: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
7: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, eh? I des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present, eh?
5: Quins són els principals valors que diferencien la DEO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
7: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
5: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
7: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més aviat pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
5: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
7: Bé, la DO ja des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
5: Per tant, tenim el futur assegurat?
7: Jo crec que el Bages és una zona que d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
5: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
7: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer en aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
5: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
7: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
5: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
7: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hi hem d'adaptar.
5: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
7: Bé, perquè en altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que puguem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
0: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o somoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009 que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
8: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Pla de Bages estem treballant. I treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins el Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
5: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
8: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això, hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la Pla de Bages, tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi i d'alguna manera, la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Pla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
5: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
8: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un tant Francesc Serra i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenc un parèntesi, és un vi blanc fet de Macabeu i Picapoll blanc i que busca també aquest públic de vins blancs, però que llavors vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? elaborem les tines del nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, el nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història dels vis, que seria fet 50% Somoll i 50% Mandó. No? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
5: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
8: Sí, sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
5: Estem a prop.
8: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
5: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: I el dimarts 9 de juny el protagonista va ser l'enòleg Joan Soler, l'enòleg del celler Can Serra dels Exhibis, que ha reivindicat la identitat dels vins del Bages, la recuperació de les varietats històriques i també la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Lliçó magistral, la que va oferir l'enòleg Joan Soler en el Teatre Núria Espert a la segona de les jornades de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no? Aquesta història, no?
1: Correcte. El Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacacis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de la DO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres, Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte de, a tots nivells, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant entrat a l'octubre per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu 4

0: La sensació de menjar fruita com cap altra vida la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exibis, Valentina d'Exibis, al segle XV, i en honor doncs, a l'última pupilla Exibis li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un xarelo o una garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, follow the leader, que es venien cabernets, merlots, sirats, chardonnays. Doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la Rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit. És a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages, o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu. Segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
1: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu de Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
0: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang. No suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, em seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural. I va ser un professor, mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona, que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, o un gust, o un sentit, o un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
1: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
0: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
1: I una història.
0: I una història. I quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font. Sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
1: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
0: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra.

0: amb la identificació d'aquest producte també.
1: En el marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca s'ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
2: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses onda molt fort, després el vi no el desgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
3: La segona etapa és un carpaccio de bou, amb una mica de rúcula i escames de parmesano.
2: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem 2 croquetetes de pernil ibèric.
3: I per acabar, amb l'últim vi, 2 trufes de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
1: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
2: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són 2 canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
1: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
3: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
1: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
2: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, perquè a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
1: Què suposa per vosaltres participar en una Fira del Vi?
2: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
3: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la Festa Major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
1: Per tant, ja teniu experiència, no?
2: Sí, perquè la Festa Major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de 2 empreses d'aquí del poble, com té que ser.
1: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
2: Pues sí, a més fa molta il·lusió perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
1: I producte local, no?
2: Sí.
1: De proximitat.
2: Tot és de proximitat, sí.
1: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: El dimecres 10 de juny es va realitzar un concurs de tassa per parelles, una activitat que va posar a prova els coneixements i també les habilitats sensorials dels participants. Es va realitzar en el Teatre Núria Esperta en un ambient lúdic i distès. I el dijous l'Espai d'Igualtat va acollir el taller divulgatiu El Vi per Dins, una proposta formativa pensada per aprofundir en el coneixement dels processos d'elaboració i les característiques dels vins. I el divendres 12 de juny el protagonista va ser el celler Abadal. El celler Abadal ha reivindicat la identitat del Bages i també la força de la tradició familiar a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. De fet, el celler Abadal ha protagonitzat la darrera activitat abans de la celebració de la Fira del Vi de dissabte. Aquest any, els actes previs han permès conèixer algun dels vins més representatius de la DO Pla de Bages i apropar al públic la filosofia d'un projecte que combina història, territori, innovació i també sostenibilitat. Durant la jornada, Cristian Carné, director comercial del celler Abadal, ha posat en valor la trajectòria de la família Roqueta, vinculada al món del vi des de fa més de 8 segles, com una de les claus de l'èxit del projecte del celler Abadal.
1: Bueno, l'èxit sobretot és de la família. La família Roqueta és una família que porta elaborant vins i vivint del vi des de l'any 1199. Són 800 anys, 33 generacions d'una mateixa família elaborant vi com a principal activitat i dient-se Roqueta ininterrompudament durant 800 anys.
0: Quin és el valor diferencial que ofereix el territori del Bages respecte a altres zones de vins a Catalunya?
1: Sobretot la identitat. Nosaltres, a Badal en concret, però en general a Pla de Bages, tenim un terreny d'argila amb pedra seca. La pedra li dona caràcter i dona mineralitat als vins i l'argila transmet molt, molt bé tot aquest entorn que tenim de bosc a través de les arrels cap al vi, amb la qual la identitat de bosc és el que ens defineix. Els aromes de sotabosc, d'herba aromàtica, de romaní, de mentolats, balsàmics, etc.
0: Llavors, amb aquestes característiques podem dir que són uns vins únics.
1: Bueno, són
0: gairebé únics.
1: Són uns vins que nosaltres, des de l'any 90, el senyor Valentí Roqueta va voler recuperar la varietat Picapoll, que ja visualitzant una mica varietat. Bueno, primer la va recuperar com a una mica per la història. El Bages feia 150 anys que era la varietat més plantada, blanca, i la va voler recuperar una mica per amor a la tradició, quan als anys 90 el que estava de moda i el que la gent volia eren sobretot varietats internacionals. Ell se li va posar aquesta idea al cap i va promoure la Picapoll, inclús la va posar una mica la va oferir a tots els cellers que volguessin de la DO Pla de Bages.
0: Per què és important preservar aquestes varietats, com per exemple el Picapoll?
1: Bueno, perquè són varietats que, si fa 50 anys i més, i segles en anteriors, eren les que més plantades eren, que s'havien aclimatat molt bé a la zona, ¿vale? Amb la qual són varietats que donen una expressió del territori millor que cap altra.
0: El vi Abadal Picapoll Blanc, que és el que de fet es farà també el tast avui aquí, és un dels emblemes d'Abadal?
1: Sí, sens dubte. Els dos vins més coneguts és l'Abadal Picapoll, és un Picapoll 100%, varietat autòctona nostra, i també potser el vi més conegut és l'Abadal 3.9, que és un vi de finca, i en aquest cas és un Cabernet Sauvignon. Nosaltres defensem tant varietats internacionals com varietats autòctones, però l'Abadal Picapoll és un dels més coneguts, dels més emblemàtics, i mira, aquest any, amb la nova anyada que sortirà d'aquí un mes, la 2025, seran 30 anyades a Badal Picapoll.
0: Per tant, tradició, eh?
1: Exacte, tradició i molt contents.
0: Tradició que remunta, com deies, abans, de fet, a segles enrere, eh?
1: Sí, de fet, fa un mes ens van donar... Hi ha una revista que a nivell internacional, doncs, que té, bueno, és molt prestigiosa, que són els 50 cellers més admirats del món, ¿vale? The Hardware Admirated International, bueno, total, que aquí hi ha les millors cellers del món. Hi ha Penfolds, hi ha Vega Sicilia, hi ha Marqués de Riscal, hi ha Bodegas Torres, bueno, espanyoles i internacionals, I a Badal estem al número 40. Hem entrat en aquest rànquing per segona vegada consecutiva. L'any és cada 5 anys, l'any 21 ja vam entrar, el 26 una altra vegada, i clar, estar dels 50 cellers més admirats del món, doncs per nosaltres és un gran honor. I sobretot es deu a, penso a mi personal, que es deu a tota aquesta història familiar que és bastant única.
0: Molta feina darrere. No sé si la gent, quan veu una copa de vi o té davant una ampolla de vi,
2: si sap tota la feina que hi ha darrere fins a elaborar aquell vi que arriba amb aquesta ampolla i que finalment es diposita en aquesta copa i finalment es beu aquest vi.
1: Sí, home, realment hi ha molta feina darrere perquè, a part, primer es fa molta feina de camp. A més, la climatologia cada any és diferent, llavors tu t'has d'anar adaptant a la climatologia com et ve. Llavors, clar, hi ha molta feina durant tot l'any, sobretot per cuidar el terreny, la vinya i el subsol. Això és el que la família té més en ment, de que estigui el màxim de cuidada possible i el màxim de sana possible. I llavors hi ha tot el treball de l'elaboració i de com vol ser el vi, i sempre intentem, encara que les anyades siguin diferents, però fer el màxim de vi regular i de qualitat any rere any.
2: Una altra característica que té el celler Abadal és que ha estat reconegut amb el celler Fire Wine. Com es pot fer comptabilitzar com la producció del vi amb la protecció activa també dels boscos, que també ho té molt en compte en aquest cas el celler Abadal?
1: Sí, nosaltres, a Masia Roqueta, que és on viu la família i on hi ha el celler antic, bueno, ara també el celler nou, no? Doncs, clar, estem rodejats de bosc. I nosaltres fem un treball de sanejament de bosc, de consciència de bosc, de consciència de terreny, de la terra, i, bueno, clar, evidentment, la família ho té això molt arrelat. Nosaltres no certifiquem amb el CCPAE ecològic, però fa més de 30 anys que treballem en agricultura ecològica, amb idees de biodinàmica i amb agricultura regenerativa. Agricultura regenerativa, fem una anàlisi de cada subsol cada any, com si tu fas una anàlisi de sang, per, si hi ha algun terreny que necessita, doncs, una mica més de, no sé, plantar-hi mostassa o alguna herba aromàtica per compensar el subsol, doncs t'ho dona, no? Per què no certifiquem el CCPAE? Perquè tenim un terreny d'argila, que és fang. Llavors, el CCPAE marca unes quantitats de sofre i de coure molt, molt, molt mínimes per tota Europa. D'acord? Això està molt bé, però no té en compte ni el clima, ni el terreny, ni l'altitud, ni la varietat. Clar, nosaltres, si hem de passar el tractoret moltes vegades perquè ens entra el mildiu o l'oïdiu, el que fa és compactar el terreny i te'l carregues. Et carregues a la terra en 20 anys. Vam parlar amb CCPA i de dir, escolta'm, això no té sentit. Perquè és que ens carreguem el terreny, no podem tenir aquest segell. I vam optar per tenir el segell orgànic. El segell orgànic et diu que tu treballes amb ecològic, però en un moment determinat pots utilitzar algo molt, molt suau de químic. És un exemple molt, molt, molt característic, no? Tu estàs al Carib i et prens un suc de taronja cada dia i no et poses mai malalt. Doncs a Abadal, amb aquesta altitud de 450 metres, amb aquest clima quasi continental, t'hauries de prendre 40 sucs de taronja cada dia. Amb la qual, si tens una mica de febre, doncs prens un Helocatil. Per això no certifiquem, perquè la família no creu en el Abadal, eh? Després també tenim mates cellers com la Fou, que sí que estem en procés i que, sobretot perquè ens ho demana Export, i Cellers Naveran, que també pertany a la família, que també és 100% ecològic, però concretament a Abadal, doncs pel terreny que tenim, no.
2: El canvi climàtic és un dels grans reptes dels cellers?
1: Sí, evidentment, el canvi climàtic és un dels grans reptes, i a més tenim, mira, el que dèiem de les varietats autòctones, la Mandó, que és la varietat negra, i la Somoll i la Picapoll en blanc, doncs són varietats que s'estan adaptant molt al canvi climàtic perquè són varietats tardanes, amb la qual inclús la Mandó és l'última que es cull ja a mitjans d'octubre, últimament ja a principis d'octubre amb el canvi climàtic, però la maduració del raïm, perquè al final el que tu vols és una maduració de la pell, una maduració polifenòlica perfecta, i en aquest cas doncs, i després també hi ha altres tècniques de el que deia del camp, de treball en el camp, però sí, clar, t'has d'anar adaptant i has d'anar fent les coses diferents de fa 30 anys.
2: Per tant, hi ha aquests canvis que, evidentment, s'han d'adaptar a l'actualitat. Abans parlàvem de l'Abadal Picapoll, però també a Sant Andreu de la Barca s'ha pogut tastar en aquesta fira del vi, en aquest pràcticament darrer acte, l'Abadal Nurba i també l'Abadal 5. Quines propietats tenen aquests dos vins?
1: Mira, l'Abadal Nurba és la segona anyada que traiem. És un vi rosat molt pàl·lid, només té una hora de maceració, una hora de maceració pel·licular, amb el qual és superpàl·lid, i està fet 100% en varietat autòctona, 60% de Mandó, 25% de Somoll. El Somoll li porta molta acidesa, molta frescor, perquè sempre l'acidesa porta frescor, i un 15% de Picapoll negre. Llavors, amb aquest vi, com que tenim acidesa, el que fem és 3 mesos de lia. La lia és el llevat que remenem per donar textura, i un 10% de barrica. si tu no tens acidesa no t'aguanta tota aquesta textura. Amb la qual cosa, els grans vins rosats al món, que són els de la Provença, el que tenen és textura i acidesa. I en aquest cas es diu Nurba perquè es va dedicar a la dona del Valentí, el Valentí Roquet, la seva dona es diu Núria, ella és pintora de quadres, i la seva firma tota la vida, quan ha firmat un quadre, ha firmat Nurba, de Núria i Valentí. I es va dedicar amb ella, ella va fer l'etiqueta i bueno, cada any hi posa l'anyada i bueno, se l'ha fet molt seu.
2: Tot bé, té una història.
1: Sí, i a la Badal 5 és 100% Merlot. Com et deia abans, també defensem les varietats internacionals que es van plantar als anys 80 al senyor Valentí. Són 5 parcel·les de Merlot. 2 parcel·les es van fer amb una Merlot de França, 2 amb una Merlot de Cabernet d'Itàlia i una de Califòrnia. Es vinifiquen per separat, vale? I llavors finalment es fa un cupatge. I està 12 mesos, també per separat, 12 mesos fent una criança amb barriques de 225, sobretot franceses i també centroeuropees. I al final es fa l'assemblatge de tot. És un merlot que madura molt bé per l'alçada que tenim i pel clima que tenim, que és mediterrani però bastant continental. Si no tens aquest clima i aquesta alçada, és molt difícil fer una merlot de qualitat.
2: Finalment, Cristian, si haguéssim de definir a Badal amb una sola frase, els vins de Badal, com els definiries?
1: Tradició i qualitat.
0: Tradició i qualitat, la definició de Cristian Carné, director comercial del celler Abadal, sobre els vins Abadal, els que s'han pogut tastar en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Un vins que s'han pogut tastar amb un maridatge d'Alícia Charcutés. Hem parlat amb Toni Martínez de quin és el maridatge que s'ha preparat per aquesta ocasió.
3: Bé, avui les propostes són, en primer lloc, amb el vi blanc, farem maridatge amb formatge Garrotxa, formatge de cabra, tendre, suau, aromàtic, molt, molt fi, que combinarà molt bé. Amb el segon vi, que és un rosat molt especial, el maridem amb pernil ibèric, en aquest cas espatlla de Huelva, de 50% ibèrica, d'Ansavall. I després, per últim, que ja és un vi una mica més potent i tal, farem un maridatge amb un chorizo natural de La Rioja.
2: Vosaltres ja porteu experiència fent aquest tipus de maridatge?
3: Sí, ja són uns quants anys, sí. La veritat és que és una trobada divertida, agradable, i bueno, si podem ser-hi, doncs agrada ser-hi.
2: És difícil encertar finalment amb aquest maridatge?
3: Bueno, jo penso personalment que avui no era gens difícil. També la bodega en aquest cas ha col·laborat molt, I penso que no era gens difícil. Està, diguem-ne, que anava molt, molt guiat, molt guionat, no? De vegades és més complicat, quan són vins molt especials o molta fusta, tal, ja és més complicat.
2: Aquí hi ha el repte, no?
3: Sí, clar, aquí és el repte i la diversió, clar.
0: També hem volgut fer balanç de totes les activitats prèvies de la Fira del Vi i ho hem fet amb l'associació Rubins, concretament amb la seva tresorera, l'Abigail Sánchez. Els actes previs a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca han tancat amb èxit i consoliden l'aposta per la cultura vitivinícola. I és que la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca arriba al seu cap de setmana central després d'una intensa setmana d'activitats prèvies que han registrat una notable participació i una excel·lent acollida per part del públic. Tastos guiats, maridatges, tallers divulgatius i concursos han convertit el Teatre Núria Espert i també altres espais de la ciutat en punts de trobada per als amants del vi i per a aquelles persones interessades a aprofundir a la cultura vitivinícola. Hem valorat aquestes activitats amb la tresorera de l'associació Rubins, Abigail Sánchez.
4: La veritat és que és molt bona, perquè ha tingut molt bona acollida, tant de personal, i la veritat és que el nivell de professionals que han vingut a donar els tastos han sigut molt bons.
2: Tots relacionats amb la DO Pla de Bages, que és la denominació d'origen protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, que es destacaria d'aquesta DO?
4: Doncs, bueno, és una DO que és bastant propera perquè està a la zona de, bueno, està a la zona de Berga, Manresa. És una DO que, bueno, tot i que el raïm madura més tard, és una té una altitud bastant alta, però bueno, està en pla, però bueno, és una DO que la veritat és que, bueno, els vins que ens donen és uns vins amb una característica bastant personal. I, bueno, tenen un carisma, no? Tota la DO de Pla de Bages.
2: Ja vam començar el dilluns amb un plat fort, no? Amb un celler com és Exhibis, amb llarga història, llarga tradició, i a més també el dilluns vam tenir l'ocasió de comptar amb el president de vicepresident de la Deopla de Bages. Va ser un bon punt d'inici, no?
4: Sí, sí, no, va ser xulo, perquè va ser com una taula amb la que vam poder compartir, vam parlar i van exposar, i la veritat és que el nivell de totes les persones que van participar era un nivell molt alt.
2: Dimarts vam continuar amb l'enòleg Joan Soler, que va donar una lliçó, jo crec que magistral, no?, aquí a la sala del Teatre Núria Espert, amb un maridatge que també es va fer amb Creperia Essència. També s'ha fet els maridatges en aquest any de l'experiència del dimarts, del celler Exhibis, i en aquest cas amb l'enòleg Joan Soler.
4: Doncs jo ja li vaig dir a Joan Soler que no havia conegut mai cap persona que tingués una riquesa de vocabulari i sobretot d'adjectius per poder definir les característiques d'un vi, com va poder definir ell tots els vins de Pla de Bages.
2: El dimecres vam tenir un concurs que per parelles, suposo que és el moment més divertit de la setmana. No sé si també més difícil, no?, el fet d'encertar de quin vi es tracta.
4: Doncs sí, és difícil, però la veritat és que les persones que van portar el concurs, doncs també van intentar fer-ho molt proper perquè la gent pogués endevinar moltes coses. I va ser molt divertit, o sigui, tot i que la gent tenia un nivell no molt alt, però bueno, s'ho van passar molt bé i de fet han demanat fer-ho més sovint, aquest tipus d'actes.
2: D'actes, que també és un acte diferent, no?, aquest concurs.
4: Sí, sí.
2: El dijous es va traslladar, en aquest cas, a l'Espai d'Igualtat, per tant es va canviar d'espai aquest acte, aquest taller divulgatiu, que també va funcionar molt bé.
4: Sí, sí, no, també va funcionar molt bé, perquè va ser una mena d'iniciació com una cata, no? Doncs veure el color del vi, valorar l'olor, l'aroma, i aleshores sempre és important per quan a vegades la gent diu és que no tinc molta idea, bueno, doncs aquestes cates o aquests tallers t'ajuden molt a començar a entendre una miqueta el que és el món del vi.
2: I aquest divendres, degustació popular de vins del celler Abadal, un dels cellers també històrics i també importants de la Deopla de Bages.
4: Doncs la veritat és que Abadal és una de les meves apostes més bones de Pla de Bages per la història que tenen i per tot el recorregut que tenen com a celler, no? I la veritat és que la persona que ens ha acompanyat també ha pogut explicar des de zero a les persones que no entenen, doncs, com es fa el vi, no? Des del gra de raïm a com arriba a les nostres mans, no?
2: És important aquests actes previs per arribar bé, no?, de cara a la Fira del Vi del dissabte, com també de la Fira del Vermut del diumenge, per conèixer aspectes sobre el vi, no?, per entendre una miqueta més, no?
4: Sí, sí, no, la veritat és que demà comencem ja a primera hora de la tarda i tenim molts cellers que venen a compartir, a gaudir. Tindrem també moltes apostes de maridatges, o sigui que serà una fira molt especial per gaudir, però per gaudir amb seny, no?, de lo que és la cultura del vi. No és per beure, no, és per gaudir de la Fira del Vi, perquè cada bodega hi haurà una persona que podrà explicar les propietats, les característiques del seu vi, i es pot aprendre moltíssim.
2: De fet, durant tota aquesta setmana, en els actes previs, es parla molt del que has comentat ara, no?, la cultura del vi, no?
4: Sí, sí, és que realment és una cultura, o sigui, tenim que pensar que a Espanya, bueno, Catalunya també, hi ha molta cultura de vi, però es té que aprendre, o sigui, no es tracta de beure i beure i beure, no, es tracta d'aprendre, no?, com les característiques de cada vi, les denominacions d'origen, els anys que tenen en barrica, els mesos que tenen en barrica, no?, si és barrica de roure, barrica de... doncs es té que aprendre, no?, i cada una té una característica diferent, no?, i tot això és molt important, i amb aquest tipus de fires és quan es pot aprendre més.
2: I fer un bon maridatge.
4: Home, i tant, perquè si no mengem, el vi puja, eh?
2: Amb aquesta bona resposta per part del públic i la qualitat dels ponents participants, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca enceta el seu cap de setmana, consolidant-se com una cita de referència per la promoció de la cultura del vi al territori.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Tota la informació sobre la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Continuem amb més informacions. El casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca iniciarà el curs 2026-2027 amb una oferta ampliada de tallers per fomentar l'envelliment actiu, saludable i també participatiu. La programació incorpora noves activitats. Les inscripcions seran a finals del mes d'agost, principis del mes de setembre, però ja avançarem alguns d'aquests tallers i també d'activitats avui a Ràdio Sant Andreu. Per això que comptem amb la presència de la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Tot i que són cursos que arrencaran el curs 2026-2027, per tant, el mes de setembre, sí que avancem ara alguns d'aquests tallers perquè tenim novetats. Entre aquests tallers tenim noves activitats com la ment activa o també el taller Connecta't.
6: Bueno, nosotros tenemos que planificar con mucho tiempo de adelanto, porque pensar que ahora los talleres que hacemos durante todo el año fijos acaban, como las escuelas, acaban ahora en el mes de junio, pero la gente mayor se quiere ir del casal sabiendo que el año que viene qué es lo que se va a hacer y cómo se va a tener que apuntar. Pensar que ellos, si se van a sus pueblos, se van de vacaciones, o incluso los que se quedan en el municipio, quieren saber, pues eso, qué días son los días de las inscripciones, qué talleres va a haber, cómo van a ser las inscripciones y, sobre todo, que no se queden sin plaza. Entonces, nosotros tenemos que prepararlo con mucho tiempo para que ellos y ellas puedan tener toda esta información y que puedan estar tranquilos.
0: El sistema que s'habilitarà és el mateix sistema que s'ha habilitat en el darrer any i que us va funcionar molt bé el fet de fer un sorteig.
6: Sí, porque teníamos siempre un problema muy grande y era que se hacía una cola inmensa que llegaba casi hasta el ayuntamiento desde el casal de la Gent Gran y era como muy inhumano tenerla, y las personas cada vez se levantaban más pronto. Había personas ya a las 6 de la mañana para inscribirse en los talleres. Entonces decidimos que eso no era la forma de hacerlo y el año pasado decidimos crear un sistema nuevo, innovar, y lo que hicimos fue un sorteo. Entonces, todas las personas tienen un número, recogen un número y a partir del sorteo, el número que sale es el primero en inscribirse y a partir de ahí se van inscribiendo a los talleres. Los repartimos los números los días 31 de agosto y 1, 2, 3 y 4 de septiembre en el casal. Las personas pueden coger hasta dos números y es importante que esos números los tengan, los guarden y los conserven, porque el paso siguiente es que el 9 de septiembre se hace un sorteo oficial y se publica el calendario para que a cada persona se le da una franja horaria a partir del número en la que se puede ir a apuntar. Eso que evita, sobre todo, evita las esperas, que la gente esté largas horas en una cola, y ordena todo el proceso, y además da igual de oportunidades a todas las personas, porque no la que corra más, la que tenga más posibilidades, sino que todas las personas tienen las mismas posibilidades de apuntarse a los talleres.
0: Per tant, serà del 31 d'agost al 4 de setembre que es repartiran aquests números en el casal de la gent gran. El sorteig es farà el dia 9 de setembre.
6: Exacto.
0: I després les inscripcions ja tenim del 14 al 22 de setembre.
6: Exacto.
0: On tothom, doncs, ja sabrà quan ha de fer aquestes inscripcions.
6: I el 28 de setembre publicaremos las listas definitivas de todas las plazas de cada uno a qué plazas está asignado y asignada.
0: Tenim diferents tallers, que són els habituals: l'agilitat mental, l'anglès, català, informàtica, ball en línia, el playback, boixets, pintura, gimnàstica, sardanes, sevillanes, teatre, etc. Però tenim noves incorporacions. Hi ha, en aquest cas, un taller que és el del Ment Activa i un altre del Connecta't.
6: Bueno, tenemos 17 talleres en este momento funcionando. Siempre, cada año, La gent gran va cambiando, los intereses de las personas que se jubilan en la ciudad van cambiando en función pues de cada generación, y desde el Casal, desde el equipo de gent gran, estamos siempre muy preocupados por ir creando nuevas actividades para responder a los intereses. Por ejemplo, el año pasado se crearon muchas actividades, por ejemplo la del inglés, ¿no? Cada vez más pues la gente pues quiere seguir formándose. Este año tenemos dos talleres nuevos que tienen que ver con estas nuevas necesidades de la gente mayor, de la gente que se jubila, que es el de mente activa, que lo que hacemos es un taller de estimulación cognitiva, de aprendizaje, de lectoescritura, para determinados grupos que requieren un poquito más de acompañamiento, y por lo tanto es un taller con un número más pequeño de personas, y sobre todo estamos lanzando toda la parte que tiene que ver con lo digital. Cada vez más hay una necesidad de estar conectado a lo digital, y son generaciones que no han crecido con el ordenador, que no han crecido con los móviles y que todavía requieren de mucho acompañamiento para poder hacer toda una serie de trámites que cada vez son más importantes. Y en ese sentido hemos creado pues un nuevo taller que se llama Conectat, para aprender trucos útiles con el móvil, con la tablet, y para pues eso, poder hacer las gestiones más básicas. Y bueno, y seguimos ampliando actividades, mantenemos la ampliación de los grupos de gimnasia y creamos un taller especial que es un taller de carnaval. ¿Por qué? Porque el carnaval es una cosa que cada vez en el Casal interesa más. Este año ya fueron más de 50 personas las que participaron en el carnaval, y hemos decidido que es un buen centro de interés para también trabajar en esa línea. Pues se tienen que hacer los disfraces, tienen que hacer, que crearlos, eso implica pues toda la parte cognitiva, la parte de creatividad, toda la parte artística y todo lo que implica los vínculos y las relaciones y las amistades que se crean, ¿no? En lo que es construir el carnaval. Y en ese sentido pues hemos creado este taller de carnaval que también va a tener pues un espacio en el Casal.
0: El fet del carnaval és segurament un dels grans objectius que hi ha en el Casal de la gent gran, no només participar de forma puntual en aquests tallers, sinó que és després d'aquests tallers doncs aquesta unió, no?, amb altres membres del Casal, no?
6: Bueno, yo siempre digo y me lo reconocen, ¿eh?, la gente que viene al Casal. Ahora estamos por más de 700 personas, que yo diría 700 familias de San Andrés de la Barca, ¿no?, que tienen una persona mayor que viene al Casal. El objetivo es cómo conseguimos que una vez que te jubilas tengas todos los recursos posibles en la ciudad para tener una etapa de vida activa, para continuar aprendiendo, para continuar relacionándote y para tener ilusión, ponerle ilusión a la vida, ¿no? Y en ese sentido, el Casal es una gran familia donde se hacen muchas amistades. Mira, continuamente, gente que llega nueva a la ciudad, que las familias la traen, ¿no? Pues para que ya no esté sola, que viva en el Hospitalet, que viva en Barcelona, ¿no? Se viene a la ciudad y una de las cosas primeras que hace es venir al Casal. Y una vez que se encuentra en el Casal abraza a todas estas personas, le da espacio, los hace sentirse incluidos y les hace participar ya no solo en todos los talleres, que son muchos, sino también en las excursiones, en los talleres puntuales que vamos a haciendo, en todas las charlas. Tenemos talleres de atención emocional, de acompañamiento emocional para todas aquellas personas pues que eso, cuando se hacen mayores pues hay muchas pérdidas, vas perdiendo muchas cosas en la vida, no solo las pérdidas físicas pues de la familia, de los padres, amigos, sino también las pérdidas de capacidades, ¿no? Cuando pues te cuesta más pues vas perdiendo visión, vas perdiendo agilidad, ¿no? Y tenemos grupos de acompañamientos en toda esta parte emocional, ¿no? Y en cómo, a pesar de las pérdidas, seguimos teniendo una vida muy activa, con muchas capacidades, y seguimos ilusionándonos y teniendo vínculos. Sobre todo el tema de de la soledad no deseada. Pues con todas estas pérdidas hay personas que se quedan muy solas, ¿no? Y el casal es un espacio de relación, de vínculos, de gente que te espera, que si no vienes te va a llamar por teléfono y te va a decir qué te ha pasado, de gente que, con la que compartes ilusión por hacer ese baile de fin de curso, por esa excursión de 3 días donde pues eso, vas a tener compañía. Y en ese sentido, pone los pelos de punta ver todos los vínculos que se generan y toda la ilusión que se crea, ¿no? Y eso hace que la vida tenga un sentido importante. El otro día hablaba con una médica de cabecera, ¿no? De una médica de primaria que me decía, no sé muy bien lo que hacéis en el casal, porque me preguntaba, ¿no? Pero como que le está llegando a la consulta la ilusión de las personas mayores por todo lo que hacen. Y que me lo decía la médica de cabecera, ¿no? Que incluso que bajan la medicación y que le da un sentido, no solo una estimulación, pues es cognitiva, en cuanto a habilidades, en cuanto a tema físico, ¿no? Y bueno, la verdad es que es para sentirse muy orgulloso. Es uno de los casales con más actividad del Baix Llobregat y en ese sentido pienso que tenemos un tesoro en la ciudad.
0: Doncs són 17 tallers setmanals i diverses activitats complementàries obertes a tots els usuaris. Doncs s'ha presentat aquestes activitats per al curs 2026-2027 amb totes aquestes novetats. Recordem de nou les dates del 31 d'agost al 4 de setembre en el casal de la gent gran. Maria Aurèlia Campmany es repartiran els números per al sorteig del dia 9 de setembre. Les inscripcions, segons l'ordre que dictamini el sorteig, es realitzaran de forma presencial del 14 al 22 de setembre i, finalment, les llistes definitives es publicaran el dia 28 de setembre. Per tant, aquells usuaris i usuàries del casal de la gent gran que ara, després de la festa de fi de curs, doncs, decideixin fer vacances del casal, doncs que marxin tranquils, perquè ja està tot programat a partir de finals del mes d'agost, que per això aquest any s'ha anunciat d'aquesta manera.
6: Exacto, y que estén tranquilos, que hay muchísimas plazas, hay muchísimos talleres, y que hay una oferta para que nadie se quede sin actividades en la ciudad.
0: Doncs Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gracias a vosotros, Jordi, como siempre, y nada, un abrazo muy fuerte a toda la gente que el año que viene va a estar ahí en ese supercasal de la Gent Gran de la ciudad.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: ofrece un mensaje del arrigo, tu sacerdotisa de confianza. God bless you.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, a dia 15 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milan, al capdavant del programa del Via Directa. Avui, especial Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, una Fira del Vi que va finalitzar aquest diumenge amb la tercera edició de la Fira del Vermut. Dissabte es va celebrar la novena edició de la Fira del Vi i durant tota una setmana es van realitzar diferents activitats al voltant de la cultura del vi. Avui a Ràdio Sant Andreu repassarem doncs la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I comencem el repàs dels actes de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, precisament amb l'acte central, el que es va celebrar el passat dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal, novena edició de la Fira del Vi, més de 21 cellers que hi van participar. Un centenar de referències. Més d'una vintena de cellers i també distribuïdors i milers de visitants són algunes de les xifres de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal. En els dies previs, diferents activitats al voltant de la cultura del vi i sobretot de la DO Pla de Bages, que ha estat la gran protagonista d'aquest any. Una Fira del Vi que també s'ha complementat amb la part gastronòmica, amb la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, perquè si el vi ha estat el gran protagonista de la novena edició de la Fira del Vi, la gastronomia local també ha tornat a jugar un paper important i fonamental amb l'èxit de la convocatòria. Al llarg del cap de setmana, els visitants han pogut complementar els tastos amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar amb les diferents referències presents a la Fira. També la part musical amb Lola Band, també la màgia del mag Xavi Medina i també l'escola de pintura del taller d'Anna, que també ha participat en diferents tallers infantils. Una Fira del Vi que tornat a ser un èxit, com dèiem, la DO Pla de Bages protagonista aquesta Fira del Vi, on hem parlat amb el vicepresident de la DO Pla de Bages, amb el Josep Maria Claret.
2: Bé, la veritat és que és un orgull haver participat aquí com a DO convidada, tenir protagonisme aquí a Sant Andreu de la Barca és molt interessant per nosaltres, i una mica agrair doncs la col·laboració i l'aposta per aquestes deus que són tan properes i a la vegada una mica un xic desconegudes.
1: Deus, a més, amb molta història, eh? Ja ho hem anat comprovant al llarg de la setmana.
2: Sí, evidentment, són deus que venen la història. La constitució d'aquestes deus va venir a la randa de la cultura de la vinya i el vi, i que van fer néixer en un moment determinat el Consell Regulador.
1: Varietats molt característiques del Pla de Bages, també.
2: Les varietats més representatives actualment, tots més o menys ens sonen, com la Picapoll Blanc i després la varietat negra, la Mandó.
1: Bé, avui aquí a Sant Andreu de la Barca, en aquesta Fira del Vi aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb diferents cellers de DO Pla de Bages.
2: I tant, al final som una bona representació, crec jo, dels vins del Bages, que estem en territori, en un territori comú, però que a la vegada fem una gran diversitat de productes perquè tenim unes condicions que ens fan diferents també.

0: La Fira del Vi celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal ha estat la jornada central i el punt culminant d'una setmana d'activitats que ha inclòs tastos comentats, concursos de tast per parelles, xerrades divulgatives i trobades amb elaboradors. Una programació que ha volgut acostar la cultura del vi tant als aficionats habituals com aquells que s'hi apropen per primera vegada. L'alcalde Marc Girbet, a Ràdio Sant Andreu, comentava que la ciutadania ha respost molt bé a aquesta edició de la Fira del Vi. També hem parlat amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs sí, i molt contents perquè, francament, la ciutadania està responent super, super bé. Jo crec que tenim l'esplanada, diguéssim, amb una afluència molt xula. I, a més, que l'oferta, precisament, de diferents restauradors, fins a 22 expositors que ens acompanyen a aquesta Fira Vi, i jo crec que li donen cada cop més entitat i Sant Andreu de la Barca se situa, jo crec, en aquest circuit de grans fires. I com a element important, que crec que és el que queda a la ciutat, és aquesta dinamització, és aquesta vida social, és aquest poder trobar-nos i no haver de marxar de Sant Andreu, perquè ho tenim tot aquí.
0: Malgrat el canvi de dates, la fira termina aquí l'esplanada a tope.
1: Jo crec que hem encertat. Durant tot aquest temps hem anat modificant diferents ofertes que l'Ajuntament feia i tirava endavant, i jo crec que cada una d'elles hem anat trobant un punt òptim i estem molt contents de la resposta, però sobretot també del que queda, no?, la ciutat, i és el que això que comentava, és aquesta activitat, és aquesta manera de trobar-se els veïns i veïnes i que sigui amb bon vi i amb cultura.
0: Sobretot aquestes activitats que s'han fet al llarg de la setmana potenciant la cultura del vi.
1: Exacte, que és important perquè no és només veure, sinó que és també entendre què hi ha darrere de tot el sector vitivinícola, que és importantíssim, i jo crec que en aquest sentit hem fet una bona feina per dir no només bec, sinó que conec que estic bevent, conec també la cultura i la tradició, i jo crec que és important aquesta feina.
0: Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica. Bé, parlant d'aquesta Fira del Vic, avui aquí en aquesta esplanada, que està plena de gent, plena de cellers, de varietats, unes més de 150 varietats. Per tant, aquí tothom pot triar el que més li agradi, fins i tot vins sense alcohol.
2: Sí, tenim un ventall absolutament increïble, amb moltíssima qualitat, amb unes propostes petites, altres més grans, propostes de vinicultors que fan projectes molt, molt casolans i amb molt d'amor, i altres projectes, doncs, amb més tirada, amb més producció, però al final és tenir aquest ventall, aquesta prova, no?, aquest tast, no?, del món del vi a casa nostra, Sant Andreu de la Barca, fins i tot, com tu bé deies, amb propostes ja de vins sense alcohol, no?, perquè el mercat, hi ha una part del mercat que està demanant, no?, vins de baixa graduació o bé directament sense alcohol, i aquí tenim justament una proposta de vins rosats, blancs, negres, sense alcohol, i és una de les novetats també d'aquesta fira, juntament amb les activitats que hem tingut al llarg de la setmana, que algunes d'elles han estat també no enfocades al consum directament del vi, sinó també a la cultura i a la divulgació del món del vi.
0: Hem parlat amb algun dels cellers i ens parlaven d'aquests canvis que hi ha, que els cellers que s'han d'adaptar també als gustos actuals, que intenten també que la gent jove s'acosti a la cultura del vi amb vins amb menys graduació, que és una de les tendències també que s'està portant en aquests moments i que serà important de cara als propers anys.
2: Sí, al final el client del futur és la gent jove, per tant, és molt important estar atents també al que demana aquest mercat, la gent jove que s'està incorporant, no?, diguéssim, en el consum del vi, i veure també, anar observant què és el que els hi agrada, què és el que demanen, i llavors ajustar també la teva producció, la teva oferta, el teu producte, doncs a aquests nous mercats, independentment que la resta de mercats continuïn aguantant, però sí que és cert que hi ha tendències i que no pots negar aquests canvis i aquestes noves demandes, diguéssim.
0: Satisfets des de l'Ajuntament, satisfets des de l'Associació Rubins amb aquesta Fira del Vi, aquesta novena edició?
2: Molt contents. Penso que cada any donem un passet més endavant, un passet més amb la qualitat, un passet més en intentar també ser un pol d'atracció per tot tipus de persones, aquelles que són amants del vi i que coneixen perfectament el producte, i aquelles que potser no, però que volen apropar-se, volen començar a veure, no només a veure la copa, sinó a visualitzar i a entendre què és el món del vi, per conèixer-lo, per apropar-te al món del vi, no només com a tast individual, sinó també amb el maridatge, amb la vinculació amb la gastronomia, etc. I, per què no, també començar a treballar i a parlar sobre la cultura, que hi ha al darrere, que és apassionant del món del vi i que sempre tenim oportunitat per aprendre, no només en aquesta edició, sinó en futures.
0: I sobre edicions futures de la Fira del Vi, l'imminent farà 10 anys de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Des de l'associació Rubins també es valora de forma molt positiva. N'hem parlat amb Paco Pozo.
3: Pues com no podia ser d'altra manera, la nostra valoració és que està sent una fira molt ben acollida al poble, amb molta participació. Ara que ja s'ha amagat una miqueta el sol, començarà a animar-se més. Fins ara havia una miqueta de xafogó, que és típic al mes de juny, però que de seguida ja s'omplirà tota la plaça si ja és que no està plena.
0: Venim de tota una setmana plena d'activitats, al voltant de la cultura del vi i amb la DO Pla de Bages com a protagonista.
3: Sí, sí, ha estat una setmana molt intensa, hem fet activitats cada dia de la setmana, hem intentat també obrir la fira d'altres espais, com l'Espai de la Igualtat, hem fet tastos, hem fet un concurs de cata per parelles, hem fet debats, taules... Bueno, ha estat molt intens i amb molta participació i estem molt contents i orgullosos.
0: Tenim la part gastronòmica, tenim la part dels vins, més de 150 varietats, que són moltes.
3: Sí, sí, enguany tenim 21 cellers, gairebé ha estat representat totes les zones del territori espanyol, però bàsicament hi ha moltíssima, més de la meitat és d'aquí de Catalunya i especialment la DO Pla de Bages, on tenim quatre bodegues emblemàtiques d'aquesta DO i que de fet ha sigut el leitmotiv de tota aquesta setmana.
0: Nou edicions, l'any vinent la desena.
3: L'any vinent la desena i esperem que sigui a l'abril, perquè està clar que el mes de juny diguem-ne que fa una miqueta de caloreta, però bueno, veurem l'any que ve, però serà la desena, intentarem fer-ho millor i, bueno, superar-nos cada any. Què passa?
0: Una fira per tot tipus de públic, fins i tot amb vins sense alcohol.
3: Sí, aquest any hem fet una aposta, hem portat una bodega, Matarromera, que és de Ribera del Duero, i allà a Valladolid tenen una sèrie de vinyes que les dediquen a desalcoholitzar el vi, i bueno, es diu Win Zero. Hi ha una oferta d'espumosos i de vins negres sense alcohol i bueno, és una cosa que ens demanda molt la gent, sobretot gent que no pot beure alcohol o que realment li senta malament o embarassos, bueno, hi ha gent que ens demana aquest tipus de vi sense alcohol.
0: I parlant de vins sense alcohol, hem visitat l'estand del grup Matarromera, que han presentat una gamma de vins sense alcohol.
4: Ivan Samà, soc delegat comercial de Matarromera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
0: Bé, explica'ns una mica, aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen, com són?
4: Són super saludables, no tenen gens de sucre, al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió, som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins, som el celler que més gamma ofereix de tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove, i el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Matarromera, que això és garantia de qualitat i de...
0: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu de la Barca? Mira, no vull beure alcohol...
4: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vols prendre una copa d'una beguda saludable, com a la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com et deia abans, de disfrutar de la gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc, i ja et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Matarromera darrere.
0: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
4: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en els últims 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
0: Primera vegada que Sant Andreu de la Barca o no?
4: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
0: Que no sigui l'última, no?
4: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.
0: La DO Pla de Bages ha estat la DO protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, també present entre els cellers participants de la Fira del Vi de dissabte, com el celler Exhibis, que també va fer tastos de vins al llarg de la setmana, el celler Abadal, com també el celler Collbaix.
5: Soc la Mercè, del celler Collbaix, de la DO Pla de Bages.
0: Bé, DO Pla de Bages, protagonista també aquest any a la Fira del Vi. Quines són les tres propostes que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
5: Sí, portem tres vins joves, un blanc, un rosat i un negre. El blanc és Picapoll i Macabeu, que és, la Picapoll és una varietat autòctona del Bages. El rosat és 100% Cabernet Sauvignon i el negre està doncs, en un cupatge amb cinc varietats. Cabernet Sauvignon, Mandó, Garnatxa Negra, Ull de Llebre i Merlot.
0: I què suposa participar en fires com aquesta?
5: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
0: I han fet aquest any la Fira del Vi, doncs la DO Pla de Bages sigui la protagonista?
5: Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
0: Per donar a conèixer una DO, no?
5: Per donar a conèixer una DO, sí, sí. Perquè és una DO, la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
0: I a més una DO històrica, eh?
5: També. També, també, per moltes vessants, sí, sí.
0: Collbaix, un dels cellers de la DO Pla de Bages, com també ho és Abadal.
6: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, bueno, soc distribuïdor de la bodega d'Abadal, vale? I, bueno, he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta Mandó, Sumó i Picapo i Negra, i ho porta una mica de criança, tres mesos. He portat l'Abadal Alba, que seria un Sauvignon Blanc, Chardonnay, Picapo i Blanc i una mica de Macabeu. I l'Abadal Franc, que té una criança amb 3 mesos i et porta Cabernet, Mandó i Sumoy.
0: DO Pla de Bages, protagonista d'aquesta Fira del Vi. De fet, ja veu fer un tast aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Per tant, a més, una DO molt propera a Sant Andreu de la Barca.
6: Sí, bueno, estem molt a prop d'aquí, estem a la costa de Manresa. I bueno, és una bodega amb 8 generacions. O sigui, al final ells treballen únicament amb les varietats autòctones de la zona, que sobretot és, doncs, són picapolls, picapolls negres, sauvignons blancs, bueno, al final una mica d'això, no?
0: Què suposa participar en Fira?

0: sense mirar més enllà, soy com un verdejo, però és, si el, nosaltres ja els diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé, i l'Abdal Frank, pues, bueno, és un vi que sorprèn, per la qualitat que té, a més, és un vi que sorprèn moltíssim.
1: Hem volgut buscar també entre els cellers i distribuïdors participants quines són les tendències actuals en el món del vi. Ens ho ha explicat el Ricard Tenorio, de la distribuïdora Vicalis.
2: Bé, què has portat aquest any? Quina és la representació que has portat? Bueno, veig una amb una guitarra elèctrica.
3: Sí, el viernes. És un Godello del Bierzo, un vi divertit, el primer vi que fan de Godello. És un vi jove, però molt fresc i amb una bona acidesa, ideal per aquest temps.
2: Què més portes?
3: Mira, portem el Júlia, que és un rosat a la zona del Penedès, sense denominació d'origen, és una vinya petita, d'un senyor que fa dos vins, el Júlia, que és aquest, i el Laia, que és un blanc. Després portem un priorat, que és Mas d'en Bernat, de la Vilella Baixa, amb una miqueta de barrica, ideal per aquest temps, es pot servir estar una miqueta fresc, si vols. I després portem, anem a les Espanyes i portem un Ribera del Duero, que és un Montabellón de 5 mesos, amb barrica. Una mica variat, no?
2: Mica variat. Portes ja molts anys que vens aquí a la Fira de Sant Andreu de la Barca. Sí. Has vist canvi de tendència, canvis del públic?
3: Bueno, mira, compte que l'any 2025, estem al 26, perdo una mica, el món es va veure més vi blanc que negre. La tendència és amb vins amb menys estructura, una mica més lleugers, menys graduació alcohòlica, molta fruita. També venim de treballs menys forçosos que fa anys, i això implica menjars menys contundents i vins més lleugers. També hi ha una tendència a vins sense alcohol. Bueno, hi ha una tendència aquesta. I, bueno, les bodegues estan posant les piles, la veritat. Estan fent vins una miqueta més fruita, adaptant-se una miqueta a el que vol la gent.
2: Per tant, d'aquí potser a 5 anys, amb una fira com la de Sant Andreu de Barca, veurem vins diferents, no?
3: Ja ho estem veient, ja ho estem veient, amb vins amb menys graduació, més lleugers, bueno, adaptant-se una miqueta a lo que és el públic. El públic jove també vol altres coses. És la tendència que hi ha.
2: No
3: hi ha
2: res més. Adaptar-se, no?
3: Sí, és el que hi ha.
2: Ser resilients, com se'l sol dir, no?
3: Sí, sí, sí, una miqueta. Sí, és la tendència que hi ha, vull dir, el mercat és això. És el que mana, al fin de comptes. Bueno, ja que veure una mica més de vi, això sí,
1: Amb la proclama de Ricard Tenorio, de Vicalis, que s'ha de veure una miqueta més de vi. També hem parlat amb l'Albert Franc, de Viti Wines.
4: Bona tarda, em dic Albert Franc, venim de Viti Wines. Som una distribuïdora que es diu Aribau, que fem uns vins molt personals i diferents. Aquesta fira hem vingut amb la Descarada, que serà un Moscat Sauvignon i amb una mica de Bebus Traminer, que és el nostre producte estrella. Hem vingut amb una garnatxa blanca de l'Empordà, que es diu Tronat, i com a negres hem portat dues opcions, una del Montsant i una de Costers del Segre. El Montsant, garnatxa negra 100%, 4 mesos de barrica, fàcil, molt directe. I el Cargol Treubanya, amb 12 mesos de barrica, un criança de Costers del Segre. I això és la proposta d'aquest any.
2: Bé, vosaltres ja teniu ja experiència, en la fira de Sant Andreu de Barca, fa molts anys que veniu.
4: Sí, doncs tenim una mica d'experiència, som una mica ja veterans, i estem encantats de la vida de vindre a aquesta fira, perquè sobretot l'organització que fa Rubins és espectacular i estem molt contents i sumem i ajudem sense problema.
2: Has vist en aquests anys un canvi del públic que s'acosten a aquestes fires del vi, si hi ha un públic més jove?
4: Normalment el que denotem és que en aquestes fires sí que es mou una mica més el públic jove i prova el vi, i això és molt interessant, perquè estem veient una tendència que la gent jove està deixant de beure el vi. Estem una mica preocupats perquè no beuen tant vi. I aquestes fires el que fan és promocionar una mica que la gent jove el conegui.
2: Què és el que busca la gent? La gent jove o la gent que s'acosta a aquesta fira?
4: Sobretot la gent jove el que busca són vins blancs, frescos i fàcils, per començar. I això funciona molt bé. A partir d'aquí, la gent que ja està una mica més rodada amb el món del vi passa cap al negre. Però el blanc s'està veient que amb el canvi climàtic està canviant la tendència. Veu la gent més blanca que negra.
2: I tenint en compte el que estàs explicant ara, per això porteu aquests vins avui aquí,
4: Sí, exactament. El que fem és que portem vins blancs perquè la gent jove pugui entrar en el món del vi i sigui tot una mica més comercial i s'emprenguin del món del vi. Si veieu el públic que ve, és gent jove.
1: El celler Herència Altés de la Terra Alta també han estat presents en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca un any més.
5: Hola, sóc el Jorge del celler Herència Altés i venim de Terra Alta, venim de Gandesa. I tenim totes les vinyes esteses entre Gandesa i Batea.
2: Explica'ns quines són les propostes que porteu aquí. Veig aquí unes ampolles molt ben treballades, Decoració,
5: Sí, són imatges que parlen molt de la dona treballada.

0: treballadora de l'època. Són, serien els nostres vins de vila, que són els vins que expressen més, les vinyes més joves que tenim nosaltres, i viticultors de la zona, que també treballem amb ells. Són vins ecològics, treballem amb vinya en bas, tota la vinya és verema de mà, i treballem amb rendiments molt baixos. La proposta de vins que portem aquí són vins d'accés a tota la gent, fàcils de beure, i vins que ràpidament es poden beure l'ampolla sencera. No? Treballem en blancs, només treballem la garnatxa blanca, en el rosat és una garnatxa negra, i després portem dos negres, un negre molt fresc, que és de garnatxa negra 100%, i un cupatge de garnatxa xiraca i nyena. Més per un vi que necessites una mica de gastronomia, o vins una mica, per gent que li agrada un vi una mica més estructurat.
1: Per tant, vins aquí per propostes en una fira com aquesta de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Sí, tant per tots els públics. Són vins versàtils per tothom, sobretot per la gent que li agrada beure vi.
1: Vins per un públic més jove?
0: No, per tothom. Són vins frescos que són vins amables, vins per tot el públic, des de gent jove fins a gent gran.
2: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca també ha comptat amb de Oss a fora de Catalunya, com la de Osso Montano, amb el celler Otto Bestué.
3: Hola, soy Marina Otto, vengo de Bodega Otto Bestué, del Somontano. Hemos traído dos blancos, un semidulce que se llama el Mielero, que es garnacha blanca y Riesling. Luego una Alicia, 100% Chardonnay. Luego un rosado pálido estilo rosé que se llama Calabeso, que es garnacha. Y un Finca Rableros, que es Cabernet Sauvignon Tempranillo, que tiene 7 meses de barrica.
1: Si buscamos una definición de estos vinos, ¿qué nos dice?
3: Elegancia, joven, no sé.
1: Ahora que has hablado de joven, estamos preguntando sobre la tendencia de los jóvenes en el mundo o la cultura del vino. ¿Ves que va creciendo esa tendencia?
3: Pues no, o sea, la tendencia va a menos alcohol, vida más fitness y así. Entonces, por eso hemos como intentado llevar nuestros vinos, adaptarlos, y tenemos el Calabeso Rosé que te comento, es 12% de alcohol, que es poquito y así muy ligero, y un semidulce que es tiene un 10% de alcohol, o sea, poquito. O sea, para
1: adaptarse a las tendencias.
3: Nos adaptamos un poquito alcohol, fresquitos y ya está.
1: ¿Cómo podíamos maridar esos vinos?
3: Wow. Eso sí, igual son más de copeo, en plan una copa suelta y así.
2: Tampoc ha faltat aquest any a la Fira del Vi la D.O. Navarra, amb el celler El Pago de Cirsus.
4: Marcos de la Lama, delegat comercial de Pago de Cirsus, bodega que estem situats a la ribera sur de Navarra, molt a prop de Ablita, Ribaforada, als peus del Montcayo. Som una bodega que fem un vino de pago. Tenim una sola finca, 200 hectàrees, d'allà traiem tot el raïm per elaborar el nostre vi. I res, venim aquí un any més a participar a aquesta fira, a donar a conèixer els nostres vins i que la gent els gaudeixi.
1: Quines són les propostes d'aquest any?
4: Les
1: propostes d'aquest any, quines són?
4: Les propostes no han canviat, són les mateixes de moment de cada any. És un negre, que és el nostre negre bàsic, que és el Vendimia Seleccionada, està fet amb tres varietats, que és la Tempranillo, la Merlot i la Cabernet, 12 mesos de criança, fusta, roure, francès, principalment una mica d'americà. Després un Chardonnay jove amb 3 mesos de criança sobre l'IES. Ara, recentment, en un concurs d'aquests internacionals francesos, ens l'han catalogat com el millor Chardonnay del món, junt amb dos Chardonnays més d'altres bodegues aquí a Espanya. I després el rosat, que està elaborat amb Tempranillo Xirà i fermentat 4 mesos amb fusta, amb fudres grans de fusta.
1: Per tant, si els vins funcionen, per què canviar-los, no?
4: Exactament. La gent de moment els ha agradat, són els nostres vins bàsics, amb els que entrem als restauradors, tenim bona acollida, doncs continuem.
1: Felicitats.
4: Gràcies.
2: Cada vi té una història, però segurament que cap vi té la història del celler Jean León.
5: Soc Fede Mallofré, de Jean León.
1: Si parlem de vins d'història, Jean León penso que és el vi amb més història darrere. No?
5: Tots els vins tenen una història, però la història de Jean León es mereix un capítol a part. Jean León, el seu nom era Ceferino Carrión Madrazo, va néixer a Santander i té una història espectacular i també els vins que va fer, perquè va ser un innovador, un visionari, i va fundar el 1963 Bodega El Penedès amb varietats, amb empels francesos, que ens han portat doncs, a dalt de tot, a games molt altes.
1: Vins de grans qualitats, d'una història del Jean León, que fins i tot va estar amb la flainata del Hollywood daurat, fins i tot va servir un dels seus vins a la toma d'investidura de Ronald Reagan, d'un president dels Estats Units, que abans era actor. Vull dir, una història darrere molt important, i dels vins del Jean León que has portat avui aquí, gama 3050.
5: La 3055 era la seva matrícula de taxi quan va estar a Nova York. Hem portat el Charello, el Nativa, hem portat el Chardonnay, la Garnacha en Pinot Noir rosada i el Merlot Petit Verdot. Tot varietats franceses, tot fet aquí al Penedès, amb producció ecològica des del 2010, que hi ha la Mireia Torres com a directora d'innovació del celler.
1: Què us pregunta la gent quan ve aquí i us pregunta sobre Jean León o sobre els vins? Què us pregunten més?
5: Bueno, bàsicament quedo sobtat de la gent que ha visitat el celler, quedo sobtat de la gent que ens coneix i doncs, una mica doncs, el Chardonnay és el buc insigne, però el Merlot, el negre així fresquet, amb aquesta calor que fa avui aquí a Sant Andreu, la veritat és que aquesta fruiteta enganxa molt bé.
2: A més de la D.O. Pla de Bages, una D.O. molt propera a Sant Andreu de la Barca, un altre celler proper a Sant Andreu de la Barca, que és el celler Cadavall, d'Olesa de Montserrat.
6: Bueno, soc Josep, vinc d'Olesa de Montserrat, i bueno, soc del celler Cadavall.
2: Per tant, vins de proximitat, ben a prop de Sant Andreu de la Barca. Bé, quines són les propostes que has portat avui aquí?
6: Pues mira, hem portat uns vins d'aquí del Parc Rural de Montserrat, vale? On tenim dos blancs, dos negres, vale? Un vi blanc que és un macabeu xaloro fruitadet, un blanc del mas que és un vi de finca de vinyes velles, i llavors tenim un vi que és una garnatxa jove i una ja que té més criança. És un vi ja més elaborat.
2: Com definiries aquests vins?
6: Bueno, pues són vins, de veritat, molt ben treballats, perquè de cada referència no fem més de 1.200 ampolles, per la qual cosa ens podem controlar molt bé tots els processos de l'elaboració i fem un producte doncs, el més millor tractat possible. O sigui, el no tenir grans volums no se'ns descontrola res.
2: Bueno, veig que hi cuideu tots els detalls, eh? El detall de l'ampolla. Eh?
6: Sí, fiquem l'acre, bueno, busquem fer un producte, diguem, una mica més exclusiu i no tan comercial.
2: Bé, que la gent sàpiga que a prop de Sant Andreu de la Barca també tenim aquests cellers.
6: Sí,
2: eh?
6: Sí, la gent sempre va a cellers més comercials, però bueno, això és una riquesa, no?, també, pels voltants, per aquí les proximitats. I, evidentment, la gent, doncs, a poc a poc ens van coneixent, perquè fa com 4 o 5 anys que ja funcionem. I, bueno, la gent tasta els vins, els agrada molt, i, bueno, ja, i és veritat.
2: Una fira com aquesta, que és el que es pregunta la gent que s'acosta al vostre estar?
6: Bueno,
2: què busca?
6: Pregunta, normalment hi ha gent que ja ens coneix, però la gent que no ens coneix, evidentment, doncs està en curiositat per saber exactament quins vins fem, i moltes vegades demanen tastar-los, perquè, clar, nosaltres no som cellers reconeguts, i nosaltres, bueno, els expliquem una mica doncs, totes les composicions dels vins, com els elaborem, i normalment ens agraden molt.
2: A gaudir de la fira?
6: Sí, a veure si baixa la calor i ve més gent.
2: I seguint passejant en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, també vam poder descobrir altres propostes interessants d'altres cellers i distribuïdores.
7: Mira, som del celler Pical, del Baix Penedès, de Llorenç al Penedès, i bueno, estem avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
2: Explica'm les propostes que portes avui aquí.
7: Sí, avui venim nosaltres amb 4 vins, que tot el nostre projecte està basat en varietats tradicionals del Penedès. El vividor és el vi blanc i negre, el blanc un xarel·lo amb el basi de Sitges, algú molt fresquet per un dia calorós com avui, una garnatxa negra així molt fresqueta també, i després un blanc amb bota, per qui vulgui algun més xitxa, i un rosadet, el Pedrito, algú nou d'aquest any.
2: Els noms, com heu escollit aquests noms?
7: Sí, mira, Vividors del Vi és una mica... És el nom fiscal de l'empresa, Vividors del Vi CL, i li vam donar nom a les nostres games joves més desenfadades. Al final és la filosofia de l'empresa, Vividors del Vi. I llavors després sí que Coll de Sitges és el nom de la finca, d'una finca de vinya vella de Macabeu, i el Pedrito, perquè és el vi jove d'una finca que es diu Finca Can Pedro, a ser el jove de Can Pedro, el Pedrito.
2: Participar normalment en tipus de fires com la de Sant Andreu de la Barca, no?
7: Sí, aquestes fires ens agrada, que són molt vinícoles, ve gent especialitzada i no especialitzada, però que té ganes d'aprendre i disfrutar el vi.
2: Què és el que més us pregunta la gent quan s'acosta a vosaltres?
7: Sí, d'on som i escolten varietats. Que després els hi sonin o no, és una altra història, però sí que tenen cert interès.
2: Sí que es deixen aconsellar, no?
7: Ah, exacte, sí, correcte.
2: Públic jove?
7: Sí, de tot, jove i més maduret. Saps? Vull dir, bé, contents, eh? I també jove ens agrada, perquè serà el futur client, vaja.
2: Si definim els teus vins, com els definiries?
7: Són vins molt varietals, molt frescos i amb molta fruita.
8: Hola, bona tarda. Mira, sóc el Carles Escarrer, de les Caves Canals i Montner.
2: Què porteu avui aquest any? A més, vosaltres porteu ja molts anys venint aquí a Sant Andreu de la Barca, eh? Ja és casa vostra.
8: Això és quasi una parada obligatòria per nosaltres. Aquest cop portem com a novetat és l'Insígnia. És un gran reserva, és un 36 mesos, és un cava molt finet i és un cava que recomanem molt a tota la gent d'aquí de Sant Andreu de la Barca que el vingui a provar, perquè a nivell d'hostaleria l'estem venent molt bé i a les tendes de vins de tota Catalunya s'està venent molt bé aquest producte.
2: Maridatge en aquests vins, aquests caves?
8: Aquests caves és perfecte, doncs, un arròs, amb una fideuà, inclús, per exemple, un pollastre a l'as, un bacallà a la llauna, perquè és un cava que és un brut gran reserva, és un cava envellit, i llavors ens demana productes que tinguin bastant de cos. És un cavall, ja dic, molt finet i té un color en copa groguenc, perquè ja dic que ha estat quasi 4 anys envellit a la nostra bodega.
1: Final Simoner, porta ja molts anys, com dèiem abans, aquí a Sant Andreu de Barca, venint aquí en aquesta fira. Heu notat un canvi de públic?
8: Bueno, hem notat que un posicionament a nivell, hi ha una sèrie de vins que són quasi fixes per la gent, per exemple el vi blanc és un vi que hem notat cada any que ha augmentat més la freqüència de demanar-lo, i el vi negre, que molta gent ha conegut, també l'està demanant bastant. I bueno, sí que és veritat que el cava potser costa alguna cosa més, però bueno, també hem notat que a poc es anem posicionant millor.
9: Ignasi Benages, Badiola. El meu càrrec és de comerciar dels vins del Ramon Canals.
10: Bé, jo sóc el germà de l'Ignasi, el Miquel. He treballat al celler al llarg d'un any i avui he vingut doncs, a donar-li un cop de mà.
1: Bé, expliqueu una mica què és el que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
9: Bueno, doncs avui portem el nostre producte estrella, que és el Violet, que tothom el coneix a Sant Andreu, perquè és el tercer any que venim. I bàsicament també portem una mica de cava, el Passió, que és un rosat molt bo, i el Ramon Canals, que és el Brunaturé per excel·lència.
1: Si heu vingut 3 anys és perquè la cosa funciona, no?
9: Sí. Sí, sí, la cosa funciona molt bé. Ja estem que l'any passat ens va ploure, però avui s'espera 4.000 persones, m'han dit, així que, aviam.
1: Què tenen d'especial aquests vins i aquests caves?
9: Què tenen d'especial? Que estan fets amb molt carinyo per part de l'enòleg Xavier Benages, que és mon pare, i el Ramon Canals, que és el propietari. I els caves els posem amb criança durant 2 anys, tots, i això fa que la bombolla sigui molt, molt elegant, molt fresca i producte de la casa.
1: Què suposa participar en fires com aquesta?
10: Bé, doncs sobretot tenir l'oportunitat de conèixer nova gent, qui sap si noves oportunitats laborals també, i de dur a terme el producte de la terra i de sobretot oferir vi joves a la gent jove que a poc a poc sembla que es vagi iniciant.
1: Ara que parles de la gent jove, com està la qüestió? Els joves s'interessen més per al vi?
10: Sí, jo crec que més cap al Penedès, diguéssim, mires les terrasses i la gent ja no veus que pren tanta cervesa, sinó ja es comencen a animar a posar copetes de cava i copetes de vi.
1: I aquest canvi? Potser vins amb menys graduació?
10: Bueno, elegància, ara també està de moda sortir més a les tardes que a les nits, i potser això també convida doncs, a provar altres alternatives.
11: Doncs mira, em dic Eduard Carné i vinc de Caves Buigues i Valsotillo, de la Ribera del Duero. Doncs mira, de Caves Buigues he portat l'alma mater de la bodega, que és el cava el Brunaturé Reserva, i dos blancs. L'Udina, que és una garnatxa blanca amb 4 mesos sobre l'Ies, i un xerero monovarital, un vi mica més jove.
1: Si et preguntem quines característiques tenen aquests vins i aquests caves que portes avui aquí, amb una definició, què ens diries?
11: Molt bé, doncs elegància. Sobretot amb Buigues treballa molt la varietat xerero. Tots els caves són el 50% de xerero, després ja m'acabeu parellada. I això com amb l'Udina, que és el blanc que tenim, és un 4 mesos sobre l'Ies i, bueno, i és el que es dona el punt de força a la bodega.
1: Important participar en fires com aquesta, no? La de Sant Andreu de la Barca.
11: Oh, i tant. Com cada any és un èxit. I sempre pel tema del vi doncs és un punt molt important.
1: Heu trobat que ha anat canviant el públic que assisteix a aquestes fires?
11: Sí, jo crec que ara ve més gent jove i abans no venia tant.
1: De fet, els cellers ho comenteu, no? Aquesta importància de que vingui el públic jove, que s'interessi per la cultura del vi.
11: Sí, i a part, per exemple, avui aquí al meu estant tinc dos vins, que, per exemple, el vi negre de Valsotillo el jove, que és un vi ideal per començar la gent que no entengui de vins.
1: Per tant, tenim vins per iniciar-nos, eh?
11: Sí, jo crec que sí. Avui, i aquí al meu estant encara més.
2: La gastronomia local també ha estat un dels grans atractius d'aquesta fira. Al llarg de la jornada, els visitants han pogut complementar els tastos de vins amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar les diferents referències presents a la fira. Hi han estat presents l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca, la presència d'empanades argentines La Original, El Teu Cafè o també la rostisseria Ramírez. Hem parlat amb Josep Martín, del Palau Vell.
12: Doncs hem anat a buscar productes una mica de temporada, d'estiu, d'alguna de festa, de música, i hem fet una bomba de carn amb un alioli de Sinatra, que és un alioli una mica picant, que té el seu gustet, hem posat una bolognesa dintre la carn. Bueno, està molt xula, i a més és típic de Barcelona. Després hem fet un briós de pulled chicken amb uns brots d'herbes, i després hem acabat a fer un milfuix de patata amb bròcoli i bolets, que és un milfulles que fem nosaltres al restaurant, que és totalment sense gluten i vegetarià. Vull dir, hem buscat tres opcions per tot tipus de públic, que així d'aquesta forma, amb un vinet i qualsevol tapa d'aquestes, ho passen de conya.
1: I un any més aquí participant, a la Fira del Vi?
12: Sí, a veure, ens agrada participar en coses del poble, sortim a fora, però per mi vindre aquí, passar una estona i veure el client que ens ve a veure al restaurant i trobar-me aquí amb un estant, per mi gaudeix.
2: Després de 9 anys, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha deixat de ser només una fira, s'ha convertit en un punt de trobada entre elaboradors i consumidors, en un aparador per als territoris vitivinícoles i una eina de divulgació que ajuda a entendre que darrere de cada copa hi ha molt més que vi. Hi ha paisatge, història, tradició, innovació i també futur. A més de les degustacions i activitats divulgatives, la novena edició incorpora també una programació paral·lela amb tallers infantils a càrrec de l'Escola de Pintura, el taller d'Anna, la màgia del mag Xavi Medina i sessions d'ambientació musical amb Lola Band, reforçant així la dimensió familiar i lúdica de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.

0: i de la celebració de la Fira del Vi el dissabte al diumenge es va celebrar la tercera edició de la Fira del Vermut.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Més enllà de l'aperitiu, el vermut es reivindica com a patrimoni gastronòmic a Sant Andreu de la Barca. La tercera fira del vermut de Sant Andreu de la Barca ha refermat l'èxit d'una tradició que es reinventa entre vermuts, gastronomia i música en directe. L'esplanada del mercat setmanal s'ha convertit aquest diumenge a l'epicentre de la cultura del vermut amb la celebració de la tercera edició de la Fira del Vermut, un esdeveniment que ja s'ha consolidat dins el calendari gastronòmic i festiu del municipi. Ha reunit una dotzena de cellers i distribuïdors procedents de diferents a comarques catalanes, especialment de la Terra Alta i el Priorat, que han ofert als visitants una àmplia mostra de vermuts artesanals i elaboracions singulars. Els assistents han recorregut els diferents estants instal·lats a l'esplanada del mercat setmanal, convertida per unes hores en un punt de trobada per als amants de la gastronomia, el vi i una beguda que viu un dels seus millors moments, el vermut. Entre les propostes més singulars presents a la fira hi havia el celler Estones Vins, de Terra Alta. Sergi Montalà ha presentat el seu vermut Estones PX, elaborat a partir de les varietats de Pedro Ximénez, una varietat històrica, de la qual actualment només queden 2,5 hectàrees plantades a la Terra Alta.
2: Bueno, portem un vermut una miqueta especial perquè és elaborat amb una varietat de raïm que es diu Pedro Ximénez. La Pedro Ximénez és una varietat que està autoritzada tant a la DO Copriorat com a la DO Terra Alta, com a varietat històrica, però és una varietat que només a la Terra Alta en queden 2,5 hectàrees, i les 2 hectàrees en aquest cas són de gestió nostra. Llavors, a partir d'aquest raïm fem per un costat un vi tranquil, però hi ha una part del raïm que acollim abans i destinem a, primer que tot, a fer un vi per convertir-lo en vi ranci, i després, al cap de 3 anys que estan ranciant, aquest vi ranci el convertim en vermut. Llavors és un vermut molt especial, amb més graduació alcohòlica com els que es feien abans, i sobretot doncs, que busquem aquest perfil més oxidatiu, més que ens recordi més aquestes terres més del sud, dels olorosos o dels palocortados, i que en aquest cas doncs, els botànics que hi macerem, que hi afegim, són botànics que entenem que realcen els aromes primaris de la veritat Pedro Ximénez. Per tant, és un vermut més complex.
0: Per tant, busqueu vosaltres la història, busqueu els orígens, eh?
2: Sí, bueno, nosaltres som vinaters, nosaltres no som vermuters. El vermut ha sigut un divertimento pel nostre celler. Nosaltres elaborem vins blancs a la Terra Alta i negres al Montsant, i el fet de fer vermut era perquè ens agradava, però llavors volíem ser molt fidels a la tradició. La tradició que diu, per començar, que els vermuts es fan amb vi blanc, això, o amb raïm blanc, més aviat, més ben dit. Per altre costat, que els vermuts històricament es feien amb vins rancis, fem un vi ranci, i per altre costat que els vermuts a 15 graus actualment és la gran majoria dels vermuts que hi ha, i té una raó molt, molt lògica, menys graduació alcohòlica, pots veure una miqueta més, tot i que és d'alta graduació, però els vermuts tenien 17, 18, 19 graus i el van voler fer d'aquesta manera, amb 17, 18, 19 graus, en aquest cas és un vermut de 18 graus.
0: Què busca la gent en el vermut?
2: És difícil, perquè el vermut s'ha convertit en, més que en prendre el vermut pròpiament dit, en un acte social d'una hora concreta i, a més d'un dia en concret, o de 2 dies en concret, no? Que és quan més la gent, abans de dinar, doncs, fa aquest aperitiu que popularment se li diu anar a fer el vermut. Llavors, jo entenc que si és per aquest moment més tan concret, busca alguna que sigui molt més fàcil. Ara bé, és veritat que hi ha un perfil de públic, doncs, amant del vermut i que els agrada molt en aquest cas, que poden arribar a buscar doncs, aquests vermuts que són més complexos, que són vermuts, m'atreviria a dir, més vínics, no tan dolços. Una característica d'aquest vermut nostre, del vermut PX d'Estones, és que treballo amb molt poc sucre. Generalment, tots els vermuts estem parlant d'entre 100, 120, 130 grams de sucre per litre. En aquest cas, ben just són 70 grams. Per tant, diríem que és un vermut més sec, per dir-ho d'alguna manera. I hi ha tipologia de públic, no?, d'aquests. pots arribar a trobar que et diguin vull un vermut i et poden dir blanc o negre, no? Doncs, bueno, en aquest cas, el vols més dolç o més sec? Doncs aquesta seria el nostre target una miqueta.
0: Des del Priorat, Toni Munts ha presentat els vermuts Dos Déus, elaborats íntegrament a matèries primeres pròpies. Una de les característiques principals dels seus vermuts és el treball amb la fusta.
3: Bueno, pues que principalment ho fem amb varietats blanques autòctones nostres. Totes les herbes aromàtiques que fem servir, els botànics, també són nostres. Fins i tot l'alcohol vini que fem servir també el destil·lem nosaltres. I treballem molt les fustes, tenim barriques de fusta, i aleshores tot l'orígens red, el negre normal nostre, ja té 8 mesos, és una reserva que té 8 mesos en barrica. Val? I després en fem un de molt especial perquè és fumat. Que el que fem és que les herbes aromàtiques que fem servir, en aquest cas, abans d'infusionar-les en el vermut, les fumem amb turba. I aleshores li aporta el rotllo fumat al vermut.
0: El fet d'elaborar un bon vermut és un procés complicat, laboriós?
3: Sí, principalment, a veure, tenim que partir sempre de que un bon vermut té que partir d'un bon vi base. Val? O sigui, si tens un bon vi base, que fins ara això no s'ha fet servir gaire, no? S'ha ficat qualsevol tipus de vi i vinga, aleshores, com comaceres amb herbes, pues queda qualsevol cosa, no? Però si evidentment parteixes d'un bon vi base, que ja diguem la matèria prima principal és bona, val? Al final, evidentment, també serà molt millor.
0: Ha canviat molt el públic habitual del vermut?
3: Bueno, va canviant. Nosaltres també intentem de cada vegada més provocar que el vermut no es quedi amb l'horari aquest de les 12 del migdia, no? Sinó que també serveixi per ara pels famosos tardeos, no? I a qualsevol hora del dia. I fins i tot també anem provocant també el tema del maridatge amb menjar. Val? Que la gent també, per què no, s'acostumi a menjar coses amb, sobretot si tens un vermut, per exemple, com el nostre fumat, pues, bueno, pot maridar molt bé amb segons quin tipus de menjar, no?
0: Sí, que queda clar, i a més en fires com aquesta, que el vermut està aquí per quedar-se, eh?
3: Sí, no, totalment. Ara, últimament, ja comencem, ja portem uns anys amb un auge bastant important amb el vermut, i cada vegada més. I s'està reconeixent, a més, molt també el nostre, vull refereixo, el d'aquí de Catalunya, a nivell internacional, cosa que és bo.
0: Una altra de les referències presents a la fira ha estat La Madre. Elaborat a Batea, el seu responsable, el Josep Maria Castillo, defensa que bona part del ressorgiment del vermut respon a una recuperació de les tradicions.
4: Bueno, és un vermut que està elaborat en una base de garnatxa blanca, 100% de la Terra Alta, i després, paral·lelament, bueno, tenim una selecció de 34 botànics molt, molt ben seleccionats, i això fa, bueno, pues que sigui un punt diferencial del nostre vermut.
0: Punt diferencial del vermut. Si hi ha alguna explicació al per què el vermut doncs, torna a revifar, què ens diries?
4: Bueno, no ho sé, crec que potser hi ha diverses raons, no? Una potser és, crec jo, i el que estic veient és intentar de recuperar una mica, no, les tradicions, no, dels nostres avantpassats, no? Anys molt enrere el vermut tenia molta popularitat, no? Jo recordo el meu avi, que en pau descanse, de que sempre em deia, no, de que això del vermut era un ritual, no? Que acabaven de sortir de missa a les 12 del migdia, el diumenge, i se n'anaven directament al bar del poble a fer un vermut, no? I, bueno, al final sempre acabam tornant a les arrels, no?
0: El vermut entre els joves, com ho veus?
4: Increixendo, sí. Sí, sí. Jo crec que els nostres pares han sigut grans bebedors de vi, no? I al final, per inèrcia, que fa un fill? Que fa? Vol fer exactament el que no ha fet el seu pare, no? O no copiar els passos del seu pare. Aleshores, si el pare bevia vi, doncs jo beuré vermut.
0: Per tant, aquí hi ha aquesta diferència. I no sé si per
4: una
0: captar...
4: reflexió. Espero que els meus fills no facin el mateix que faig jo.
0: Amb aquesta reflexió que ara estàs fent, no sé si per acostar-se al públic jove, si ha canviat de com era el vermut d'abans al vermut que es fa avui en dia.
4: Bueno, jo crec que és en funció dels països o dels mercats, no? Jo crec que anys enrere els vermuts eren molt més intensos, les notes herbàcies eren molt més presents, i ara crec que són, s'elabora un tipus de vermut, diguem-ne, més, més suau, amb tocs més, més afruitats, els amargs en una mínima expressió, no?
5: Des de la Madre, no és la primera vegada que veniu aquí a la Fira del Vermut de Sant Andreu Barca, ja sou habituals.
4: Sí, de fet, des de quan ens ho vam proposar anys enrere, que crec que potser aquesta és la tercera o la quarta edició que venim, doncs, doncs bueno, aquí venim a fer marca i a donar a conèixer els nostres productes en aquesta petita gran ciutat.
5: Això vol dir que us va bé, no, aquí, Sant Andreu de Barca?
4: Sí, no ens podem queixar, molt contents. Gràcies.
0: Contents de la participació a la Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca i també un vermut amb ànima solidària. I és que la vessant més solidària de la Fira ha arribat de la mà de Witty Wines, distribuïdora dels vermuts Musogorri i també Versolari. Ariana, representant de la marca, ha explicat que la seva presència a Sant Andreu de la Barca s'ha convertit ja en una tradició.
6: Clar, no podíem venir sense Musogorri. I després portem també el Versolari, que seria com el germà gran del Musogorri.
5: Com són aquests vermuts?
6: Doncs són vermuts fets aquí a la terra, no està fet a Reus i una a Tarragona, els dos amb varietats de vivars autòctones de la Terra Alta, com és la Garnatxa Blanca, i després un porta més de 30 botànics i l'altre 40, que li dona un puntet més d'amargor.
5: El Musogorri continua sent un vermut solidari?
6: Sempre, sempre. Això no ho abandonarem mai. Sempre, com ja sabeu, cada 10 cèntims de cada litre es van destinats a la unitat de càncer infantil de Sant Joan de Déu, i això sí que no ho perdrem mai.
5: Hi ha un nom, Musogorri, que també té una història darrere, eh?
6: Sí, i tant. Sí, clar, bueno, és que l'explico cada any, no? Però sí, sí, Musogorri vol dir galtones vermelles, no? Perquè, bueno, com hem dit, el director comercial va tenir una experiència llarga en aquella planta, va tenir que estar durant molt de temps, i llavors va detectar que els nens, tinguessin l'edat que tinguessin, després de rebre la quimio i a més, els donava com una pujadeta d'energia i a l'ells es reflexava sempre la carona, posant-li les galtes vermelletes. I bueno, van voler fer un homenatge, van pensar que era un nom divertit. I com ja anàvem la línia del Versolari, que també és un nom basc, que vol dir recitador de poesies, doncs vam buscar també un nom que s'assemblés en la línia i vam posar aquest nom.
5: Des de Witty Wines no us perdeu ni la Fira del Vermut ni la Fira del Vi del dissabte, tampoc. Eh?
6: Avui volíem portar vi, volíem portar la descarada i no n'hem pogut posar perquè es va acabar tot ahir, lo d'avui, o sigui que fantàstic.
5: Bueno, això vol dir que molt bé, no?
6: Això vol dir que l'any que ve hi tornem.
5: Aquí a Sant Andreu de la Barca.
6: I tant, moltíssimes gràcies.
0: La presència d'una dotzena de productors i distribuïdors de vermut ha evidenciat la riquesa i la diversitat del sector vermutaire català, des de projectes que recuperen varietats històriques fins a elaboracions envellides en bota, passant per iniciatives solidàries o propostes gastronòmiques innovadores. La tercera Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca ha demostrat que aquesta beguda viu un dels seus millors moments. També la part gastronòmica ha estat important un dia més, amb les propostes del Palau Vell Restaurant, El Teu Cafè, Empanades Argentines, l'Original i l'Associació Rubins. I la música a càrrec de la Lola Band i la màgia a càrrec del mag Xavi Medina.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La denominació d'origen Pla de Bages ha estat la gran protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca 2026. De fet, ha estat la convidada d'honor i, precisament, la DO Pla de Bages arrencava el dilluns, dia 8 de juny, amb un acte en el Teatre Núria Espert. L'acte va comptar amb la presència del vicepresident de la DO Pla de Bages i elaborador de Collbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret. També va comptar amb la presència de representants de la bodega Exhibis. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la Fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i elaborador de Collbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
7: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que sigui una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages, a nivell de proximitat, estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra. El Sant Andreu està molt a prop del Bages.
5: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
7: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, eh? I des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present, eh?
5: Quins són els principals valors que diferencien la Déu Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
7: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, l'amandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
5: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
7: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
5: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
7: Bé, a la DO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
5: Per tant, tenim el futur assegurat?
7: Jo crec que el Bages és una zona que sí, d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
5: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
7: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
5: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
7: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
5: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
7: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
5: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
7: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que puguem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
0: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o somoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009, que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
8: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Pla de Bages estem treballant. I treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda, que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins el Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
5: Quan parla d'aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
8: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això, hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la de Pla de Bages, tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts. I ara tenim 12 hectàrees de vinya, i però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
5: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran?